0: una desconeixia de l'existència de l'altra i els seus fills van néixer més a, gairebé a la vegada, el mateix any, almenys. I ara ha presentat un documental sobre la seva vida i ha presentat també un llibre sobre la seva vida. El següent pas és aquest musical que es diu L'alma a l'aire, que recull les cançons més icòniques de l'artista, i jo estic desitjant anar-lo a veure perquè si hi ha una cosa en aquest món que no suporto, Miqui, em sap molt de greu dir-t'ho, però crec que ara que ens coneixem t'ho he de confessar, no suporto els musicals.
1: Jo tampoc.
0: A mi que comencin a parlar i estiguin explicant una història de cop i volta, comencin a cantar i a ballar, és que és una cosa que mai he acabat de comprendre, però estic desitjant anar-hi per veure si aquest, en aquest cas, m'atrapa d'alguna manera i puc entendre alguna cosa de la vida d'Alejandro.
2: Pablo Tallón, sal de ese cuerpo.
0: Ai, mare
2: crec
0: meva.
2: Que no he conegut una persona que detesti tant els musicals com sí? ell. Potser Lorena.
0: He arribat a marxar del teatre alguna vegada i em sap molt de greu.
1: Però
0: ja
1: has anat, eh? Ja has anat.
0: Sí, i provo diverses vegades i ho intento. Acabo marxant.
2: Un minut per explicar-nos què li passa al Pablo López.

0: què crida tant? Per què crida tant?
1: A mi ara
2: l'has tallat en el moment més bonic, Miqui Comets.
1: És un dels meus artistes preferits, però t'he de dir que darrerament, i a més el segueixo, anat a molts concerts, no sé què li passa, que li queda com la boca torta quan canta. Abans cantava amb la boca absolutament normal, i ara fa una cosa rara, així.
0: Diu química, sí? Potser porta botox.
1: No ho sé. Bona notícia, Pablo López, avui portada de la revista 10 Minutos, perquè serà pare. La seva dona Laura Rubio està en el segon trimestre d'embaràs. Una notícia que vam avançar en exclusiva a les Mamarachis dimecres passat. Mira que em sap molt de greu ser la primera que avanci un embaràs, perquè és una cosa que èticament no és gaire prudent.
2: Ja, però en aquest cas, si ens ho diuen o no, no?
1: En aquest cas us he de dir que vam avançar la notícia perquè ella ja havia publicat alguna fotografia que ja se li veia la panxeta incipient. Els dos estan molt feliços, molt contents, i fa un any que es van casar. Així que per fer una bona notícia al món del cor, que sembla que tot és mal rotllo, i males relacions, infidelitats i judicis
2: el
1: i històries.
2: Miqui riu, com si no hagués de ser una bona notícia, això.
0: El que ric és això que diu ella, no? De que tot és mal rotllo.
1: A mi m'agraden més els mal rotllos, ara que ho penso.
2: Estimats, feliços de tenir-vos nosaltres aquí. Cada dimecres, Lorena Vázquez, Miqui Puig, gràcies i fins la setmana que ve.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
2: Ja tenim aquí l'Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Bon dia.
4: Bon dia. Hem tingut embolics de transport públic, trens, metros, tot això.
2: I li vull agrair que al final vostè s'ha hagut d'esperar una mica més del que tocava, perquè consideràvem des del programa que no hauríem tingut prou temps per poder conversar bé amb vostè, tenint en compte l'informatiu, el ritme d'aquesta hora del matí.
4: Encara que pensa que no tenim un temps infinit, perquè hi ha moltes coses que passen a l'hora i haurem de marxar.
2: Per tant, comencem a fer via, no pateixi, que som-hi ja, però li anava a dir que vostè m'havia demanat que li llegís l'horòscop que havíem llegit en la revista de premsa.
4: És molt interessant això, no? Si ho heu fet vosaltres, segur que deu ser interessantíssim.
2: Reestructuri la seva rutina laboral, modifiqui horaris o hàbits per reduir problemes i aconseguir una vida més relaxada.
4: Això diuen... està parlant de la ràdio d'avui, està parlant de l'entrevista d'avui. Ja
2: això diuen a La Vanguardia, i el periòdico diu la seva imaginació pot ajudar-lo a sortir d'un petit embolic professional, no segueixi necessàriament el camí més habitual.
4: Molt bona aquesta. Estic a favor de la imaginació.
2: En l'amor, una actitud més flexible facilitarà moltes coses, vaja. No sé, l'horòscop al final també és allò que cadascú se'l pot fer venir bé a la seva manera.
4: Soc molt flexible, això és rai.
2: Va, que no hem vingut a llegir l'horòscop, hem vingut a fer entrevista. Hi haurà un moment en què haurem d'aturar-nos perquè la publicitat ens obliga, però de moment tirem milles i així aprofitem el temps.
4: Vinga, som-hi.
2: És dimarts i ningú no ho diria amb la de coses que han passat. Fa 24 hores que Pedro Sánchez comunicava l'avançament de les eleccions a Espanya pel dia 29 de novembre, un anunci que arribava just quan a bona part de Catalunya ens estava caient el cel al damunt. Tot això només ahir dilluns, i ens pensàvem que la cita important d'aquesta setmana era justament avui, era la del Tribunal Constitucional, que ha de resoldre definitivament si es pot amnistiar o no els líders del procés. Òbviament, avui cita rellevant, però vaja, embolcallada en totes aquestes coses que han passat en les últimes hores. Tenen coll avall ja que avui els validen, sí, o sí, l'amnistia?
4: No tenim coll avall. Tothom diu que sí, però tenim moltes raons per ser escèptics i prudents amb aquest tipus de coses, perquè hem vist tota mena de disbarats fins ara.
2: Després faltarà el Suprem, però vaja, vostè en dues setmanes, encara que sigui escèptic, si acaba passant, pot ser ja un home sense motxilla judicial.
4: Això estaria molt bé, perquè que hi hagi justícia en el món és millor que no que hi hagi injustícia.
2: Ja podrà ser candidat, per tant, no sé si el seu objectiu, si tot això passa, ja entenc que vostè em deia, ho posava tot en condicional, tot i les certeses que es manifesten des de totes les fonts dels estaments judicials.
4: No te'n refiïs mai de les fonts judicials. Bé, tenim molts motius per poder fer aquesta afirmació amb contundència.
2: Si finalment li netegen les penes de manera total i absoluta, ja podria ser candidat. El seu objectiu segueix sent presentar-se a les catalanes?
4: Jo estic disposat a presentar-me a les eleccions catalanes, sí, i tant.
2: Ho dic també perquè no sé si tenen resolt del tot això de qui serà el seu candidat a les generals del 29 de novembre. Serà Rufián sí o sí?
4: Sí.
2: Vostè ha descartat, perquè ho dic perquè si els tempos s'acceleren, fins i tot vostè podria arribar a ser candidat a la general.
4: Jo m'he proposat, si hi ha la possibilitat, i el partit així ho vol, ser candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a les properes eleccions catalanes, sí.
2: Per tant, amb Gabriel Rufián està tot resolt. Ho dic perquè vostè sap que ell ha fet saber en les últimes hores, un cop s'ha anunciat la convocatòria electoral, que escoltarà tothom abans de decidir què fa si realment és candidat exclusivament només per Esquerra Republicana?
4: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies, tant davant del PP i Vox, que sembla l'escenari més probable, com també davant del Partit Socialista, que, com tots sabeu, mai té prou ambició nacional i mai prioritza els interessos de Catalunya, sempre prioritza els seus propis interessos, els interessos del PSOE.
1: Hi haurà primàries per decidir qui és el candidat a Madrid o no calen?
4: Doncs si hi ha més d'un candidat, sí, si no, no.
1: Però si hi ha primàries, vostè defensarà i apostarà per Gabriel Rufián.
4: Sí, en principi jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments, sí.
1: Per vostè és irresponsable el moviment de Pedro Sánchez de convocar eleccions, d'avançar-les, ara veient com està el carrer?
4: Doncs és probable que sí, però és irrellevant el que jo pensi al voltant d'aquesta qüestió. Hi han molts temes que estaven sobre la taula, temes molt importants. Per exemple, el model de finançament, on a Catalunya s'hi jugava 4.700 milions addicionals cada any. I la decisió de Junts i la decisió de Pedro Sánchez, doncs, han rebentat aquesta opció. I, per tant, Catalunya es quedarà sense 4.700 milions anuals que podia rebre. I això és molt greu, perquè aquests 4.700 milions anaven directes a les escoles i als hospitals del nostre país. I un cop més, doncs, les picabralles entre partits polítics, entre Junts i el Partit Socialista, doncs, ho han fet impossible, ho han rebentat. I a nosaltres què ens toca? Pues defensar Catalunya sempre, i a tot arreu, i per tant buscar sempre les millors opcions i els millors acords. Ara, nosaltres som responsables d'allò que nosaltres fem, del que proposem, del que negociem, però no ens podem fer responsables dels disbarats que fan els altres.
1: Vostè els fa directament corresponsables a tots dos, al Partit Socialista i a Junts, d'haver arribat on som. Ho dic perquè també és veritat que la suma ha estat disfuncional des del principi. La suma que sustentava la investidura de Pedro Sánchez s'apuntalava sobre una majoria que no ha sigut mai progressista, no? Em refereixo que Pedro Sánchez ahir en la seva compareixença deia a les urnes del 2023 ens van donar, van apostar per un govern progressista, per una majoria progressista. No és veritat, no existeix realment aquesta majoria progressista al Congrés.
4: Però a mi això m'és igual, no m'interessa gens això. A mi el que m'interessa és que hi ha una majoria per defensar Catalunya, sí. Hi ha una majoria per aprovar un model de finançament, sí que hi és. L'han aprovat? No. Per què no l'han aprovat? Perquè no els ha donat la gana. Ja està, perquè no han volgut, perquè han prioritzat els seus interessos, els interessos de la societat catalana. Perquè
1: això tothom... qui, el Partit Socialista o Junts?
4: Els dos, ja li he dit, tots dos. 4.700 milions a les butxaques de les famílies d'aquest país són millor que zero, segur. I tothom ho sap, i tothom sap com està l'educació, la salut, els serveis socials o les infraestructures d'aquest país. I, per tant, llançar les escombraries 4.700 milions cada any és un disbarat descomunal. És una prova d'egoisme i d'insensibilitat i d'inconsciència i d'irresponsabilitat tant per part de Junts com del Partit Socialista.
1: Vostè mencionava ara el finançament autonòmic que vaja, que ens ensopega amb aquesta convocatòria electoral, pendent doncs de cobrament de la factura. No només és això, també és la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, que aquí sembla que Junts sí que hi estaven disposats a votar a favor, però sí. També hi ha el que queda del traspàs de Rodalies, la governança del Consorci de la Zona Franca, fa Esquerra
4: si
1: Republicana.
4: Si vol, anem pas a pas. Hi havia la possibilitat de condonar, de fer desaparèixer, d'anul·lar 17.000 milions d'euros de deute FLA. Bueno, doncs també ho han rebentat. I tothom entén que és millor no deure 17.000 milions que deure 17.000 milions. Tothom ho entén. Bueno, doncs entre els uns i els altres ho han rebentat. Respecte al Consorci de la Zona Franca, aquí ens hi juguem la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial. Hi treballen 140.000 treballadors i treballadores del nostre país, en el Consorci de la Zona Franca, i representa el 3,8% del PIB de Catalunya. I tothom sap el molt que ens hi juguem amb les polítiques industrials. Doncs això també ho han rebentat. Han decidit que era millor barallar-se, rebentar-ho, que no pas tenir la governança de 11 milions de metres quadrats de sòl industrial. I així, tot...
1: Això, vaja, factures pendents amb Esquerra Republicana, després hi ha la de Junts, que també n'hi té.
4: Amb
1: Catalunya, em diràs.
4: Amb Catalunya. Sí, tot però, això és en benefici de Catalunya.
1: Són coses que havien rescat vostès a Pedro Sánchez a canvi dels seus vots per
4: efectivament.
1: Per
4: això ho ha treballat Esquerra Republicana i els altres han decidit impossibilitar-ho. Sí,
2: ho dic, que hi ha aquesta part. Després hi ha el que se li va prometre a Junts, que eren les competències en immigració, l'oficialitat del català a Europa, vull dir que són tot un seguit de coses, i això em porta a demanar-li...
4: La diferència està en que Esquerra Republicana sempre ha donat suport al que proposava Junts en el Congreso, sempre. I, en canvi, Junts no ha donat suport a res del que Esquerra Republicana ha aconseguit per Catalunya.
2: Sap que ells han explicat que... De fet, Pablo Iglesias ho va arribar a dir, que Esquerra Republicana li havia demanat que els ajudessin a tombar això del traspàs de competències en
4: sembla que li vaig contestar a vostè. Que hi ha una merda.
2: Sí,
4: està bé recordar-ho de tant en tant. Sí.
2: Dic, quines seran, doncs, les condicions que posaran a Pedro Sánchez si els seus vots tornen a ser determinants després del 29N? Perquè entenc que hi ha tota aquesta llista de coses pendents, però no sé si n'hi afegiran de noves.
4: Segur que sí, i en tot cas la qüestió és que sembla improbable que en aquests moments hi hagi una majoria socialista, diguem-ne. I en tot cas, el millor que li pot passar a Catalunya és que els vots se'ls endugui Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana defensarà Catalunya davant del PP i de Vox i defensarà Catalunya davant de la irresponsabilitat de Junts i del Partit Socialista.
2: Uns vots que siguin determinants per fer què? Em refereixo a això, òbviament, a reactivar el finançament, a reactivar el cobrament del deute del FLA, però què més?
4: I les polítiques industrials, i les infraestructures, i acabar totes les obres que hi ha empantanegades en l'àmbit del transport públic, dels trens, i la defensa de la llengua i de la cultura del nostre país,
2: i
4: la defensa dels serveis públics, que estaran afectadíssims perquè no hi hauran els 4.700 milions addicionals, i per tant patiran escoles, universitats, hospitals, centres d'assistència primària, serveis socials, tot això patirà molt. I si no ho defensem nosaltres, no ho defensarà ningú. Com sap de demostrat, ningú ho ha defensat, ningú s'ha preocupat d'això, només Esquerra Republicana. Només Esquerra Republicana ha treballat perquè hi haguessin acords en aquest àmbit. Hi ha partits polítics com el PP i el Partit Socialista que han tingut 14 anys per actualitzar el model de finançament i no ho han fet i no ho han volgut fer i molt probablement seguiran sense fer-ho. Per tant, més val que hi hagi algú que defensi el nostre país i la nostra societat i que defensi les classes mitjanes i treballadores de Catalunya.
2: M'ha parlat de moltes coses, no d'autodeterminació, no d'independència.
4: Totes aquestes coses ens porten, ajuden a construir la majoria per fer la independència. Si algú creu que farem la independència en contra de la societat d'aquest país, està com una cabra. És impossible. Per tant, més val que fem coses útils per la societat, per les famílies, pels treballadors i les treballadores de Catalunya, si volem construir les majories necessàries perquè aquest país tingui totes les eines, tots els recursos i totes les competències, que és el que volem nosaltres.
2: De fet, si ens fixem en què està passant al carrer i en com va cremar i Urquinaona... Ahir Urquinaona bullia no pel procés, no per la independència, no per la sentència, sinó per l'habitatge, per la crisi de l'habitatge.
4: És exactament el mateix. Si Catalunya tingués tots els recursos i totes les eines i totes les competències, doncs tindríem més eines, més competències i més recursos per afrontar aquests reptes. I qui ha posat 250 milions en els pressupostos per la rehabilitació massiva d'habitatge a Catalunya? Doncs Esquerra Republicana. I qui té l'obligació de mobilitzar aquests 250 milions que estan en els pressupostos? Doncs el govern Illa. I 250 milions en rehabilitació, per què són importants? Bueno, són importants primer perquè la rehabilitació és molt més ràpid que construir. Es rehabilita molt més de pressa que es construeix. Segon, perquè la rehabilitació permet una actuació molt més capilar en el territori. Et permet actuar en molts llocs simultàniament. Tercer, perquè mobilitza molts autònoms i molts petits empresaris d'aquest país, perquè en la rehabilitació hi treballen fusters, ferrers, enguixadors, vidriers, pintors, paletes, etc, etc. I posar 250 milions a circular en mans dels fusters, dels ferrers, dels vidriers, dels enguixadors, dels pintors i dels paletes d'aquest país, segur que seria una molt bona notícia. Esquerra Republicana aquests recursos els ha posat en els pressupostos. Doncs el govern ja té l'obligació de mobilitzar-los. Per tant, qui intenta afrontar de veritat el tema de l'habitatge? Esquerra Republicana. Qui ha fet totes les propostes al voltant de la contenció dels lloguers a la ciutat de Barcelona i al voltant de limitar els abusos que es produeixen en l'àmbit dels pisos turístics, etc. Doncs Esquerra Republicana i l'Elisenda Alemanya en l'Ajuntament de Barcelona. Tot això ho ha fet Esquerra Republicana. I el que és brutal és que ningú més ho hagi fet. Ningú més ha posat 250 milions per la rehabilitació d'habitatge. Ningú més ha fet propostes en aquest àmbit. Ningú més ha fet propostes per limitar els pisos turístics. Ningú més.
2: Els comuns potser una mica també, no?
4: Aquestes propostes ja li ben asseguro que no.
2: Ara que parlem d'això, vostès secunden la vaga general que han anunciat els sindicats per aquesta tardor?
4: Nosaltres sempre donem suport a la mobilització social i a la mobilització dels agents econòmics i socials del nostre país, i aquí els sindicats són molt importants, molt, i nosaltres intentem estar a prop seu, igual que intentem estar a favor de la resta d'agents econòmics i socials, i treballem intensament per afavorir la concertació social, el diàleg social. Treballem tant com podem per afavorir un pacte de rendes en el nostre país, i no parem de repetir-los-ho en els uns i en els altres, en les federacions empresarials i en els sindicats, que és molt important arribar a grans acords. De fet, defensem la construcció de grans acords que molt sovint van més enllà de la política, per exemple, en l'àmbit de l'educació. Uh-huh. O ho defensem en l'àmbit de les infraestructures. I hem fet propostes sobre això, de com estabilitzar el sistema educatiu, de com intentar donar-li garanties de continuïtat, de com garantir-li els pressupostos al llarg, per exemple, de 12 anys seguits. Hem proposat que els pressupostos que van a educació estiguin garantits o bé per l'aprovació de pressupostos cada any o bé per l'aprovació de decrets d'ampliació de crèdit en el cas de que no hi hagin pressupostos. Doncs, de moment, la resta de partits polítics no han contestat això, i són propostes molt raonables i molt útils i molt necessàries, gairebé imprescindibles. I estaria bé que algú ens hi ajudés.
2: Vostè, que ha estat conseller d'Economia, vicepresident, parlàvem fa un moment amb l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, i ell ens anticipava que, a part de la vaga general, tornaran a promoure en el curt termini vagues de lloguers. Ells ho bategen així, són aquestes campanyes perquè no es paguin els lloguers, vaja, perquè es retinguin els diners i no acabin arribant a les entitats que són propietaris d'edificis. Vostè, que en sap d'això, dels números, de si això té empara o cobertura legal o no, com ho veu? Com veu aquestes iniciatives?
4: Doncs que, en general, és molt millor construir grans consensos. I, per tant, aquest país no hauria de caure en l'error d'intentar enfrontar llogaters i petits propietaris. És un error terrible, terrible. I és un error que fan els uns i els altres. Entre altres coses, perquè el 70, el 80, el 90 o el 98% dels petits propietaris d'aquest país no tenen cap culpa de res, perquè ni tenen pisos per llogar, i si en tenen algun, segur que el lloguen de manera la mar de raonable. Uh-huh. Per tant, deixem de dividir la societat d'aquesta manera, perquè cada vegada que la dividim d'aquesta manera ens afeblim tots plegats i regalem l'escenari en aquells que ens volen mal, els uns i els altres, que volen mal en els llogaters i que volen mal en els petits propietaris d'aquest país, que som la immensa majoria, i que som víctimes d'un sistema que, pues, no funciona. I perquè funcioni calen moltes coses. Segur que calen elements al voltant de la contenció dels lloguers, especialment en determinades zones. Segur que cal regular l'ús dels pisos turístics. Segur que cal regular l'ús per habitacions, el lloguer per habitacions, perquè es cometen abusos en aquest... Segur que sí. Però també és imprescindible construir. També és imprescindible rehabilitar. També és imprescindible millorar el transport públic, perquè mentre hi hagi més demanda que oferta, mentre l'oferta no arribi, sempre hi haurà tensions. I una manera d'explicar això, que crec que s'entén, és la següent. Catalunya tenia 6 milions d'habitants i la família mitjana a Catalunya tenia 4 membres, aproximadament. Això vol dir que, més o menys, amb 1,5 milió d'habitatges, cobries les necessitats de tota la societat catalana. Ara tenim 8 milions d'habitants i la família mitjana deu estar poc més enllà de 2. I, per tant, vol dir que necessitem 4 milions d'habitatges per cobrir les necessitats del país. I és evident que no és el mateix 1,5 que 4 milions. És evident. I tothom sap que no s'han construït la diferència entre 4 i 1,5. Tothom ho sap. I, per tant, això també s'ha de fer. Per tant, s'han de fer mesures en la contenció dels lloguers? Sí. S'han de fer mesures per regular els pisos turístics? Sí. Però també s'ha de construir, sí. I s'ha de rehabilitar, sí. I per això és que Esquerra Republicana ha posat 250 milions en els pressupostos justament per afavorir la rehabilitació massiva.
2: De fet, vostè fa un temps va dir que la Catalunya dels 10 milions ara mateix, si seguim el ritme actual, és impossible.
4: Bueno, però és que això ho sap tothom, i ho veu tothom, i ho constata tothom quan agafa el tren, quan va per la P7, quan veu els problemes que hem tingut amb la sequera, quan constata quina és l'oferta d'energia en aquest país, o quan veu veu la saturació en el sistema sanitari o la saturació en el sistema educatiu o les mancances que tenim en l'àmbit dels serveis socials. Sí, tothom ho sap. Tothom que hagi agafat el tren alguna vegada en els últims anys, si l'ha agafat una vegada en els últims anys, ho sap. Tothom que queda embussat a la P7 cada dia, ho sap. I si algú no ha agafat mai el tren, ni va mai per la P7, ni ha necessitat mai anar al centre d'assistència primària, ni s'ha trobat mai, doncs deu ser aproximadament un extraterrestre, diguem-ne, perquè a Catalunya tothom ho constata cada dia. Sí.
2: El que passa és que després hi ha qui ho aprofita, tot això de dir els 10 milions són impossibles, per dir no hi cap tothom.
4: Sí, hi ha gent que aprofita de tot, sí. Hi ha gent molt mal intencionada i hi ha molt mala gent en el món, sí.
2: Em refereixo que el punt de partida, és el mateix, el que passa que la recepta és el que divergeix o el que canvia, no?
4: Bueno, el que canvia és l'actitud, és a dir, tu no pots treballar per un país, ni pots construir un país, ni pots defensar un país si odies a la meitat de la teva societat. Sí, sí, a tu et fan nosa. Les dones perquè són dones, els fusters perquè són fusters, els pagesos perquè són pagesos, els bombers perquè són bombers, i els que han arribat abans d'ahir procedents de no sé on, bueno, doncs és evident que és impossible construir un país així.
3: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: Estàvem parlant d'habitatge amb l'Oriol Junqueras i jo li deia, senyor Junqueras, que em cridava l'atenció que el petit propietari és la gran bandera que ha agafat Junts per Catalunya en aquestes discussions que hi ha hagut aquestes dues últimes setmanes amb els decrets de Mari Carmen, que com sap avui en principi Pedro Sánchez vol tornar a activar per la via de l'aprovació per aquest òrgan de guàrdia que és la Diputació Permanent. Creu que s'ha criminalitzat el petit propietari amb tot aquest debat?
4: Doncs crec que no.
2: Immunitzat.
4: Jo crec que no, però potser algú sí, diguem-ne, sí. Algú ha tingut aquest interès, sí. Però insisteixo, tothom que treballa per dividir a les classes mitjanes i treballadores d'aquest país treballa contra aquest país, perquè és que ens necessitarem tots. Per fer tot el que hem de fer, ens necessitarem tots. I és evident que hem de defensar els llogaters, però també és evident que hem de defensar el petit propietari, hem de defensar els autònoms, hem de defensar els treballadors industrials, els pagesos, els servidors públics, pues a tothom. És increïble que no se n'adonin que els necessitem a tots.
2: L'epitafi de la legislatura ha estat aquest no de Junts en aquests decrets Mari Carmen, i és veritat que en un primer moment sí que va semblar que hi havia posicions molt pròximes a la Moncloa, com a mínim això és el que ens deien des de Junts. Després van dir, han arribat les forces d'esquerres, han intentat posar el seu color dins d'aquest decret i això ens ha fet fora. Li va sorprendre més l'acostament de Junts amb el Partit Socialista o el gir final tombant aquests decrets? Tenint en compte que el PNB hi era, amb aquest primer decret.
4: Doncs vostè fixi's en el que va fer el PNB i és el que podia haver fet Junts.
2: Vostès van intentar convèncer-los?
4: Nosaltres intentem convèncer a tothom de les coses bones. El que passa que tampoc no... Si ara jo digués, va, el vam intentar convèncer, també ells no els hi semblaria bé, els sabria greu, perquè dirien que no necessiten que ningú els convenci. Per tant, no, això és irrellevant, és igual. Nosaltres intentem, sí, clar, intentem parlar amb tothom, intentem convèncer tothom de tot el que creiem que és bo. Però, escolti, cadascú decideix el que vol decidir. Jo el que constato són les conseqüències, i les conseqüències és que pel camí ha caigut el model de finançament, ha caigut la condonació del deute fla, ha caigut el consorci de la zona franca, ha caigut... que són coses molt importants, perquè aquest país no es pot permetre el luxe de continuar endavant amb 4.700 milions de menys. No s'ho pot permetre. I ho saben tots els mestres, i ho saben els metges, i ho saben el personal d'infermeria, i ho saben els pagesos, i ho sap tothom. I per tant, bueno, doncs escolti, Esquerra Republicana ha fet tot el possible, i continuarà fent tot el possible, però estaria bé que algun dia algú ajudi.
2: I sobre aquesta intenció de Pedro Sánchez d'aprovar aquests dos decrets per la via de la Diputació Permanent, vostè com ho veu? Perquè allà, clar, no necessita els vots de Junts.
4: Bueno, sembla que anar a la Diputació Permanent, com que almenys el primer es podria aprovar, no? Perquè el PNB va votar a favor del primer. Per tant, semblaria que el primer es pot aprovar.
2: I ja li sembla bé que es faci per aquesta via, em refereixo.
4: a mi si són coses bones em semblen bé. Ara, és evident que seria millor haver-ho provat en el Congrés, doncs, mira, escolti, més o menys tal com Déu mana, no sé ben bé com humana, però amb les formes habituals, entre altres coses, perquè hauria permès tenir temps per acabar d'aprovar el model de finançament, etcètera, etcètera, que és molt important, insisteixo, és que sense aquests 4.700 milions tothom sap què passa a les escoles i als hospitals d'aquest país.
1: S'ha crispat la relació entre Junts i Esquerra Madrid, com a mínim aquestes dues últimes setmanes. Hem vist a Rufián dir que Junts són uns classistes de merda, vostè això comparteix.
4: Bueno, he vist els altres dir moltes disbarats.
1: Rufián és una operació d'estat.
4: Sí. Bueno, pues, escolti, jo no dic aquestes coses.
1: Ho dic perquè també des de Sumar han dit que Junts són classistes i racistes, fins i tot els han arribat a dir. I vostè, doncs, em refereixo que vostè ha sigut un...
4: Però jo ja m'he pronunciat sobre això molt clarament. És a dir, quan Podemos ha dit que els de Junts eren racistes, he dit que fatal, que no és veritat i que no és... Ja està. I...
1: Però Junts classistes són o no?
4: Escolti, segur que deu haver-hi algú que ho és una mica. Sí, o dos miques, o tres. I hi ha molts que no. I tinc molts amics, i són molt bona gent. Mm-hmm. Ara, escolti, que a vegades segur que n'hi haurà alguns, i que no cal dir els noms, perquè ara tampoc no ajudaria gaire a dir-los, que tenen una actitud poc generosa i simpàtica, doncs ho sap tothom.
1: Dèiem, avui és el dia D de l'amnistia, a les 10 del matí reuneix el Constitucional. Això pot aplanar el camí de tornar a Puigdemont a Catalunya. Vostè hi ha parlat darrerament, amb Puigdemont?
4: Intento parlar amb tothom, i amb ell també, sí.
1: I creu que el fet que ell pugui tornar podrà ajudar a greixar les relacions entre Esquerra Republicana i Junts?
4: Bueno, jo crec que són unes relacions molt bones en molts àmbits i francament millorables en d'altres. Bueno, pues tothom que ajudi, benvingut serà, clar.
1: Doncs el deixo marxar, li preguntaria moltes coses més, eh?
4: Veiem-nos més sovint.
1: Ja sap que aquí pot venir quan vulgui, a parlar-nos d'handbol i...
4: Això també.
1: D'història.
4: Encantat. Abans us he sentit parlar d'un cas de pesta pulmonar a Sibèria. Un dia, si em deixes, vindré a parlar-vos-en, perquè jo feia classes a la uni de qüestions de demografia històrica, d'epidèmies, d'efectes de les epidèmies, etcètera, etcètera. El tema de la pesta pulmonar és molt... És a dir, la pesta es tracta amb antibiòtic, d'acord? O sigui, la pesta continua present en el món, no ha desaparegut. Uh-huh. I de tant en tant hi ha algun brot, sí? Hi ha algun brot habitualment en el sud-est asiàtic, als anys 80 del segle XX va haver-hi un brot als Estats Units, té tractament antibiòtic i, per tant, si arribes a temps, es cura uh-huh. pràcticament tothom, sí? Per tant, no sembla que hi hagi gaire risc de que la pesta sigui allò que va ser en el segle XIV. Al mateix temps, la particularitat de la pesta pulmonar és que té una transmissió molt fàcil, es transmet molt fàcilment, a diferència d'altres tipus de pesta que estan causades per la mateixa, pel mateix bacteri, que es diu Yersinia pestis, però que té un comportament diferent. A vegades té un comportament per bulbes, per això la pesta negra, perquè feia uns bubons negres, diguem-ne, mm-hmm. i a vegades té transmissió pulmonar. La transmissió pulmonar és molt ràpida i té una mortalitat molt més alta. Per això hi ha més preocupació per aquest cas, perquè si efectivament és pesta pulmonar, doncs és una mica més complicat. Però insisteixo, té tractament antibiòtic i si no, que vingui algun metge, algun epidemiòleg i que ens ho confirmi.
1: Ni tenim uns quants, pues, com a mínim, a la llista de contactes.
4: Pues jo m'apunto a parlar-ne el dia que vulgueu.
1: Ja veig que no era qüestió de temps, era qüestió de què li venia més de gust parlar.
4: Això segur que influeix. Molt bé, un plaer.
1: Un plaer.
4: Gràcies.
1: Oriol Junqueras, gràcies.
4: Gràcies.
1: Que vagi bé, fins la propera. Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Com sempre, aquest dia de la setmana, el Gerard Quintana i la Charlie P. Com esteu, estimats?
5: Molta son, un altre cop.
1: Molta son, això ja és el teu pa de cada dia.
5: Sí, és que el dimarts és el meu primer canvi del meu horari, com és el primer... Vinc de dormir tard i llevar-me tard, i el dimarts és el primer dia, llavors sempre em costa.
1: Vull dir que no és que sempre et llevis amb son, tu.
5: No.
6: Els dimarts té jet lag.
1: No, vull dir que hi ha persones que els hi passa.
6: No té son, té jet lag.
5: Exacte. Clar. Vinc d'anar a dormir tard perquè treballo de nit, i llavors el dimarts és el primer dia que treballo de matí. Llavors, a l'horari d'ahir a la nit, jo a les 3 estava encara que no sabia com dormir.
1: Ai, mare.
5: I llavors, clar, doncs em passa això cada dimarts. Primer jo sempre tinc sort quan vinc aquí.
6: Primer i últim dia que treballes de matí o no el dimarts?
5: No, demà també treballo. Demà vaig a la SER de Madrid, demà encara el matí només.
1: Carai.
5: Sí, sí.
7: Doncs, no ho sé, podem quedar alguna nit d'aquestes, sí, perquè a mi també em van tocar les 3 i tantes, sí, i a les 6 ja estava despert.
2: Saps què, sí, passa? Sí. Que llavors perilla que pugueu venir aquí a la secció. No sé, a mi...
5: Sí.
2: No, a veure, no passa.
5: La podríem gravar,
2: la podríem gravar a les 3 de la
8: nit. Els donem un quantum i que entrin des d'on sigui.
2: Exacte.
7: No, exacte. No, no, no, això de gravar de nit seria poderós, eh?
2: Podríem fer un dia, si voleu, fer un dia.
5: Va. Provar un dia. Vinga.
2: Ja aniré amb son l'endemà al matí, però vaja, no passa res. Us deixo triar. Qui comença avui?
5: A mi m'és igual. Vols començar tu, Gerard, que sempre començo. I així em trec el jersei, que tinc calor.
2: Vinga, va.
7: Sí, sempre em dóna més seguretat que comenci la Charlie, perquè com que no sé mai quan duraré i quan acabaré, penso, no sé, que li trepitgi el seu espai. És que el tema d'avui és com un acordeó. De fet, podria ser el nom d'una secció, saps? Que durés tot un any. Sí, fa mitjans d'abril, devia ser, em van convidar a una festa aquí a Barcelona. La festa de... començava, crec que a mitja tarda, i acabava l'endemà al matí. O sigui, no dormir, no? I en un moment donat del descontrol d'aquella festa, en un pis ple de gent, semblava pitjor que l'apartament del Billy Wilder, no? Del Billy Wilder. I vaig anar al lavabo a buscar una mica de pau. I de sobte miro al mirall i pintat en vermell gruixut, ben gran, posava... No tinguis por de perdre el control. Mai no l'has tingut. I clar, anava entrant gent al lavabo, me'ls anava mirant, anava pensant què significa tot això. I és una frase que m'ha anat ressonant des del mes d'abril i crec que arrossegaré tota la vida. I aquests dies, especialment aquest cap de setmana i ahir, l'he tingut molt present. És com si s'hagués materialitzat, fet realitat, però d'una manera comuna. No?
2: Aplicada a tu o aplicada a la societat?
7: Aplicada a tot, a mi i a tothom, i a tot el que m'envolta. No? Començant per la meteorologia.
2: Ui, sí.
7: Sí, pensant que sempre sabem la predicció del temps, sabem què passarà, a quina hora, on plourà, o quan hem d'agafar paraigües, quan no, i tot això s'ha acabat, no? I ho hem vist. I ahir va ser un exemple brutal, no? D'un fenomen que ja havia passat, que ens pensaven que no es repetiria, que cap model de predicció endevinava ni augurava, i de sobte estàvem vençuts o superats per aquesta realitat meteorològica, amb la sensació, a més, que hi estarem d'ara en endavant.
2: Sobre això, és veritat que a primeríssima hora del matí el nostre meteoròleg ens diu els models de previsió ara ja sí que ens indiquen que això pot passar, però sí, clar, però ja t'agafa amb el peu canviat.
7: Amb 3 hores, com a molt, sí, sí, d'anticipació.
2: Que, no? Per cert, que pels que ens estiguin escoltant ara i hagin punxat ara la ràdio, per aquest vespre i fins a mitjanit també s'espera temps perillós, que això també ens ho han dit, que avui sí que ho endevinen els mapes.
7: Sí, sí, després la gent es queixa de l'alerta, però si no ha passat res, per què han tancat les escoles? Però és una mostra claríssima de que aquells poderosos senyors dels temps ja no tenen el control sobre el temps, no? O com a mínim anticipació suficient com per fer-nos partícips del que ha de succeir. D'aquí la mobilitat, també, no? Jo em vaig desplaçar també el mes d'abril des del Maresme fins a Barcelona, fart de no tenir el control de res.
2: A viure, ja, vols dir, eh?
7: Sí, sí, em vas desplaçar a viure. Jo estava al Maresme i, bueno, l'epopeia era diària i per això quan succeeix alguna cosa així me'n recordo de la gent que ho està passant, com ho vaig passar jo aquests darrers anys, no?
2: Ja, ja.
7: Sí, hi ha gent que no només els que van a treballar, sinó els que tornen de treballar, que han treballat tota la nit i que esperen ser a les 7 del matí a casa i són les 10 i encara estan perduts en alguna estació, desinformats, esperant que arribi al seu tren, no? Però també em fascina el moment aquest de la pèrdua de control pel que fa a la política. I no només per l'anunci d'eleccions del Sánchez, del president Sánchez, que en una porra interna amb alguns amics jo la vaig encertar el divendres, el dilluns dirà que el 29 de novembre hi ha eleccions. I això va passar, si no per tots els que estaven donant suport en aquest govern, esperant obtenir alguna cosa que oferien els seus electors a l'hora de les eleccions, no? Començant per Esquerra Republicana.
2: Nosaltres hem tingut l'Oriol Junqueras fa una estona, assegut a la teva mateixa cadira.
7: Encara sento la seva escalfor, sí, sí, ara que ho dius. No, però clar, us deu haver explicat moltes coses, però ell tenia tot el tema de la suspensió del FLAP, del
2: sí, sí, tot això ens queda per cobrar.
7: Renfe, sí, sí, ha estat tan malament, o pitjor, que abans, amb tots els traspassos i tot plegat el que estava previst i el que ja s'ha fet amb la RAU, per exemple, i els pressupostos i el finançament, o sigui, clar, s'han quedat absolutament descol·locats, no?
2: A dues veles.
7: I el que em sembla més fascinant és la figura del president Puigdemont, no? I Junts, que de sobte veu acostar-se ja al moment de l'amnistia, però pot ser que arribi i quan torni es trobi amb el govern més radical, l'anti-Puigdemont, o que així li va declarar, no?, d'alguna forma, en el seu moment, perquè s'ha de recordar que el Partit Socialista també es va apuntar al 155, però es pot trobar amb un govern de PP i Vox, i ell arribant de 10 anys d'exili i intentant, què? No sé si és el que s'esperava ell, per dir d'alguna manera. I hi ha moltes més coses. El concert d'Oques, que hi havia gent que portava un any esperant, que havia comprat l'entrada.
5: Era aquest dissabte.
2: Ahir era el primer...
7: N'hi ha quatre.
2: N'hi ha quatre, exacte. Dimecres, divendres i dissabte.
7: Dimecres, divendres i dissabte. Vale. I al final... El d'ahir l'han aplaçat a dijous, amb el qual serà dimecres, dijous, divendres i dissabte, que són quatre dies de concert llarg.
2: Tu que en saps, d'això? Aguantar quatre dies al màxim nivell en un concert que és d'acomiad, deu ser duríssim, no? Perquè per això s'ho devien haver espaiat, ell.
7: Sí, estava espaiat, tenint en compte això. Jo no he fet quatre concerts a l'Estadi Olímpic, però recordo quan en van fer tres al Palau Sant Jordi el 2011, que ho fèiem també amb la productora de Project,
2: que la mateixa que
7: la promotora, sí, i que van contractar una assegurança per si no podia fer els tres dies seguits, perquè fèiem tres hores de concert pràcticament. Era allò un retorn i amb tot el desplegament, tota l'energia. I contra la meva voluntat, perquè em van dir, aguantaràs? Dic, clar que sí, però és que fa molts anys que no, aquesta intensitat, i un concert tan llarg i tal, tota l'emoció, i vaig aguantar perfectament. I es vaig dir, no pilleu cap mena d'assegurança. I recordo que l'últim dia, baixant de l'escenari, i vaig dir, heu tirat els diners, no? Però ho van fer, no sé si ho hauran fet en aquest cas, però sí, és més exposat. I a més, també era setembre i encara estàvem més en fase d'estiu nosaltres, però això ja és octubre, és a l'aire lliure, i vés a saber el temps, no?
2: També,
7: i
2: tant.
7: I la veu és segurament la part més fràgil d'un concert, no? Per tant, tocar un dia, l'altre, amb aquesta incertesa, no sé què passarà demà, o dijous, que també hi ha previsió de pluja.
2: Ens han dit que escampa divendres.
7: Em sap molt greu per ells, perquè deuen estar en un estat de... Vaja, no era el desitjable, no? En un estat de, no sé si angoixa, ansietat o nervis, o encara més impaciència, no? I també em sap greu pel públic, molta gent que havia vingut de les illes, havia agafat un avió, un hotel, gent que havia vingut d'altres llocs, i gent que es veu que es va trobar amb la sorpresa de ser a l'estadi i que li diguessin, no, avui no hi ha concert, que tothom no s'informa, com nosaltres, que està tota l'estona al cas, eh?
2: A tu t'ha passat d'haver de suspendre algun concert per algun contratemps sobrevingut?
7: Va passar fa molts anys, sense dormir, de noia, que veníem d'una setmana molt intensa i veníem de tocar a Mallorca, i a les proves de so em vaig anar, la veu se'm va anar quedant balada, no? Portàvem dies dormint poc, horaris molt bojos, i vam anar a sopar i, ostres, cada cop tenia menys veu, i quan vaig acabar el sopar era...
2: Quin horror!
7: Sí, i me'n vaig anar a l'hospital i hi havia una banda tocant abans, que era la Salseta Poble Sec en el pavelló, i em van dir, bueno, aguantarem fins que arribis. No sé, es van pensar que farien algun miracle, però el metge em va dir, diu, tu estàs fatal.
2: O parles amb la Úrsula, dos debajo del mar, o...
7: Exacte, necessites uns dies d'allò. Dic, però no em podeu donar alguna cosa? No. I vaig anar al pavelló, vaig anar al camerino, el nostre mànager va entrar en pànic, va desaparèixer, els companys del grup també, i em vaig quedar sol, amb tot un... Bueno, amb tot aquell pollastre. Me'n recordo que vaig pujar a l'escenari i vaig pensar, a veure què passarà. Jo estava petat.
2: Un acústic.
7: No, i vaig dir, escolteu, que no puc cantar, que haurem de passar per un altre dia. I la gent és tan meravellosa,
2: que va esclatar
7: amb un aplaudiment i em va fer costat i de sobte van aparèixer els companys i el mànager, ja, un cop tot superat, sí.
5: Jo una vegada vaig haver de cancel·lar per la veu, també. Sí, també. Que és un de, sí, clar, que és una hora i pico parlant, si no en tens veu, no...
2: Amb la gent allà, ja, també?
5: No, va ser unes hores abans, ja. però sí.
2: No, clar, més la sensació que estava...
5: Paral·lelisme...
2: Estic fallant a la gent, no?
5: Sí,
2: que ha vingut com a veure'm... Sí, sí. Tant, i impotència.
7: Jo les situacions, ho parlava abans amb el Joan, les situacions en les que hi ha caos i es perd el control és quan jo em sento més potent, més complet, saps? Sí, i en el grup, fins i tot fent tàndem, sempre he tingut la figura de Josep Tió, que és absolutament controladora, previsor, que si algú falla o algú està fora del previst, i agafa un parraque, i l'altre costat, que sóc jo, que estimo el caos. Això podria allargar-ho molta estona. El tema d'avui, de pèrdua de control...
8: T'has identificat amb alguna cosa, Marina, que m'has mirat?
2: Amb la perquè el pobre Joan intenta controlar el guió d'aquesta secció i sempre em diu, però l'hem de deixar volar en el Gerard, no passa res. I la Xarri també m'ha enviat, no passa res perquè sabem que funciona.
8: És que jo mirat...
2: sempre li dic, no t'angoixis, que funcionarà.
8: Però si anem al revés, si tu ets més controladora i jo més...
2: No, home, en aquest cas no. Jo sóc controladora en el primer tram del programa, que és la part que necessites tenir més coberta.
8: I jo sóc el controlador.
7: Passa que en aquesta secció el Joan és qui ens controla.
8: Si no em sé de controlar, si no sé controlar a mi mateix.
7: Acabaré amb el despertar d'avui, el verifacto.
2: Les factures.
7: S'aplaça, saps què és el verifacto?
5: No.
7: És aquest sistema per al qual has de facturar a través d'un sistema que va tutelat per Hisenda i quan tu fas la factura no la pots rectificar, la reben ells directament.
2: Això pels autònoms.
7: Jo em vaig acollir al kit digital.
5: Però ja no ho faig servir.
7: L'any passat. Podies acollir el kit digital o no, perquè entrava aquest any en vigor.
5: Vale.
7: Però ho van aplaçar. I ho van aplaçar l'any que ve. Les petites i mitjanes empreses començaven a començament d'any i els autònoms a partir del juliol. I, bueno, jo em vaig acollir, estic facturant amb una plataforma, cosa que no havia fet mai, tot d'embolics, aprenent, fent cursets, tutelars, d'aquests que et passen en vídeo per aclarir-me. I, finalment, doncs, avui hi ha la notícia de quan tornat a passar el 2028.
2: Sí, sí, d'aquí un parell d'anys justos.
8: Sí, quan jo tenies controlat.
7: Quan ho tenia controlat, em sento el ésser més absurd del món ara mateix.
5: Mira, jo vaig anar fa 2 anys a Groenlàndia, vaig estar un mes jo sola creuant per Groenlàndia, i allà tenen una expressió, perquè allà el temps és canviant, o sigui, en plan, no saps què passarà d'aquí 2 hores, i tenen una expressió, bueno, una paraula que és immacà, què significa com maybe. Llavors és com ens veiem demà i és immacà. En plan, no sabem si ens veurem demà.
2: Si la meteorologia permet.
5: Sí, porten els nens al col·le, perquè allà es mouen amb llanxes, no saben si els podran anar a buscar. Llavors els deixen al col·le i és com immacà. En plan, ja veurem si podem venir avui, potser heu de dormir a l'escola i venir demà, depèn del temps.
7: M'has fet veure que la meva mare deu tenir antecedents de Groenlàndia.
5: Jo és que sempre he sigut molt així i quan em vaig descobrir aquest concepte allà em vaig com... connectar molt amb aquesta d'això.
7: Aquí deien si Déu vol.
5: Sí, el si Déu vol. Sí, és una mica el si Déu vol.
2: Mira, jo recordo la meva àvia sempre quan marxava de casa seva li deia adéu, fins demà, sí, diu, sí. Si Déu vol.
7: Jo em passa amb la mare, fins demà, i ja dic, si Déu vol, sí. I diu, te'n fots, eh? I diu, bueno, no sé, si confies en ell, doncs vinga, endavant, no?
2: que ell tingui el control.
7: Exacte,
2: de tot.
7: Sí.
2: Charlie, tu què has pensat aquests últims dies?
5: A veure, jo aquesta setmana he estat reflexionant sobre una idea que és... si ser un nen és la pràctica per quan siguis gran, o si ser gran és posar en pràctica el que aprens de nen.
2: Oh.
5: Vale? És a dir, el main de la vida quin és? El principal quin és? Perquè la primera opció, el main seria ser adult, vale? Quan ets un nen et prepares per ser adult. Però la segona opció, el main seria ser nen, vale? És a dir, quan ets adult poses en pràctica tot el que has après de nen. Vale? Són com les pràctiques. Vale? Per què he pensat això? Perquè jo sempre havia pensat que era la primera opció, val? Que ser adult és de nen et prepares per ser adult. Però ara fa una setmana que he tornat a fer activitats extraescolars que es diuen així perquè van ser creades per ser fetes després de l'escola, no es diuen extrafeineres, es diuen extraescolars, vale? Després de la feina el que se suposa que has de fer és una altra cosa, que són rentadores, no? Però, i estic començant a pensar que el que jo estic fent ara són les pràctiques de ser nen.
2: Però què, vale? Vol dir que estàs fent activitats extraescolars?
5: Bueno, pues que m'he apuntat a coses, és que prefereixo no dir-les perquè no els hi vull sortir als tots els meus companys amb l'algoritme d'Instagram. Després us ho dic, a què m'he apuntat. Vull mantenir-ho per la meva intimitat.
2: Però activitats d'adult, no vas amb nens
5: activitats d'adults, però que són com després de la feina, però clar, no tenen no hi ha un nom que sigui extra de feina, és extraescolar. Sí, vale? Sí, sí. Ara després us explico. No, és que em fa molta vergonya que de cop em vegin parlant d'aquestes coses als companys de classe. Bueno, l'altre dia arribo a classe, vale? I arriba la professora el primer dia de classe i diu, bueno, ara us presentareu un a un, dieu nom, edat i per què esteu aquí. I és com, vale, jo fins que abans que em diguessis això sabia molt clar per què estava aquí, però ara no vull estar aquí. No? Jo en aquell moment em vaig voler morir, perquè primer que per mi la part guapa de ser adulta era no haver de fer aquestes coses, vale? Però segon vaig pensar, per què? Per què m'he de presentar davant d'una classe? Que, o sigui, per què hem de fer això? Vull dir, som gent que tenim les nostres vides, a mi què m'importa els

0: donava fatal ser nena, vale? Se'm donava fatal. A mi ser nena ja se'm donava fatal quan era nena, vale? O sigui, no sabia ser una nena que arriba al parc i pregunta si pot jugar. Jo no era aquesta nena. Jo era una nena que per no preguntar si podia jugar, jugava jo sola en un racó. I volia tampoc ser la nena que arriba al parc i pregunta, que vaig generar un món interior que flipes, vale? De manera protectiva, suposo, de manera que jugar sola no simplement m'agradava perquè no havia d'interactuar amb altres nens, sinó que em distreia tant a mi mateixa que em calmava i em treia l'ansietat d'haver d'interactuar amb algú per fer res, no? Jo vaig sobreviure tota la infància així, sola, vale? I em vaig fer adulta. I quin ofici vaig triar? Vaig triar ser còmica d'estàndup. Per què vaig triar ser còmica d'estàndup? Què és ser còmica d'estàndup? Ser còmica d'estàndup és jugar jo sola amb el meu món interior en un escenari, igual que jugava jo sola amb el meu món interior a la moqueta del col·le.
1: Amb tota gent que et mira, aquesta és la diferència.
0: Sí, però jo no micro la gent, jo estic al meu humor interior. Llavors, la gent veu ser còmica d'estàndup com que has de ser molt extrovertit, però ser còmica d'estàndup és l'única professió que a mi em permet no haver d'interactuar amb gent si no vull. O sigui, és l'única professió que em permet seguir jugant sola, vale? Hi ha gent que es fa còmica perquè vol que l'escoltin. Jo em faig còmica perquè mentre m'escolten ningú em pregunta coses, vale? No he de fer res. Llavors, jo estic a... I la meva professió consisteix, jo estic a casa meva jo sola, penso idees jo sola, escric acudits jo sola, vaig als llocs jo sola, viatjo jo sola, arribo i agafo un micro jo sola i em poso jo a jugar jo sola amb el meu món interior, vale, en un escenari. Després me'n vaig jo sola a casa i quan tanco la porta, jo sola, el que sento és l'alleujament de no haver hagut de preguntar a ningú si puc jugar, saps? Llavors, ara, per això jo soc un tipus de còmica que arribo al teatre. O sigui, jo, quan acabo la funció, m'espero que hagi marxat absolutament tothom i després surto. I també soc la persona que quan abans que arribi la gent ja estic a darrere el taló per no haver interactuar abans amb la gent que ve a veure'm. I clar, ara arribo a un curs extraescolar i m'obliguen a ser la nena que jo no era ni de petita. I em diuen que saludi a tothom i que parli una mica de mi, i penso, si realment el main de la vida, la part principal de la vida fos ser adult, jo no estaria ara patint d'aquesta manera com estic patint en aquesta classe. Simplement perquè vull aprendre. Jo el que vull és aprendre, no? Que sembla que tot el que fem d'adult sigui per sortir de la nostra zona de confort, però jo és que el que vull és el contrari. O sigui, ja vaig estar sortint de la zona de confort tota la meva infància. Ara vull poder triar les coses que em fan estar dins de la meva zona de confort. Vale? Perquè això, he dit que he començat dues activitats. He començat una com més intel·lectual i una física, vale? La física, o sigui, encara és més semblant a un parc infantil. O sigui, i ara sóc la nova, sóc l'última que ha arribat, vale? Sóc la que el profe mira, la que el profe corregeix en veu alta, la que el profe va posar davant tu, t'ho posa't davant, que així em veus bé. I penso, per què no puc jo estar aquí darrere fent-ho a la meva manera? Ja ho aniré prenent, no? Però sigui, si ser adult fos el main, no m'estaria sentint així d'incòmode ara mateix. Però és que després va arribar la solució a aquest dilema que jo tenia, que és que va entrar en joc la tercera edat. Vale? Perquè a la tercera classe ha arribat una senyora que clarament està a la tercera edat, i si no, és que es cuida molt, molt malament. I la professora li va dir que es presentés, vale, i que expliqués qui era, i la senyora va contestar una cosa així com, a mi deixa'm tranquil·la que jo no he vingut a això. I vaig pensar, aquest és el main de la vida, és arribar a la tercera edat. O sigui, jo estava buscant una activitat on em deixessin estar a la meva zona de confort i aquesta senyora s'ha portat a la zona de confort de casa. O sigui, que, no puc esperar a l'edat en què se't desbloqueja el... Mira, no em dona la gana.
1: Clar.
0: O sigui, és aquest l'objecte, és l'època principal, la de disfrutar.
1: O sigui, ets molt tancada cap endins, teu.
0: Sí, tu. Sempre,
1: però,
0: sí, 100%.
1: Però tu deuen parar pel carrer.
0: Però és que jo miro terra quan camino pel carrer i vaig amb casco sempre. Però ho he fet des de petita. O sigui, sempre he mirat com caminant al terra. No? És que sóc molt introvertida, en realitat. Ja, I per això parlo ràpid i per això em moc molt, perquè així no estic pensant què estic fent.
1: I ho fas per evitar el contacte visual,
0: sí,
1: o la relació amb altres humans?
0: Sí, una mica.
2: És un exemple més d'un cas que he anat seguint des de jovenet, que és que l'escenari és en bona part dels introvertits, dels tímids. Sí, una persona que no té problemes de comunicació, no té necessitat de pujar-se a un escenari i exposar-se a la crítica dels altres, ni a... Saps què vull dir? Està tranquil·lament comunicant-se.
0: Jo molts cops he pensat que no tenia sentit. Bueno, molta gent no entén que jo estigui fent el que faig, però després té aquestes coses que és veritat que no he d'interactuar amb ningú si no vull.
1: Llavors, de fet, per si necessites algun consell, hi ha qui ens diu, doncs, que no vagi a extraescolars.
0: Ja.
1: Els nostres oients...
0: No, clar, clar. No, és que jo no havia tornat a un extraescolar des de fa 12 anys. I ara que he tornat, ara estic entenent per què no hi havia tornat. Clar, i ara home, m'estic plantejant, però per què estic fent això?
1: Estàs en el teu dret
2: jo
1: a poder prendre.
2: Jo no tenia ni idea que m'assemblava tant a la xarxa. Però, sí, a mi la

0: La meva professora de català, el primer debut, quan tenia el primer cop que em van ensenyar en català, quan me la vaig trobar al cap dels anys, em va dir: m'ho hagués imaginat de qualsevol, menys de tu. És de l'últim que m'hagués imaginat que et pujaries a un escenari i et dedicaries a això.
1: Mira, fixa't.
0: Sí, ja. Vull dir que hi ha, aquí hi ha un treball d'autopicar-se per dintre i trencar murs.
1: Sí. I sobretot això, de la interacció amb altres persones, perquè és veritat que a vegades tu vas a mi no m'ha passat en extraescolars, però potser m'ha passat en classes de gimnàs, no? Que tu vas allà en una classe amb algú que te la dirigeix, però vas allà a posar-te en forma de tu. No, i ara us posareu en parelles amb algú, tu suada, sí, no? Sí, que t'has de posar amb un altre, que t'aguanta els peus, que et fa no sé què. No podem fer coses individuals. Sí. Jo m'apunto individualment sola al gimnàs.
2: Jo sempre pregunto si hi ha contacte físic. Si hi ha contacte físic ja no m'apunto.
3: Si la fas individual encara et sents més observat, segons com.
2: Però prefereixo no haver de tocar una persona i mirar-la i tenir-la aquí davant.
3: Contacte és una carpeta, però el grup individual és una altra carpeta. I quan estàs sola amb el professor és que no tens escapatòria. Perquè en grup pots resar per dir...
2: No,
3: que s'estigui mirant un altre mentre jo estic aquí, no claven aquest moviment o aquesta coreografia o el que sigui que fa, sigui crossfit o sigui ballet.
2: Jo sola amb un professor ni de conya és una opció.
1: Clar, però llavors, a l'hora d'incorporar, d'anar sumant gent a la teva vida, tu has de passar càstings molt profunds, no?
2: No, o sigui, no, és que de cop arriba una persona amb qui...
1: connectes.
2: Sí, jo tinc el meu entorn molt petit, però el meu entorn és el meu entorn segur i és on jo sóc jo.
1: Però és el teu entorn de tota la vida o deixes que hi hagi altres coses que s'hi vagin sumant?
2: No, de fet, he tardat a tenir el meu entorn. El meu entorn és ara d'adulta, me l'he fet, jo crec. Sí, de petita no vaig anar a arribar a generar mai com vincles molt forts perquè jo era molt...
1: Ja.
0: Jo amb això de l'entorn, a vegades, més d'un cop m'he sorprès i he pensat, ostres, tota la gent que m'envolta i amb qui tinc... Els conec fa un any, com a molt. Mm. Potser influeix que he fet 28 mudances de la meva vida.
2: Se n'he fet 14.
0: Veus?
2: Mira, doncs, la meitat
0: veus?
1: Teniu un màster.
0: Jo incloc les que vaig fer des de petit amb els pares i els de casa. Vaig fer un inventari i dic, va, doncs vinga. Però sí, és aquesta sensació de que res no dura gaire, no?
1: Però vols dir que tu no retens gent de tota la vida?
0: Sí, però no cal veure'ns, no?
2: És que també amb la gent de tota la vida...
0: Fa 30 anys que no ens veiem, però estem allà, sempre això queda.
2: És que també amb la gent de tota la vida també vas canviant les teves energies, les teves... Jo tinc, per exemple, la gent que anava al col·le, la majoria estan casats, que tampoc va ser com un grup d'amics fort, però que conec de gent del col·le que estan casats i tenen fills, i jo estic en un altre moment de la meva vida completament. Llavors, clar, l'entorn que tens és el que t'acompanya en la teva energia.
0: Jo recordo el primer sopar d'aquests d'exalumnes que vam fer, i que era, doncs, no sé, em sembla que feia uns 30 anys ja que havíem deixat l'escola, no sé si en teníem 40 o 50, una cosa així. I jo ja no vivia a Girona feia un temps, i la veritat és que vaig anar al restaurant on havíem quedat i hi havia més d'un sopar d'aquests d'escola. I vaig entrar a la sala on em van dir, vaig mirar i dic, no conec ningú, i vaig marxar, vaig passar a la sala del costat, aquí tampoc conec ningú, no ho sé, m'hauré equivocat de restaurant, em van dir, no, és allà. Vaig tornar a entrar a la sala i de sobte se m'acosta... Em posaré Fernández o González, per no dir tal, no? I a mesura que s'anava acostant, el mirava als ulls i em va sortir i dic, hòstia, González, què fas tancat aquí dins d'aquest cos? Perquè els ulls eren els del nen, però l'altre no tenia res a veure, ja no tenia pèl, ja, saps què vull dir?
2: Sí,
0: semblava el meu avi, no? I aquesta sensació de que les coses van a diferents tempos segons amb qui i amb què.
1: Jo us he de dir que sóc tot el contrari, sóc la que organitza aquest sopar d'exalumnes. Sóc jo, la motivada, sí. Jo sóc la motivada.
3: Jo m'ofereixo a organitzar-los perquè així m'asseguro que no es fan. O sigui, no sé per què, parlava amb companys de la universitat aquest estiu, d'això, 10 anys que no... I ara ha fet 20 anys que vam començar la carrera. Ostres, hauríem de fer un retrobament, i vaig dir, ja el monto jo.
1: Com sou?
3: Tu creus que s'ha arribat a fer un grup de WhatsApp o qualsevol sistema per començar a convocar la gent?
1: Com sou?
0: Que fort.
3: Home, sí, a veure si per Nadal ho tenim fet.
1: Sempre hi ha un punt d'il·lusió. Igual de tota la gent que hi ha, et fa mandra, però alguna cosa segur que et fa il·lusió en la retrobada d'aquell sopar, i si no, escolta, em sembla que tens la porta allà per agafar i marxar.
0: Sabem més coses de la Marina, ja.
2: Sí.
0: Perquè normalment el que munta això és tenir un paper
1: a la vida.
2: Totalment.
3: Sí, es compensa.
1: Clar, hi ha una altra persona que ens demana poder intervenir, és el Josep Lluís Merlos, que té secció just després de vosaltres. Merlos, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Com estic? No puc estar més d'acord amb el que esteu dient avui, la Charlie com el Gerard. Mira, jo que considero que sóc un tio sobrevalorat extraordinàriament, jo crec que tinc una memòria RAM molt petita, ja la tinc plena. Aleshores, arribo un moment que no vull conèixer més gent, és que m'és igual. I hi ha una cosa que no suporto, que és quan estàs en un lloc, dius, mira, aquell és fulano, dius, ah, i... Vine que te'l presentaré. Dius, hòstia, no cal. El meu somni és una casa amb... Saps les gateres? Aquestes sí. Comportes, allò, perquè els gats tornen, però al revés. Jo vull una gatera que serveixi perquè puguin tirar llibres i diaris i revistes i menjar de tant en tant, però no cal que faci l'altre moviment, no? Per tant, entenc... Ostres, no saps com m'identifico amb el que esteu dient. Jo tímid no ho soc, eh? No, jo directament soc borde. No és que sigui tímid, jo directament soc borde.
0: Borderher, que diu ara.
1: Com?
0: Borderher. Sí, a la meva companya, a vegades una persona que coneixem li diu, tu ets Asperger o una cosa així, perquè estàs com lluny. No, i ella diu, no, soc Borderher.
1: Jo soc Borderher, és el meu diagnòstic, no?
0: Volia fer una pregunta a Josep Lluís Puig.
1: Clar, i tant.
0: És que t'he tingut present aquesta nit. Pot ser... em vaig quedar fins a les 3 i pico mirant la sèrie aquesta documental sobre el Cruyff, i pot ser que sortís tu entrevistant-lo?
4: Sí.
0: Aquests tu, sí, molt jove?
4: Vam parlar i sé quina imatge és. Sí. Jo no l'he vista, però sí. Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo molts cops com a futbolista, i tinc un record extraordinari, que és un dia que vam fer un partit un diumenge al matí al Ministadi, que era un partit benèfic, crec que per UNICEF. I que són les coses, no? A la mitja part podies baixar el vestidor i parlar amb els futbolistes. I me'n recordo d'estar parlant amb el Johan, i el Johan fotent un cigarro al vestidor de mitja part, no? Sí, sí. Sí, tots tenim un passat tenebrós.
0: No, com que eren les 3 de la nit quan estava veient el
1: i se t'ha aparegut més.
0: I de sobte et apareixes i ara apareixes aquí i ja no ho puc creure. Això és molt fort.
1: Estem dins del teu cervell. Home, tenebrós no ho és. No tothom pot dir que ha pogut entrevistar Johan Cruyff.
0: Us recomano la sèrie, eh? Quin personatge.
4: No, era bestial. I és una època molt, molt xula, aquí a Ràdio Barcelona, precisament, perquè vaig tenir la sort de formar part del primer equip del Quim Puyal, i aquella època, ostres, fèiem coses molt xules. I una cosa que molt xula que es va fer aquí a la ràdio, que va ser iniciativa d'en Joan Castelló Rovira, és que el Joan va tenir la idea de regalar una jukebox al Museu del Barça, i diu, és una jukebox on la gent pugui... prema un botó i escoltar la veu de Ramallets, ostres, de Besora, de jugadors legendaris. I aleshores em va dir, escolta, això hauries de fer-ho tu. I durant una època em va encarregar entrevistar gent que ja era molt gran i vam dir, hòstia, fem-ho perquè igual no tenim temps, no? I això està a l'Arximac de Ràdio Barcelona i finalment no es va arribar a fer això. Ara sembla una cosa molt naïf, això, però en aquell moment era una iniciativa molt, molt pionera, això de dir, conservem les veus de la gent i que es perpetuïn al llarg de la història. I segurament aquesta entrevista que dius doncs devia formar part d'aquella època, segurament.
1: Ara ens quedarem amb el Merlos, però clar, jo ara pensant en tot el que havíeu anat dient, amb la vostra misantropia absoluta, amb la vostra introspecció i amb el vostre Borderher, encara té més mèrit que aquesta temporada estigueu aquí amb nosaltres. Vull dir que us ho vull agrair encara de manera més fervorosa, de debò. Gràcies. Em fa molta més il·lusió encara, ja me'n feia, però...
3: Això és com un escenari.
2: Sí, és una mica això.
0: No, i aquí hi ha una conjunció que esbrinarem què vol dir aquesta conjunció d'astres que s'ha creat aquí amb aquests 4 elements.
1: I que duri.
0: Amb els 5, amb el Josep Lluís.
1: I que duri. Nosaltres ara ens quedarem amb el Josep Lluís Merlos, Charlie P, Gerard Quintana, gràcies, Joan Tejedor. Seguim.
3: Baixo ara a les 11.
1: Segueixes, sí, d'aquí una estona.
3: Jo segueixo fins que em diguis.
5: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Hola, Mariola Cubells, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Marina. I tu, com estàs tu?
0: Bé? Sí, cansada, però bé. Bé.
1: Cansada?
0: Sí. Cansada d'haver... Ja, ja. Sí. What a week, Capitan, no? No hi ha un mem del Capità Haddock?
2: Sí. I contesta encara és dimecres.
0: Encara és dimecres, doncs fixa't. Ja estàvem cansats ahir,
1: bon
0: que era dilluns.
1: Bon dia, company, bon dia, què tal?
0: L'Arnau, salut.
2: Ah, hola, Mariola, hola, què tal?
1: És que com vos veig per separat en l'antena...
2: No, és que ja ens havíem saludat fa mitja hora.
1: Sí, fa 3 minuts, no? Sí, clar. Sí.
0: Aquí el peu del canó.
1: La gent no ho sap, saps?
0: Que ens vens a parlar de com afectarà també aquesta campanya electoral a la programació a la tele, però abans, Mariola, hem de saludar l'Íñigo Espinosa. Íñigo, què tal? Com estàs?
3: Bon dia, Marina. Ja falta poc pel weekend, eh? No,
0: per cap de setmana. Que avui confesso que no tinc ni idea de què vols parlar i em fa una mica de por, això.
3: Pues mira, avui et porto una història molt xula. És una història de superació i el punt de partida és aquesta secció que fa la Mariola. Perquè de vegades, bueno, se'ns oblida o... A veure, no som del tot conscients que per molts oients el que diu la Mariola, les prescripcions televisives que fa són... palabrita del senyor, és una mica com quan el pastoret al mig del camp se li apareix la verge a prop d'una font i li dona un missatge, jo que sé, cuida les cabres, haz el bien, mata tus padres, i és quasi una obligació complir-ho. Doncs pels oients, amb el que diu la Mariola és el mateix, no? Però són tants els programes i tantes les sèries que recomana al cap del temps que hi ha oients que, Mariola, ho estan vivint amb angoixa, no? I aquest que escoltareu ara ha pres mesures, és un oient que ha pres mesures, és una mena de carta oberta d'un oient a la Mariola. L'oient es diu Lluís Springsteen i mira, anem a escoltar-ho. Això és el que diu.
4: Hola, bones, què tal, Mariola? Em dic Lluís Springsteen i sóc superfan teu. Jo sempre, doncs, intento mirar totes les sèries i les pel·lis que recomanes, però, bueno, vaig arribar un moment que no tenia temps a la vida, no? Perquè jo, en fi, tinc 3 fills, treballo una fleca, en fi, no tenia temps, però vaig prendre una molt bona decisió. Penso que és abandonar la família, abandonar la feina, que són coses superflues, i vaig decidir anar-me'n 7 anys al Tibet, estar-me 7 anys al Tibet com a Brad Pitt, ojo, per poder tenir temps de mirar tot allò que recomanes. Llavors ja fa un parell de mesos que estic aquí al Tíbet i molt bé, m'aixeco a les 6 del matí, faig uns mandales, unes històries, i després a les 7 ja començo pel·lícula, sèrie, concursos, programes, concurso, pel·li, sèrie, tot allò que ha recomanat la Mariola. I així m'hi tiro fins a les 9 de la nit, que ja plego la tablet i llavors menjo una mica de llac, unes guindilles rebofades, i me'n torno al llit i el dia següent un altre cop pel·li, sèrie, pel·lícules, programes, concursos, cursos, tot allò que ha recomanat la Mariola. I, bueno, així estaré, doncs, 7 anys aquí al Tíbet i, bueno, això sí, mentre estic aquí no puc escoltar les recomanacions que fas, menys mal, perquè si no seria un bucle infernal, me cago en la puta. menys mal. Bueno, això, que res, una salutació i que els oients que estiguin a la mateixa tessitura que jo, que s'atreveixin, que deixin la família, que deixin la feina, se'n vagin al Tíbet i mirin tot allò que ha recomanat la Mariola.
3: Bueno... És una recomanació que fa aquest a Lluís.
5: És una manera de... Sí. Jo també t'ho recomano, també t'ho dic, eh? També t'ho dic.
3: És que si no, és massa estrès, si no.
0: S'acumula la feina, clar.
5: S'acumula la feina, sí. Clar. No, bueno, escolta, i a més, allí segur que hi ha una bona tele, saps?
3: I bona cobertura. Avui en dia hi ha bona cobertura. Hi ha
0: tot arreu, no? A més, que tu pots baixar i veure-ho sense necessitat d'estar connectat, també.
3: A més, això, ara avui en dia són tot facilitats per mirar el que recomana la Mariola i dedicar la vida al que recomana la Mariola, que és el que hem de fer tots.
0: I per intentar desconnectar el cervell, que aquí hi ha una cosa, eh? Si tu mires les sèries per connectar o per desconnectar.
3: Ah, ostres.
1: Tu, Íñigo, tu, què fas tu?
3: Jo miro les sèries per desconnectar, clarament. Jo, bàsicament, el 95% de les coses que faig a la vida és per desconnectar. Tot, quasi tot el que faig, anar a comprar ho faig per desconnectar. Mirar sèries, per suposat. Sí, sí, el que vull és desconnectar.
1: Però, clar, entonces se te... Vull dir que se te queda curt el panorama, per tant, saps?
3: Bueno, però és que si no se'm fregeix el cervell, o sigui, he d'escollir una de les dues coses. He de curar el panorama o fer neurones frites, no?
0: Mis neurones estan frites, exacte.
3: Les neurones estan frites.
0: Sí. Íñigo Espinosa, gràcies.
3: Vale.
0: Fins demà, que vagi bé.
3: Adéu, petonets.
0: Mariola. Déu-n'hi-do com es presenta el panorama. Si sí, ja hem anat veient que era una olla a pressió la tele i els programes en aquest clima de preelectoral permanent, ara que ja tenim convocatòria pel 29 de novembre d'eleccions generals, Déu-n'hi-do.
5: Va ser interessantíssim veure-ho, perquè, bueno, jo crec que mai...
0: Mariola, un moment, no sé què estàs fent amb el so, però sentim cops i com t'allunyes i tornes al telèfon. No sé si podem tenir...
5: No, ja està. Ara bé?
0: Ara bé, sí.
5: Ara bé? Sí. Vale. Llavors, jo crec que va ser una temporada interessant perquè tinc la sensació de que el panorama audiovisual davant d'un... Mira que fa dos anys van tindre una elecció darrere l'altra, però el panorama no estava igual. No estava igual de... El panorama audiovisual jo crec que no estava tan airat com el veig jo ara, no? Jo note més que hi ha un posicionament claríssim de les televisions, dels magazins, de determinats programes. Molts d'ells han tret la careta, si és que la tenien, van a per totes. Ara començarà una nova tele, que ja sabem que té el sesgo que té,
0: la
5: que
0: sèptima.
5: És la sèptima. Sí, llavors tot això farà que pot ser siga una miqueta insoportable tot, no? Perquè jo crec que van a desplegar tota l'artilleria pesada tots els mitjans, no? Cadascú en la seua. I jo sempre dic una cosa que és molt important i és que a mi em sap greu quan es parla de que tots som igual, de que totes les cadenes fan el mateix, de que tots els presentadors o els comunicadors fan el mateix, perquè això no és deberes. Jo sempre dic que una cosa és tindre un punt de vista i poder desenvolupar-lo i, en fi, i reflexionar sobre ell i argumentar-lo i amb tranquil·litat contar com veus tu la realitat. I una altra cosa és el que fan determinats programes, que és que no és deberes que siguen rigorosos, que siguen periodístics, no és deberes. No en compareu l'informatiu que fa Pepa Bueno, per posar un exemple, amb els informatius que jo estic veient, per exemple, a Telemadrid o als Leids o als Tall Shows que estic veient jo en Telemadrid o en Antena 3 o en els magazines diaris de 4 i de Telecinco. No és exactament el mateix, no és lo mateix la hora de la 1 que l'arranque de programes de Ana Rosa Quintana i ningú va a baixar-me d'aquest carro, saps? Vull dir, ho tinc claríssim. Llavors, clar, tenim un panorama complicat perquè hi ha són programes, a més, estic parlant d'Horizonte, estic parlant d'En Boca de Todos, estic parlant de l'Hormiguero, estic parlant de l'informatiu de Vicente Vallès, estic parlant dels magazines de bona part dels magazines que es donen, per exemple, en Telecinco, que la productora Ana Rosa Quintana fa 9 hores de televisió diària amb el seu punt de vista, només, i en Antena 3, si tu mires ara, després de l'Hormiguero, La Mesa, o fins i tot el programa d'abans, no el de Son Soles, sinó el de Susana Griso, també té una vessant que això no pot ser. I aquests programes estan fent rècords d'audiència, que és el que a mi em té una miqueta sulfurada, no? No sé si m'explique.
0: Ja, sí, sí. No, i després tenim els Lates, no? Hem parlat molt dels informatius dels programes del migdia, després hi ha els Lates amb la batalla del Broncano i l'Hormiguero. Ahir hi va haver una imitació justament a l'Hormiguero de Pedro Sánchez per part del Latre.
6: Quiero anunciar hoy, después de el anuncio electoral, que voy a recalificar la Puerta del Sol de Madrid y que la Comunidad de Madrid haremos pisos de protección oficial. Ah, sí, y los que están acampados podrán acampar a partir de ahora en casa de Pablo Motos.
0: Jugant obertament la carta de l'enfrontament entre Pablo Motos amb tot el que té a veure amb la Moncloa.
5: Totalment. Bueno, això ja està clar que forma part de la línia editorial del programa. Jo crec que enguany més que mai. És a dir, recordem que l'Hormiguero era un programa blanc i d'entreteniment fa un temps. I jo crec que va ser a partir de la pandèmia, quan ja va decidir que anava
1: per una altra línia i bueno, va començar les tertúlies i ja de les tertúlies el monòleg que fa al començament, les pulles que la elecció de convidats, el tipus d'entrevista, etc, etc, i ara que les faltava Carlos Latré imitant a Pedro Sánchez. Ahir va ser molt interessant també. Hi ha una cosa que jo crec que també és nova en este panorama televisiu, que és les respostes d'una cadena a l'altra, no? Això no ho havíem vist abans. Jo recordo fa molt de temps quan Telecinco començava a parlar d'Antena 3 com la cadena triste, val? Ara, ja fa un temps, Broncano ho ha fet moltes vegades utilitzant la ironia, el programa de Broncano, la sàtira, quan ells van començar i es clavaven d'una manera prou orgànica i prou natural amb el programa de Pablo Motos, i ara, si vos fixeu, hi ha ampulles d'un programa a l'altre sense problemes, i fins i tot dins de la mateixa cadena, no? Com va passar amb Jorge Javier Vázquez quan va dir en el seu programa de Telecinco: benvinguts, este és el primer programa de la vesprada que no està produït per la productora d'Anna Rosa Quintana. Anna Rosa li va contestar. Sí. Vull dir que...
0: Clar, és una I ara que parlaves de la bronca entre aquests programes, o de com s'interpel·len directament els uns als altres. Hem parlat del Broncano, hem parlat de l'Hormiguero, però hi ha un tercer actor aquí, que és l'Iker Jiménez i l'Horizonte, i el Broncano li dirigia aquest missatge, també.
7: Ganamos a l'Hormiguero, però a nosotros no ganó Horizonte con Ayuso.
8: Madre mía.
7: Fíjate, el Hormiguero no lo ha visto venir esto, ¿eh? Le adelantaron yo creo que por primera vez en la historia el Hormiguero es tercer programa.
8: Le adelantaron y por la derecha,
7: ¿eh? Y por la derecha, efectivamente. Así que bueno, le damos la enhorabuena a Iker Jiménez por la audiencia y porque quizá en diciembre sea ministro de Interior, así que bueno, vamos a ver.
0: Me faltaba yo.
1: Bueno, he de dirte que yo no había feia molt de temps y no recorde bé quan, que també és molt curiós això, Broncano no es un entretenedor, un comunicador, un presentador. Prou no és Wyoming, és a dir, és prou blanc en el sentit no en el sentit estricte de la paraula, però ell no fa molta ironia, sàtira política, no? Llavors a mi em va sorprendre a nit moltíssim amb esta broma estupenda, per una altra banda, que és el que tots tenim al cap, directament, no? Perquè li havíem sentit a... Jo recordo una de Marc Giró, que va dir que, bueno, que si guanya l'únic bo de que guanyi la ultradreta és que Iker Jiménez podrà tornar a fer només les cares de Belmed, no? Que a mi em va encantar, perquè recordem que ve d'ahí, no? I que encara té un programa que es diu Cuarto Milenio, en el que se suposa que només parla d'això, però fins i tot en aquest programa, que jo l'he analitzat prou, també hi ha un tufo de conservadurisme i fins i tot de feixisme, no?
0: Perdona, Mariola.
1: I em sorprèn, no? Perquè per això dic que crec que s'ha obert la veda, no? Yeah. En tots els sentits. I això em sorprèn, em congratula d'alguna manera, perquè crec que el missatge es pot rebre a llocs a los que no habitualment no es rep, i igual hi ha algun despistat que diu, ostres, sí, té raó, no? Este programa és puro feixisme.
0: És evident que cada cadena tira l'aigua cap al seu molí. Una cosa són les valoracions de com ho veiem, de com ho llegim aquí, l'altra és el veredicte del públic, no? Sí. Que això també és important. I tenim les audiències, per exemple, d'ahir, després comentem amb la Mariola la tendència.
2: Sí, perquè parlaves al principi d'una guerra revuelta Hormiguero, i ara hi ha un tercer sector, no?, que és Horizonte, i es veu clarament reflexat amb les audiències. Ahir el programa d'Iker Jiménez va fer un 13,1% de share i Pablo Motos va fer un 13,4. Per tant, li va plantar cara amb aquest avançament electoral. La revuelta va ser la tercera opció amb un 11,6%. Per tant, pràcticament 2 punts menys que Pablo Motos i que Iker Jiménez. I què tenia ahir Horizonte, no? per fer aquesta puntuació tan alta? Doncs bé, tenien a Tomàs Gómez, que va ser secretari general del PSOE Madrid entre el 2007 i el 2015, que deia, entre altres coses com aquestes de Pedro Sánchez.
9: Yo, sinceramente, creo que lo que no ha conseguido nadie hasta la fecha lo ha conseguido Mari Carmen, que es el final de Sánchez. Creo que han cometido un error de cálculo. Yo he estado hablando estos últimos días con muchos dirigentes del partido, a ver cómo distintas posiciones, ¿no? Es decir, lo menos aconsejable era la convocatoria electoral.
10: Lo menos aconsejable.
9: Lo menos aconsejable.
0: M'ha fet gràcia aquests números que feia ara l'Arnau, que no sé si casen, Mariola, una mica amb la tendència en general, però vindria a ser una mica... Iker Jiménez, Pablo Motos, Pepe Vox, no? La lluita Pepe Vox, que roben vots entre ells i a temps de distància, i tenim Broncano, que podria ser l'òrbita més progre, que no els hi arriba a la suma.
5: No ho podries haver definit millor. És a dir, la analogia jo me l'he fet. Vull no creure-la, vaig a dir la veritat, és a dir, jo no vull veure aquest panorama al meu país, no vull veure aquest panorama fins i tot a la televisió. He de dir-vos que no és la primera vegada que passa, ja la setmana, bueno, tal com deia Broncano, és a dir, ja la setmana passada va passar, quan Horizonte tenia a Ayuso, i està claríssim que el perfil de votant de Vox ja no té prou amb l'Hormiguero i ja vol una dosi més alta. Tots coneguem a este ex del PSOE, ex socialista, i tots coneguem quins són els punts de vista, i està clar, o sea, que, vull dir-te, no és gratuït que Iker Jiménez l'altre dia feia unes declaracions en una entrevista, va fer gràcia perquè ell va de pur, val? Ell diu que és un complot contra ell, etcètera, no? Llavors, em va fer gràcia perquè va dir, d'ací un temps, quan guanye la dreta, jo ara sóc qualificat de fascista, o no sé com ho va dir, o de ser un presentador de dretes, i d'ací un temps, quan guanye la dreta, jo seré un presentador, seré el rojo. I jo pensava, bueno, molt ha de canviar la història perquè alguns puguen pensar això, o tu realment pots canviar de filosofia de la nit al matí sense cap problema. A mi em pareix perillosíssim, eh? Jo, podem fer broma, podem fer tal, però em pareix perillosíssim, perquè és una quantitat gran de... Parlem del SARE, però no parlem del rating, és a dir, és una quantitat importantíssima de persones que estan veient aquest tipus de formats televisius, que són perversos, és a dir, són nocius, és que estan mentint, estan intoxicant, estan utilitzant totes les eines aquestes de la mala praxis, de la mala televisió, del mal periodisme, per fer-se sentir, no? Llavors, clar, a mi això...
0: Mariola, hem fet analogies, i ara seguirem amb les analogies, i que tothom em perdoni, que ningú s'ofengui, eh? Hem dit... Iker Jiménez, Pablo Motos, Pepe Vox, Broncano, la progressia, no sé, Pedro Sánchez... Belén Esteban y el retorn con Puigdemont.
11: Yo lo único que sé que cuando tuve el único problema que he tenido en mi vida, el único problema, una adicción, de la cual salí hace muchísimos años. Primero salí por mí misma y luego por lo que tengo, pero sobre todo por mí misma. La señora Rosa Mudano...
12: Rosa Benito, perdón,
11: es que este tema...
12: ¿Rosario o Rosa?
11: No, Rosa Benito. Rosa, cogió de la mano a Mila Ximénez, que en paz descanse y Dios la tenga en su gloria, y a Cristina, amiga y azafata de Jorge Javier Vázquez, y se las llevó al baño, porque yo cuando hacía lo que no tenía que hacer, hacía así con la mano y se caía algo al suelo.
0: Clar, ella parlant obertament de les seves addiccions a tornant al seu retorn a la televisió, a Telecinco.
5: Sí, que ha sigut una bomba, he de dir-vos. En qualsevol cas, també he de dir, jo he seguit tant la primera aparició, que va ser este divendres, no el passat, que era fora de plató, que era la prèvia, com a cebo, no?, per anar alimentant la bèstia, i ja el divendres passat era ella al plató, el primer dia va tindre un 18.5 i el divendres va tindre un 19.9, que això és un rècord no només en el programa de viernes, que no va tindre ni al començament quan van arrencar amb la polèmica que va haver amb el fill de Bàrbara Rey, que va dir lo més gran també allí, no va tindre ni en ese dia. I, per supost, Telecinco no recordava un DNU en cap programa des de fa moltíssim temps.
0: La cosa és si això es pot sostenir, no?
5: Clar, el problema és ese. Ara què fem? Telecinco té esa història a la mà, pot mantindre ese nivell, perquè una de les coses que heu de saber, clar, vosaltres no seguiu, no heu seguit la història de Belén Esteban, però jo sí.
0: Ens l'ha anat narrant la Lorena Vázquez, en parlàvem just dimecres passat amb ella, ens sí. Feia una mica de manual, sí, sí.
5: Clar, no, però que no ha dit res nou en este programa. Ja. És a dir, tots sabíem de les seues addiccions, de les seues polèmiques al pare de la seva filla, que la seva filla no volia parlar. Ara n'hi havia una novetat, que és que la seva filla, bueno, sabeu que la seva filla se suposa que havia fet un comunicat per dir, bueno, sí, que conte, bueno, en fi.
0: L'Andreïta, que ja no és Andreïta, que ja és Andreaza.
5: Exacte, que té 27 anys. Que res que no sapiguerem, però és evident que després d'un temps sense estar ahí, ella... lo únic que val d'ella en televisió és parlar de la seva vida, perquè recordem que va estar en la família de la tele fent una altra cosa i diguem que la gent no la va seguir, no? Yeah. Perquè si no el programa haguera funcionat. Llavors, sí, sí, és un canvi de tendència. Com sostens això? Econòmicament, per una banda, perquè, bueno, la quantitat no la sé, però hem de tindre clar que serà una quantitat desmesurada, no?, la que li han pagat. I després, clar, tu no pots tindre cada divendres.
0: Ja, ja, ja.
5: Perquè arriba un moment de no ser que ella vulga una altra vegada tornar al ruedo d'una manera permanent, no?
0: Que la teta no da pa más, sinó ja.
5: Que la teta no da pa más, exactament. I a més ella, que té ja una vida ordenada, ja, ja, ja, organitzada, etc.
0: Maria, ara ens queda la recomanació d'aquesta setmana.
5: Bueno, la recomanació és una miqueta forta, però és pertinent. Es diu L'arquitecte, és una sèrie nòrdica, la teniu en Filmin, són 4 episodis. Se suposa que és una obra distòpica, val? Va ser la millor sèrie al Festival de Berlín, per cert, són 20 minuts per episodi. Parla de la crisi de la vivenda, parla de la crisi de l'arquitectura, de l'absurd en general del segle XX i, sobretot, la història que conta, que és un arquitecte que, per circumstàncies diverses, es veu obligada a viure a un garatge perquè se n'adonen, ella i el seu estudi d'arquitectes, que no és cap bestiesa organitzar un garatge, les places de garatge, com a vivendes.
10: Bien, ¿qué le parece?
13: Es bonito. ¿Quién es el arquitecto, señor presidente?
14: ¡Ha ganado el concurso de la Defons!
10: ¿El cubo?
13: Sí.
15: ¿Qué ha construido en su carrera?
10: Mi casa y 4 iglesias.
0: Doncs recomanació pertinent en els temps que corren,
5: sí,
0: Mariola.
5: Sí, totalment, però heu d'estar preparats per a veure-la perquè la veureu i direu, ah, pues sí, això me passa a mi quan busco un pis.
0: Imagina't. Mariola Cubells, estimada, gràcies. Fins la setmana que ve.
5: Petons, companys, petons. Vagi
0: bé, adéu.
16: Roba mi cubo.
17: No, solo intento salvarlo.
16: No, no lo hace. Me encuentro solo con imbéciles, gánsteres y matones. El cubo es la obra de mi vida.
18: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Puc saludar a aquesta hora l'Òscar Playà, el director de Rodalies. Què tal? Bon dia.
19: Molt bon dia.
0: Des de primera hora del matí que estem dient que s'està recuperant relativa normalitat al servei, que encara per això queden línies que no funcionen com tocaria. Podem dir que ja s'ha superat el pitjor?
19: Sí, bàsicament, de fet, queda un tram únicament sense servei de Granollers a Maçanet-Massanes, que afecta l'R2 Nord des de Granollers fins a Sant Celoni i la R11 des de Maçanet fins a Granollers i, per tant, cap a Barcelona. Per tant, queda aquest tram que esperem que en els propers dies puguem recuperar. La resta, des d'abans d'ahir, que ho tenim ja 100% funcionant, vull dir, 100% la infraestructura ja per poder passar trens. De fet, ja abans d'ahir, tant al dematí com a la tarda, ja van començar a passar trens i, per tant, ens queda ja aquest tram per tornar a la situació que teníem abans del temporal que va començar dissabte i que ens va provocar el tancament de la xarxa de Rodalies per la situació climatològica adversa que teníem.
0: És veritat que ja fa dies que presenta problemes, per exemple, ara em parlava de la R11, fa 5 dies que estan sense trens allà, però el dia greu va ser, òbviament, ahir, amb aquesta plantada que hi va haver per part dels maquinistes. Vostè ho llegeix com una vaga encoberta?
19: No, en absolut, en absolut. Crec que ha sigut un tema puntual que ja s'ha sobrepassat i, per tant, les situacions sindicals, les relacions sindicals són normals i és un tema puntual. Ara estem, com dic, focalitzats en acabar aquest últim tram. Adif està fent les últimes actuacions en el tram entre Granollers i Maçanet, que esperem que en les properes hores i dies ens vagin retornant aquesta part de la infraestructura, es facin les marxes exploratòries que requereixen els procediments de seguretat i a partir d'aquí puguem restablir aquest servei, que com dius, la R11 pues, tenim des de dissabte sense servei. Sí que és veritat que ahir ja vam obrir des de Portbou fins a Maçanet, és a dir, la part de la línia 1 de Rodalies de Girona, funciona ja des d'ahir al dematí en aquest tram, però falta aquesta continuïtat cap a Barcelona de l'R11. Per tant, estem focalitzats en això i en poder restablir aquesta part del servei i tornar a la situació que teníem dissabte abans de l'inici del temporal.
0: I això passarà al llarg del dia d'avui?
19: Estem esperant que DIF ens comuniqui la certificació de seguretat de que s'han acabat les actuacions i a partir d'aquí hem de fer les marxes exploratòries. Per tant, no vull dir el dia d'avui perquè hem de fer totes aquestes revisions i fins que no tinguem el 100% de les marxes fetes, pues no posarem els trens a circular clarament com marquen els procediments que tenim establerts de seguretat.
0: Clar, de tot l'episodi d'ahir, el que és evident és que va fallar la informació, la comunicació als passatgers i les alternatives per tots ells. Nosaltres parlàvem amb el president de l'Associació de la Promoció pel Transport Públic i ens deia aproximadament, calculem que hi ha entre 150.000 i 200.000 persones afectades ara mateix a primera hora del matí d'ahir que s'han trobat per sorpresa amb tot això. Vostès els hi casen aquestes dades? Quants usuaris calculen que es van veure afectats?
19: Bé, no entraré en un ball de dades, però clarament va ser una situació pues, complexa perquè teníem línies que no teníem cap circulació, hi havia línies que hi havia alguns trens circulant. Jo, com ja vaig fer ahir, voldria demanar disculpes als usuaris i usuàries que són usuaris de la xarxa de Rodalies per la situació. Afortunadament, a partir de les 9 els trens van començar a circular, els maquinistes van sortir, van començar a circular i, per tant, progressivament vam anar recuperant el servei i a la tarda ja teníem el servei absolutament normalitzat. A més, ahir a la tarda vam posar en marxa també un tram molt important de la xarxa de Rodalies que utilitzen molts usuaris i usuàries, que és el tram de la R4 entre Manresa i Barcelona, que també va ser un dels trams, diguéssim, que vam tenir més afectació també al temporal. La zona de Granollers, que és encara la que ens falta, i la zona, diguéssim, de Terrassa cap a baix, que també pues, la vam tenir afectada pel temporal. Per tant, jo crec que ahir sí que vam iniciar pues, amb aquesta situació, que a les 9, però ràpidament pues, vam recuperar el servei i, com dic, vam posar en marxa aquest tram de l'R4, que és molt important perquè mou moltíssima gent de la zona del Bages i Vallesos cap a Barcelona.
0: Clar, diu, això va ser a partir de les 9, però sap que els trens, sobretot, s'agafen molt a primera hora, en hora punta, i li deia, va fallar la comunicació ahir. No sé per què no es va decidir comunicar abans que no funcionarien els trens si l'avís vostès ja el tenien des de la 1 de la matinada per part dels maquinistes dient nosaltres no circularem perquè no ho veiem clar.
19: Nosaltres vam tenir la informació, és a dir, nosaltres vam començar a comunicar com vam veure de que realment el servei no s'estava complint l'oferta programada.
0: Però això us ho havien dit, a la 1 de la matinada els havien avisat d'això ja.
19: A la 1 de la matinada no ens havien avisat, ens havien enviat un mail, ens havien enviat un mail a la 1 de la matinada. Abans d'ahir també ens van dir que possiblement no sortirien ni van sortir. Per tant, nosaltres... Vam començar a comunicar el servei que teníem real respecte al planificat a les 5 del matí, quan vam veure pues, que la situació que teníem era una situació complexa. Jo a nivell d'informació també vull dir que ara mateix hem canviat el sistema de les pantalles també perquè el mostrin realment els trens que estan passant, perquè hi havia pantalles que mostraven trens que no passaven. Això hem fet una actuació. Hem també reforçat els informadors a les estacions des de les 5 del matí fins al tancament del servei, que fins ara pues, començaven a partir de les 6, 6 i mitja, depenent de les estacions. Per tant, hem reforçat aquesta part perquè creiem que la informació, clarament, és un dels punts de millora que tenim i a més, és el punt, diguéssim, més, que els nostres usuaris més valoren. I, per tant, aquí clarament estem fent actuacions per, a part de millorar el servei, intentar millorar el servei, fer actuacions també perquè la informació sigui més, més online, més bona, més de qualitat i que el servei i que els usuaris, en cas d'incidència, puguin buscar-se alternatives de transport i puguin arribar al seu destí.
0: Hi haurà compensacions per a aquests usuaris, més enllà de retornar-nos els bitllets? No sé si es plantegen indemnitzacions.
19: Bueno, no sé, de moment estem, com dic, estem ara mateix posant tots els esforços en recuperar la infraestructura que ens falta i poder donar el millor servei de qualitat pels nostres usuaris.
0: I sancions n'hi haurà pels maquinistes?
19: El mateix. Estem treballant ara enfocats en això. És a dir, volem millorar la mobilitat, volem recuperar els trams que en falten, millorar la informació i l'atenció als usuaris i usuàries, i amb això és amb el que estem focalitzats.
0: Veient que anem a episodis de temps més violents, que pot passar, que torni a succeir un caos com el d'ahir, no sé si es plantegen tenir una flota de contingència o per poder activar-la més ràpid, perquè al final ahir també el problema va ser que no es van poder oferir alternatives a primeríssima hora perquè els viatgers poguessin moure's d'una altra manera que no fos el tren. També és veritat que durant l'episodi que va passar ara fa uns mesos alguns usuaris deien que funcionen millor els busos alternatius que no pas el tren.
19: Bé, nosaltres des de dilluns que tenim 203 autobusos fent recorreguts tant o bé complementaris o bé substitutius, és a dir, els teníem des de dilluns preparats perquè quan tancar la xarxa de Rodalies, el posar-la de nou en marxa doncs no és una cosa que apretes un botó i es fa al mal moment, vull dir, s'han de fer, com dic, s'han de passar tots els procediments de revisió de seguretat per certificar que el reprendre la marxa és segur, i per tant, ja des de dilluns, tot el diumenge vam estar treballant en la contractació d'aquests 203 autobusos per donar aquesta alternativa de mobilitat perquè sabíem que podien haver altres temporals durant aquests dies d'aquesta setmana i per tant poder oferir. També haig de dir que molts dels busos aquests no van poder sortir tan bé perquè les carreteres també estaven plenes d'aigua. A tota la zona de Granollers, amb la tempesta que vam tenir, imprevisible, que vam tenir el dimarts d'aquesta setmana, els autobusos tampoc van poder funcionar i, per tant, la situació va ser complexa, però és una situació complexa per tots. Yeah. Però hem fet aquest esforç de la contractació d'aquests 203 autobusos i que els mantindrem al llarg dels propers dies veient una mica fins que estiguem segurs que això està funcionant. Que, com dic, aquests últims dies està funcionant. Ahir, quan els maquinistes ja van treure els trens, el servei va funcionar durant el dia. Vam posar en marxa l'R4, com dic, i ara ens falta acabar aquest tros entre Maçanet i Granollers per acabar de tenir la situació que teníem dissabte des d'un punt de vista de disponibilitat de la xarxa.
0: L'alcaldessa de Sant Adrià ha alertat que el pont de Rodalies inundat pel Besòs no és segur i demana a RIF que es posin les piles i coincideix. No és segur ara mateix aquell tram de l'R1?
19: Nosaltres tenim els certificats. Això, en tot cas, hauria de ser DIF el que hauria de respondre aquesta pregunta, però nosaltres tenim els certificats de DIF, de seguretat, d'aquesta infraestructura, perquè és una de les que DIF va revisar, i, per tant, s'estan complint els protocols de seguretat que tenim tant a DIF com a Renfe establerts. Uh-huh. Aquesta pregunta l'hauria de contestar a DIF, que és l'administrador de la infraestructura.
0: Estan convidadíssims també a parlar, però no sempre volen, ja li dic.
19: Molt bé.
0: Anava a dir que tenim un problema també amb el robatori de coure, un cada dia, i en les últimes hores hem tingut més dades en relació a això. Un cada dia s'estan fent més detencions, però això afecta també, òbviament, a la puntualitat de les línies.
19: Sí, absolutament. És un dels greus problemes que tenim. I que amb Interior, amb Adif i amb Renfe estem entomant el tema per veure les mesures que es poden posar. Sí que és veritat que s'han produït una sèrie de tensions importants en aquestes últimes setmanes i veurem això com evoluciona. És a dir, s'està també, crec que Adif ha tret també una inversió de 20 milions d'euros per reposar cables, per posar una sèrie de mesures per intentar evitar que ens robin aquest cable, perquè clarament aquest cable de les últimes setmanes ha sigut la tipologia d'incidències que més ha afectat en la puntualitat de Rodalies. Penseu que quan ens roben un cable, els sistemes, diguéssim, de senyalització automàtica dels trens que fan moure els trens pues deixa de funcionar en el tram que ens han robat cable i, per tant, les expedicions de trens s'han de treure de forma manual per assegurar, diguéssim, les circulacions entre trens i, per tant, això causa retrasos perquè el sistema és molt més lent. S'han de fer una sèrie de comunicacions amb els maquinistes per assegurar el posicionament, per assegurar la posició, l'arribada al trajecte. I, per tant, aquests processos que amb el sistema de senyalització que té Adif són automàtics, passen a ser manuals justament perquè els protocols de seguretat, els protocols de contingència marquen així.
0: I no es pot canviar per un altre material?
19: Bé, això també hauria de respondre a Adif, però crec que Adif està duent un estudi per veure si poden canviar aquest material per algun material que no robin. Però és un tema que, com dic, hauria de contestar a l'administrador de la infraestructura. Jo insisteixo que és un dels problemes que tenim a la xarxa de Rodalies en aquests moments. És el número 1 de causes que ens estan afectant en retards i talls de línia. Ara mateix tenim la R13 i la R14 tallada des de la Plana fins a Borges Blanques, justament per un robatori de cable que vam tenir el mes de juliol.
0: Carai.
19: Amb una afectació molt important i clar, i això comporta una inversió molt important de diners i un tall que segurament que durarà encara uns mesos fins que puguem restablir els sistemes que fan que els trens es puguin moure de forma segura.
0: El deixem marxar ja, però ara em deia, ho haurà de contestar Adif, potser ho pot fer l'Antonio Carmona, que això ja és pregunta més de nínxol, però deixa Renfe i passa justament a Adif com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies, una figura icònica per Renfe durant els últims anys.
19: Sí, sí, efectivament. Com dic, això haurà de respondre a DIF i per tant, nosaltres continuem treballant en restablir el servei, que és el que ens queda, i intentar tornar a la situació de dissabte el més aviat possible.
0: Òscar Playa, director de Rodalies, moltíssimes gràcies, que vagi bé.
19: Molt bon dia, gràcies.
0: Adeu.
19: A vostès.
0: Adeu.
18: Rebobinem aquí Catalunya.

0: la nostra secció setmanal dedicada a desmuntar l'extrema dreta, avui amb el Manuel Delgado, amb el Joan Serra i amb el Xavier Tomàs, consultor de comunicació política i xarxes socials. Què tal, bon dia? Et dic a tu el cognom, diguéssim, perquè la resta ja estarem fitxats de cada dimecres. Clar, avui amb la convocatòria electoral, que ja tenim pel 29 de novembre, hem de posar la lupa a com s'hi estan posant i a la disjuntiva aquesta que planteja Pedro Sánchez, que és o jo o el dimoni.
1: Sí, sí, sí. Les últimes hores hi ha hagut molt debat sobre si aquest era un enfocament de les eleccions populista. Jo crec que podem arribar a convenir que com a mínim és maniqueu entre, si voleu, el bé i el mal, no? Ha optat per aquesta disjuntiva entre retrocedir o avançant. Això va ser literal Pedro Sánchez, o entre l'onada ultra o la justícia social. Jo crec que situar un terreny de joc molt polaritzat li interessa a Sánchez. De fet, en el seu discurs, més que buscar la confrontació amb Feijóo, el que va buscar és la figura d'Ayuso, sense citar-la, no? Però va buscar ràpidament la figura d'Ayuso. Utilitzar aquest espantall de l'arribada de l'extrema dreta ja ho va fer el 2023.
0: I va funcionar.
1: Jo diria que va funcionar parcialment, però va funcionar també, i deia parcialment, perquè crec que s'hi van sumar els errors propis, els errors no forçats de Feijóo. Recordareu, per exemple, quan va cometre aquella relliscada amb la revalorització de les pensions, que després va haver de rectificar en una entrevista a Televisió Espanyola. Quina diferència hi ha ara? Que és que el precinte de governar amb l'extrema dreta s'ha trencat.
0: Ja.
1: És a dir, Feijóo ja obertament, sense cap mena de problema, diu que és una possibilitat real, que si no arriba a poder governar sol, cosa que té difícil, doncs hi ha la possibilitat de reproduir el que ja hi ha de governs amb l'extrema dreta en els governs autonòmics.
0: Clar, de fet, el 2023 ja era una mica això, no? Sánchez va aprofitar que el PP estava pactant en governs autonòmics amb Vox per dir, cuideu que aquests van cap aquí. Manuel.
2: A veure, jo crec que no estic en condicions de competir amb finura, amb l'anàlisi polític, amb la Xavier i en Joan, i per tant, deixeu-me que doni una resposta intuïtiva. A veure, som éssers morals. Tenim, bàsicament, una idea clara del que és el bé i del que és el mal. I no veig la manera que puguem evitar aquesta mena de dicotomies irrevocables que estableixen una frontera clara entre el bé i el mal. Ja ho sabem. No sé si serà del cinema, però el cinema negre, per exemple, té l'atractiu de situar sempre aquesta mena d'ombra entre una cosa i l'altra. Aleshores, bueno, si hem de pensar en termes morals, jo sóc bàsicament de la línia de la brujaveria, ja saps. Viva el mal, viva el capital. Però està claríssim que tendeixo a pensar que bona part de l'arrel de les coses que ens afecten i ens preocupen, entre altres, l'extrema dreta té que veure amb un sistema de món que funciona a partir, bueno, de que les pèrdues es socialitzen i els beneficis, els guanys, es privatitzen. És a dir, el capitalisme. Cosa que, clar, ara per ara, segurament, igual és que soc massa iaio i tal, i tinc idees caduques, però jo...
0: Per això et tenim aquí, per iaio i per idees caduques.
2: Bueno, no creguis, hi ha joves aquí, segurament malvocats i descarriats, que encara tenen aquesta mena de premissa. Mm-hmm. Però ara per ara està claríssim. Si realment si el mal és l'extrema dreta, jo claríssimament votaria el PSOE. Per què no? Què més dona? Si en definitiva...
0: Vot útil, això és el vot útil de tota la vida.
2: Ja està, i el meu entorn, de la gent més o menys que conec, a la universitat, a la família, que són més aviat d'esquerres, doncs clar, estan dient que, bueno, que votaran el PSOE. I clar, si tan preocupats hem d'estar per l'extrema dreta, doncs clar, la temptació de buscar una solució ràpida, contundent i eficaç és votar el PSOE.
3: Marina, dos idees que poden semblar contraintuitives. La primera és, no tots els temes socials, però importants, són temes de canvi de vot. Acabem de parlar de Rodalies. Mm-hmm. Ara tenim 150.000 persones, ho deies abans, aturades o preocupades pel transport. Totes les campanyes polítiques de partits sobre Rodalies per a fer canviar el vot han fracassat. És a dir, no tots els temes que són socialment importants són políticament importants. En habitatge, fins ara, passava això. És a dir, era un tema socialment molt important, però que no canviava el vot. Per què dic fins ara? Perquè divendres va treure un sondeig a 40dB d'aquesta casa que per primer cop, Joan, deia que el 48% dels votants potser se replantejarien canviar el vot a partir del factor habitatge, que és el primer cop que passa. I segona idea contraintuitiva. Les campanyes electorals, vull dir, els 30 dies, 20 dies, van de mobilitzar, no de persuadir. M'explico. Si tu parles en un veí avui de política, te costarà una miqueta menys que dos dies abans de votar. És a dir, la gent, Marina, a mesura que s'apropa el dia de les urnes, se va com tancant, com fent com més refractària a parlar de política, a desvetllar qui vota i no diguem ja de canviar de vot, de passar d'un bloc a l'altre. Per tant, les campanyes van més de mobilitzar los teus que, amb perdó, moguin el cul, amb perdó, que no pas tant aquella idea potser fantasiosa de dir vaig a fer que algú canvi de bloc. I això també justifica també l'elevada polarització de les campanyes.
0: Hem parlat de Pedro Sánchez, de la disjuntiva que ell planteja entre el bé i el mal. Després hi ha Isabel Díaz Ayuso, que s'ha passat el joc ja directament agafant-se als postulats de Donald Trump. Ella ho diu així.
4: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Sí, soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
0: Que clar, això ressona a Donald Trump, ressona a trumpisme, que a més aquesta mateixa setmana ha fet servir una idea similar. A lot of cheating, all over. I'll tell you what, start off by taking a look at California. Take a look at no evidence. With... Ell també agitava aquest fantasma de la tupinada. Clar, Donald Trump té eleccions al novembre, a principis de novembre, seran abans, per tant, que les generals espanyoles, les de mig mandat dels Estats Units. Però vaja, una mica es barreja la mateixa por, no?
3: Una dada. A Catalunya és del lloc d'Espanya, Marina, on menys se vota per correu. El 23J, o sigui que ara fa 3 anys i pico, van votar per correu a Catalunya només el 4% dels catalans, quan la mitjana estem parlant d'entre el 8 i el 10. Bàsicament, el món rural vota molt més per correu que no pas el món urbà amb molts matisos, diguem-ne, no? Per tant, això. I l'altre és, clar, tot això s'entén amb la lògica de mobilitzar els teus. És a dir, mobilitzar algú que més o menys et és proper o més o menys consumeix algun contingut t'és una mica més fàcil a 10 dies vista, no dic a un any, dic a 10 dies, que no pas convèncer algú. Per tant, aquesta mena d'estirabots o de forçar tantíssim els discursos també s'entén amb una lògica de dir, escolta'm, el més eficient tècnicament és mobilitzar i no pas persuadir algú que em vingui d'un altre lloc a votar-me.
0: Clar, aquí la cosa és, d'una banda, tornant a les dades, home, si el Partit Popular, si Ayuso està dient als seus no voteu per correu, el que ens podem acabar trobant és que baixi el vot per correu al Partit Popular i que efectivament les dades, el recompte posterior que hi hagi avali un gruix significatiu més alt de vots progressistes per correu que alimenti també d'alguna manera aquest discurs de la tupinada electoral, no? I hem vist com va acabar tot això als Estats Units. Vam veure que això va acabar amb una sala al Capitoli, vam veure què va passar al Brasil també amb Bolsonaro. Creieu que això pot acabar així aquí a casa nostra, tenint en compte una mica el preclima guerra civilista d'alguna manera, salvant totes les distàncies que estem vivint últimament a Madrid?
1: En aquesta última legislatura, de fet, a l'inici d'aquesta última legislatura, ja es va jugar amb la legitimitat del govern. És a dir, els pactes esquerra i dreta que va formular Pedro Sánchez per la seva investidura, el principal argument de l'oposició, en concret de Feijóo, va ser qüestionar aquesta legitimitat. Ara s'està fent un pas més, que és ja

0: constitucional.
1: Ho deia així, de fet. Escoltem-lo, a l'Aznar.
2: La coalició actual de govern ganase la selección, pudiese formar otra vez gobiernos. Es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se terminan.
0: Cadascú juga les seves eines. Abans parlàvem del maniqueïsme en el discurs de Sánchez, i la dreta juga a embrutar aquest terreny de joc i a posar el focus de dubte, l'ombra de dubte, sobre una possible victòria electoral del PSOE, que això no vol dir que el PSOE tingui possibilitats de governar. Però el que persegueix Sánchez és precisament discutir aquesta victòria a Feijó.
1: Manel.
3: És que em sap greu, que sí, que em fa vergonya i em dona un cert sentiment d'impostura de mereixer un espai a aquesta taula. O sigui...
1: Però diràs cada dia això, perquè és que diré, no cal, no cal.
3: És que no diré cada dia, perquè és que és parlar amb un dialecte... Que,
1: sí, però al final...
3: És com si parlessin de quinieles.
1: Clar, però tu ets antropòleg. I la part que et demano, sobretot, és aquesta, perquè al final el que està intentant moure a Ayuso amb el seu discurs, o el que va moure en el seu dia Donald Trump i està tornant a alimentar ara, són... Són les entranyes d'una part dels votants, no?
3: Des del punt de vista antropològic, puc assegurar-te que no hi ha gaire novetat. És una mecànica de les que justament estàs apuntant quina és la seva matèria primera. Una mena de discurs que assenyala l'existència d'un enemic inacceptable que cal mantenir a ratlla. Pues, diguem això tota la vida. El maniqueïsme no forma, no és una excepció, és una constant. En aquest sentit, com a antropòleg, no sé què vols que et digui.
1: No, vull que em diguis si creus que tal com estan els ànims, tal com està crispat tot, podem anar cap aquí. Es pot acabar reproduint... Clar, els espanyols no són com els nord-americans, però vaja, no sé si pot acabar havent paral·lelismes del que vam veure allà amb el que pugui passar aquí.
3: En un país com Catalunya, on és possible que el percentatge de votants d'extrema dreta sigui el més alt del món, no el del món, però més i més no d'Europa, gairebé sí. O sigui, cuidado, si realment les estadístiques s'acompleixen a Catalunya, que creien que, demanats que som superiors, no teníem extrema dreta, doncs ara resulta que només hi ha extrema dreta i podem trobar-nos amb un Parlament entre Vox i Aliança que tingui una presència insòlita de l'extrema dreta que la resta de l'Estat mai havien tingut. Aquí la pregunta no és què puc dir com a antropòleg, sinó com un ciutadà que es pregunten on són els meus. Perquè o sigui, nosaltres existíem. Una esquerra transformadora. Hem guanyat eleccions, tio, ara. Hosti, nunca más se supo. De sobte hem desaparegut. Per què? Doncs jo tinc la meva teoria, ja l'he dit aquí, però el cuento de l'extrema dreta, clar... Diguem-ne, per què l'esquerra de sobte va deixar de cantar el Vela Chao? Diguem-ne, va assumir com el seu himne el Vela Chao. I per què no van dir la Rosa? ¿Lo pillamos? No sé, ara no sé si les causes aquestes algú les coneix, però és important...
1: Que sí, que sí.
3: Diguem, bàsicament, perquè tenim un ampli espectre que és obertament antifeixista, però que no és anticapitalista, la qual cosa fa que qualsevol perspectiva que no sigui sortir d'aquest cercle maleït que sempre ens condenarà al mateix forat que és el d'un sistema que podrà canviar d'una forma només que superficial, la perspectiva d'una transformació social ara ja és que jo crec que ja fa entre pena i risa. Con lo que hemos sido.
1: Mencionaves ara justament l'enquesta de La Vanguardia que hem conegut aquest passat cap de setmana que apuntava Guillem Favó justament a això, un ascens brutal d'Aliança Catalana empatat en vots fins i tot amb el Partit Socialista.
4: Sí, sí, sent segona força, però sí, amb els mateixos escons, el PSC que perdria 12 representants, que cauria dels 42 actuals a 30, i amb aquest ascens doncs, espectacular d'Aliança que passaria dels 2 als 30 i, com dèieu, atraparia els socialistes al capdavant. L'aritmètica és molt malèvola. L'esquerra no suma, PSC, Esquerra, Comuns i CUP sumarien 60 escons, 8 per sota dels 68 necessaris, i l'única combinació seria una entesa que es fa molt difícil ara mateix entre PSC, Esquerra i Junts amb 69 diputats.
1: Quin panorama?
5: És que, perdó, també per ser honestos, a part de destacar allò que ha fet bé o que provoca Vox, clar, Marina, que 53 dies de votar, Sumar o lo que sigui, Frente Amplio. No només no té candidat, que això, mira, és que no té ni logo, ni nom, ni color, és que és el que la gent en part busca a la butleta, aquell quadrat, no?, que busquen, perquè a cap i a fi, tu com votes, o votes una persona amb un nom, o bé votes un quadrat amb un logo, símbol o color, no hi ha res. no digui a fer campanya, no digui a fer campanya a totes les províncies que no tindran temps, no digui a cap de dades que tampoc tindran temps, que tampoc saben quin logo buscar, i permeteu-me la caricatura,

0: però clar, si no contraposes això, tampoc tens una foto sencera del que està passant.
1: Deixem tornar a l'enquesta de La Vanguardia per aquesta realitat que retratava sobre l'extrema dreta. A principis de setmana parlava amb una font molt implicada en les municipals d'Aliança Catalana. Dues coses només. Aliança Catalana no ha fet cap enquesta. Es fia de les enquestes dels mitjans. Clar. I ells ens deien que estaven, evidentment, molt contents per aquesta enquesta de La Vanguardia, que ja situava un altre terreny de joc, però que la seva sensació era que hi havia una tendència cap a la consolidació d'Aliança com a segona o tercera força. És a dir, que no aspiraven ara mateix a competir aquesta victòria amb el PSC, però que sí que tenien afermat ja com a estratègia en el camí cap a les municipals i després cap a les catalanes, que ells jugaven en un terreny de joc en què eren segona o tercera força en unes eventuals eleccions al Parlament.
2: Que el que poden fer amb la seva presència és fragmentar encara més, impossibilitar encara més, bloquejar encara més les conformacions de majories, òbviament. Més que no pas poder tocar cuixa, poder tocar govern.
1: Sí, de fet, ells verbalitzaven també aquesta mateixa font que hi havien dues possibilitats de, diguéssim, de majories que es conformaven al Parlament de Catalunya o que es podrien conformar, que no eren operatives, és a dir, que no permetien formar govern. Una que és independentista, ja sabem que té vetos creuats, i una altra que era conservadora tirant a la dreta, que també impedia la formació de govern i hi havia vetos creuats, però sí que permetia explorar una agenda, per exemple, de rebaixes fiscals, d'aprimament de l'administració, és a dir, un panorama molt similar al que veiem a altres països europeus.
0: Però 30 segons, Joan. L'any 28 toca. Al febrer, eleccions a Galícia. A l'abril, aprox, eleccions a Euskadi. I al maig, juny, eleccions a Catalunya. Falten 18 mesos. A Galícia i a Euskadi, que toquen una miqueta abans que a Catalunya, però no gaire abans, tots els partits estan fent campanya. Quan dic campanya de tot tipus a tot arreu. Com pot t'ho dir? Perquè també l'enquesta de Vanguardia també ajuda a explicar què passa quan els partits s'adormen. Perquè, insisteixo, falten només 18 mesos per a votar a Catalunya, però és que 16 mesos de votar, que és a Euskadi, i 14 mesos de votar, que és a Galícia, tothom va tot a castanya. Però també un punt d'autocrítica.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies Xavier Tomàs, Joan Serra, Manuel Delgado per aquest primer anàlisi de com encarem el 29-era, 53 dies, com deia el Xavi, queden per aquestes eleccions, o sigui que haurem de seguir parlant, segur. Gràcies a tots.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
2: I ens toca ara posar el retrovisor musical, com cada dijous a aquesta hora. Sergi López, avui 1983. Per on comencem?
4: Tu tenies un anyet només, no?
2: Un anyet, exacte.
4: Doncs mira, segurament les cançons igual no et sonen d'aquell moment, però et sonaran ara recordant-les. No és habitual que la banda sonora original d'una sèrie arribi al número 1 dels 40, però és que l'any 83 a la tele feien fama. La primera ja t'ha sonat.
2: Sí, home, i tant.
4: Un altre títol dels més recordats de 1983, ve de la mà de The Police.

0: Que han ballit malament, aquest Every Breath You Take.
1: Per què?
0: Perquè té un punt d'assetjador. Escolta'm, que et controlaré a cada moviment que facis.
1: Clar, ja és que el meu control de l'anglès no és gaire bo, o sigui que... De Police passem a Spandau Ballet.

0: Animadeta la cosa.
1: Sí, bé.
0: Que sí. Avui no tenim un eclipsi, tenim pluges, però eclipsis no, com el del mes d'agost, per exemple, però sí que podem recordar el que ens va portar Bonnie Tyler.

0: Que bé que cantava Bonnie Tyler. M'ha sorprès molt descobrir, repassant la llista dels 40, que aquesta cançó no va arribar al número 1.
1: Carai, i de moment només hem sentit cançons que arribaven des de fora. Aquí què s'hi feia?
0: Doncs mira, aquí estàvem en plena etapa de la movida. Tino Casal ens va deixar embrujada.

0: Doncs ja veus, Marina, Bonnie Tyler no va arribar al número 1 i aquesta cançó sí. Ho veu just?
1: No, vale. Segurament no.
0: Estem d'acord. Indiscutiblement molt millor pel meu gust, Joan Manuel Serrat, que ens deia una cosa que era vàlida ara fa 43 anys, però també ara mateix.

0: Cada loco con su tema, sobretot quan va la gent amb el mòbil i cadascú va i absolutament en un món individual, no? I la Vuelta Ciclista del 83 anava acompanyada d'aquesta cançó.
1: És molt de classe de spinning, efectivament.
0: Efectivament,
1: i les notícies d'aquella època...
0: Doncs mira, habitualment portem notícies del món de la política, però avui no. Avui la primera té a veure també amb la música, perquè el 2 de desembre va marcar un abans i un després. S'estrenava el primer videoclip, tal com els coneixem avui. Thriller, ja la vam escoltar quan revisàvem l'any 84, perquè és quan va triomfar, però quan va veure la llum és quan acabava el 83. I a l'estiu, la companyia japonesa Nintendo estrenava el videojoc per a Mario Bros. I alguns ens ha fet passar uns moments magnífics. En un primer moment va ser una extensió de la sèrie Donkey Kong, però després, per mèrits propis, es va desenvolupar com una franquícia independent.
1: I el cine què s'hi feia?
0: Doncs mira, a tot el món, la pel·lícula més taquillera va ser Star Wars, El retorn del Jedi.
2: ¡Caz los enemigos!
1: Res a veure amb la política actual, eh?
0: Home, al lado oscuro, no sé jo què dir-te, eh? Aquí va triomfar fins al punt de ser la segona pel·lícula més vista, també Flashdance. Una història de superació d'una noia que vol ser ballarina professional i, evidentment, aconsegueix el seu somni, si no, no seria una pel·lícula. Va rebre l'Òscar a la millor música, també a la millor cançó original, que és la que estem escoltant.
1: I com arribem a les 8?
0: Doncs mira, amb un èxit del 83, però que ha continuat sonant durant dècades, i de tant en tant aquesta cançó sona a la ràdio i, com a mínim a mi, jo crec que en general, però com a mínim a mi, m'aixeca l'ànim.
1: I amb Mike Oldfield fem el sorteig per veure a quin any ens n'anem dijous que ve, 2008. Mira, ens n'anem més a propet.
0: Ja era hora d'avançar al segle XXI.
1: Sergi López, gràcies.
0: A tu.
1: I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu.

0: Bona tarda, Maria.
1: Què tal? Com estàs?
0: Què sents a l'escoltar-te aquí a la ràdio?
1: La veritat és que ara jo com a tenia una miqueta cansat.
0: Estàs cansant sí, a tu mateixa?
1: Sí. Ara ja com, bueno, sí, una altra vegada.
0: Que estem escoltant el tema Santo Domingo Forever, que també li dona nom a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa major del teu poble. Tu ja has anat a la festa major amb el disc publicat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Perquè ha de ser una mica estrany i bonic.
1: Va ser molt guapo, però sí que va ser curiós, perquè, clar, de sobte la gent te para, no?, t'atura, i és com, ai, que guai, m'encanta, tal. Per exemple, la Verbena va ser bastant raro, perquè varen posar la cançó, me varen fer pujar l'escenari, clar.
0: Lloret de Vistalegre, 1.500 habitants, hi ha una d'elles que fa un disc dedicat a la Verbena del poble.
1: Evidentment, saps? També t'he de dir que som un poble molt petit, de 1.600 habitants, hi havia 40 persones com a molt a la plaça, vull dir que va ser petit comitè tot, saps?
0: A veure, tothom diu que la festa major del seu poble és la millor que hi ha.
1: Evidentment.
0: Entenc que tu ho diràs de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, bueno, clar.
0: Però quines particularitats té la festa major del teu poble?
1: Doncs pues precisament això, sou d'un poble petit, jo crec que fa unes festes que és que són molt especials perquè mos coneixem tots, tothom se volca molt amb el poble, és que les festes de Lloret les fa la gent de Lloret, saps? És una cosa molt comunitària, de que tothom ajuda, tothom aporta el seu granet, i és com molt íntim, però a la vegada jo crec que t'hi sents molt benvingut, la gent que he duit allà com de fora perquè les vegin i tal, tothom flipa i tothom ho veu com una cosa superguapa i super... Hòstia, més normal que encara hi ha pobles que existeixen que fan coses així, no? Perquè sembla que cada vegada anem més a lo contrari.
0: Que m'han dit que ja feu alguna història amb dimonis, també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que clar, a Mallorca tenim com unes quantes tradicions així una mica loques per vosaltres, crec jo. I una d'aquestes són els dimonis, que són una espècie de diables, no? El que seria vosaltres. Però els nostres, a part de fer escorrefoc i tot això, abans surten amb un... com amb una espècie de corda...
0: Una corda.
1: Amb un, bueno, amb un palo i una corda, una verga.
0: Un arma.
1: Sí. Per, i no, és que, clar... Vull dir, el que fan és que persegueixen a nins petits i els hi peguen amb però aquesta corda.
0: Aviam, perquè vindrà la policia. Un dia la
1: no, no, és molt dient allà, o sigui, tan tranquil·la. Mira.
0: Aquests personatges del poble, vestits de dimoni, amb un pal enganxat a una corda, picant a nens.
1: Sí, és com que primer fan una espècie de ball, com de ritual, i després... En nins petits, petits no, eh? En els que ja són una mica preadolescents.
0: Aquells no, ara si els adolescents...
1: Clar, home, aquells reben, no te pots imaginar. Però que jo he anat a... A més, tu, quan ets adolescent, ho vius com una marca de guerra, saps? De mira, mamà, m'han pegat.
0: I sí, tu t'han picat.
1: Com tot escoparro allà, sí, sí, clar. Que...
0: Sí, és com anar a fer paintball quan la pilota no explota.
1: Sí, sí.
0: I tornes a casa, fet un cristo, no? Mira, mama, que bé.
1: Sí, sí, sí. No, no, és tot... És bastant curiós, sí. Clar, si no m'ho has vist mai, però... Jo, com a persona que des de petita ho he vist, pues, me pensava que era una cosa completament normal. No?
0: Has actuat al teu poble moltes vegades?
1: Bueno, de fet, el meu primer concert, per dir-ho d'alguna manera, va ser en el meu poble. I ho recordo com molt de carinyo, perquè no tothom pot dir, no?, que el seu primer bolo hagi estat a casa seva. Però ho vaig passar fatal, vull dir...
0: Per què?
1: Buah, estava supernerviosa... Jo, en el principi, me feia com molta vergonya mostrar les meves cançons, inclús la meva família, era com molt tímida amb això. I bueno, va ser com això, que estava histèrica i me vaig oblidar de mil coses de les cançons i tot, no? Però el guapo va ser que l'any passat vaig poder tornar i ja em vas formar complet i tot, i va ser superxulo, perquè...
0: Ja ser professional.
1: Exacte.
0: D'aquí poc no vas al teu poble a fer concerts. Em sembla que el següent el tens a Valls, el
1: sí.
0: 21 de novembre, em sembla.
1: Sí, pot ser.
0: I 27 de novembre...
1: A l'Apolo.
0: A l'Apolo.
1: Sí, sí, sí, que em fa moltes ganes perquè és darrere de la gira d'enguany.
0: Tanca gira.
1: Sí, enguany sí, com... Després l'any que ve continuarem, però una mica de diferent. I, bueno, serà com molt especial. El veig com a... Bueno...
0: Explica'ns, que... explica'ns.
1: No, vull dir...
0: La gent està ja buscant entrades.
1: Me fa moltes ganes i... Perquè tocar Sapodo sempre és com una cosa molt emocionant per jo, per com he viscut aquí tant d'anys i he anat a veure concerts que me feien molta il·lusió. I serà molt guai, hi haurà moltes col·laboracions, hi haurà sorpresetes relacionades amb les festes i amb tot això, amb tot el concepte del disc. Però més que res serà com un dia super emotiu per jo, perquè tancar la gira allà és com, no sé, és molt, és un somni realment, com poder fer aquest tipus de concerts.
0: Estarem atents, però mentrestant avui, en un dia tan plujós, anem a posar una mica de llum connectant les cançons del Llapis de Memòria de la música Maria Jaume.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Maria Jaume amb Pressure to Party de l'australiana Julia Jacqueline, que és una cançó publicada l'any 2019, que diria, Maria, que precisament és l'any que tu vas guanyar el concurs Sona Nou i, per tant, també comença la teva trajectòria musical.
1: Sí, sí, sí. És com que ho tinc molt associat en aquella època, evidentment, no? Perquè és quan va sortir. Però és un disc que que m'ha obsessionat molt, m'ha obsessionat amb la Julia Jacqueline, amb tot el personatge i tal, perquè no l'havia descoberta fins aquest disc, diguéssim. I va ser just quan estava composant o acabant de composar el meu primer disc, quan estava fent això, les primeres sessions de gravació i tot, i me va ajudar moltíssim com tenir un referent com ella i com aquest disc per crear jo i per començar a veure cap on volia anar, no?
0: I com la vas descobrir? Perquè la Julia Jacqueline crec que debuta el 2016... Vull dir, el 2019 és el seu segon disc.
1: Sí.
0: No seria... No l'he escoltat a los 40,
1: no.
0: Vull dir...
1: No
0: te'n recordes?
1: No me'n record, és que... No ho sé, perquè en aquella època també escoltava moltíssima música i a vegades les pròpies plataformes quan... D'aquesta cosa de
0: l'aleatori,
1: saps?
0: Eh?
1: Sí, sí, és que a vegades funciona.
0: A tot això, com és que et vas presentar al Sona Nou? Perquè tu eres una noia de Lloret de Vistalegre que va venir aquí a estudiar antropologia... Com sí. De sobte estàs guanyant el Sona Nou?
1: Pues no ho sé.
0: No ho saps, si no ho saps tu ja.
1: No, va ser... Jo no tenia pensat presentar-me en el Sona Nou, no sabia ni que existís. Crec que me va dir... No sé si va ser un amic o el meu germà o alguna cosa així. I m'han dit, vinga, per què no te presentes en això? Perquè estava començant a mostrar-li alguna cançó al meu germà, que ell també havia fet música i tal. I com, a més... Com sempre, tota la meva vida, en el darrer dia de...
0: Procrastinant, eh?
1: Sí, sí. El darrer dia que podia presentar-me vaig anar a meu germà, a Antoni, i varen gravar una demo així ràpida i la vaig petjar allà. Bueno, a mem, saps? Ja que m'ho han dit, poso prof. I de sobte m'han agafat, vaig anar com a passant fases i tal, i se va com... Bueno,
0: bueno
1: va,
0: guanyar.
1: I vaig guanyar, sí. Però era com... completament sense cap pretensió, saps? Presentar-me allà, jo era com... Bueno, estic començant a fer això, és una molt bona manera d'agafar tablets, saps? De tocar llocs on igual no tocaré mai i d'aprendre, saps? I m'ho vaig agafar molt així, igual per això vaig guanyar, perquè no tenia cap ambició de guanyar, saps?
0: Aquí ja coneixies el Pau Baibé?
1: Aquí ja... Sí, crec que sí. Sí, sí, el vaig conèixer rotllo... Bueno, vaig conèixer Mallorca, un concert que va fer ell en el Lisboa, que és el típic puesto que ja està tancat, saps? Que,
0: ah, ja
1: sí,
0: no.
1: Que me fa sentir
0: en
1: molt vella.
0: Eh?
1: Sí, sí. I crec que sí, va ser just abans de presentar... Bueno, crec que ja estava dins... És que no ho record. Estava com dins
0: però,
1: el procés,
0: però,
1: saps?
0: Però, com si diguessis 93
1: ja, ja.
0: Anys i en tens bueno, que... quants? 28? 27?
1: I, encara no els he fet, 26.
0: 26? I no te'n recordes on vas descobrir la Julia Jacqueline? Com vas conèixer el Pau Baibé?
1: Tinc una memòria de sí, peix, sí. Com podeu comprovar.
0: No. Estàs allò, el programa ideal,
1: sí.
0: Evidentment.
1: Sí, sí. No, però juraria que jo ja estava dins el procés. Jo ja m'havia presentat i crec que havia començat a passar alguna fase de Sona Nou així i vaig conèixer en Pau a un concert seu. I clar, varen dir, bueno, anem a veure com evoluciona el concurs i perquè ell ja m'havia dit, de, vols que gravem un EP i tal... I varen dir, sí, sí.
0: Li vas vendre molt bé la moto, entenc.
1: No sé, crec que li vaig caure molt bé. Sí, no, que encara tampoc ho acabo d'entendre.
0: Home, si després d'un concert vas a parlar amb el músic que està tocant i t'acaba dient que et produirà
1: ja,
0: una
1: ja.
0: Cançó,
1: una
0: és que alguna
1: sí.
0: Cosa de veure, el Pau.
1: Li degué agradar, sí, sí, va escoltar una cançó i li va mudar. I és això, al final vàrem esperar per veure com anava i, clar, va com a tots els astres seran idoneats, no? Perquè el premi de Sona Nou era gravar un disc... I va ser com, pues mira, el graf en tu i en vez d'una peça era un disco.
0: No, i va anar molt bé. Produït
1: va anar molt bé.
0: Pel Pau Baibé, el primer disc, mira, així ell va cobrar, no? Una va fer gratuïtament.
1: Sí, sí.
0: I va cobrar.
1: Crec que va cobrar bé, sí.
0: Que, crec que amb tu tenim una particularitat, Maria, perquè aquí ens fem un fart d'escoltar músics, actors, pintors, escriptors, que ens diuen que han hagut d'ells de convèncer la seva família perquè els deixin seguir pel camí de l'art. I crec que en el teu cas ha sigut la teva família qui t'ha convençut a tu de... Maria, tira per aquí, que funciones molt bé. Tira per aquí.
1: Més o menys, vull dir, sí que és vera que la meva família sempre m'ha animat moltíssim a... Fas això, proveu, fer concerts, vull dir, cerca concertets... Igual per això, perquè jo també era com molt tímida amb ells i tal, i ells tenien ganes de que els ens ensenyés, saps? I perquè també, no sé, la meva família és perfecta, és meravellosa, no? Vull dir, no és perfecta perquè no n'hi ha cap, però sí que és vera que des de molt petits la música ha format molta part de la nostra vida. No tenia cap familiar músic, però és que ja des del meu avi està tot el dia cantant i recitant, i saps, és un home com que sempre no se'n recorda de quasi res, però de les cançons sí que se'n recorda, no? I no sé, és com que sempre, sí, sempre mos ha encantat la música, i tampoc m'ho van dir, deixa la carrera i dedica-te'n això, no?
0: No, però prova, no? Creu tu.
1: Sí, però sí que quan li vaig dir a ma mare, de mamà, és que crec que vull deixar la carrera, m'ha dit, sí, jo ja ho sabia, saps? M'ha dit, vinga, doncs prova-ho. Ella m'ha dit, jo t'ajudaré un any més i a partir d'aquí ja anirà a teu.
0: Bueno, un any de crèdit.
1: No.
0: Chapo.
1: Sí, sí, privilegiada absoluta.
0: Que fins aquell moment que presentes aquella demo al Sona Nou i comences a passar rondes, per tu la música què era? Un hobby? Una cosa que estava allà en segon pla?
1: Sí, o sigui, jo, però és que jo no vaig començar a fer cançons fins que no vaig venir a Barcelona. Vull dir, era una mica raro, tot plegat. Perquè sí que això, tocava la guitarra, feia moltes versions, no?, de típic, de que t'agrada una cançó, doncs la vas tocant. M'agradava escriure, i record que escrivia, però no escrivia en format cançó, no?
0: Escrivies normal, tal com normal. Raja.
1: Sí. I jo crec que va ser, també d'haver mamat tota la meva vida, com música, venir aquí, de sobte, això, després de sobte estàs a una ciutat nova, no coneixes molta gent, passes més temps tota sola, i jo crec que vaig dir, bueno, pues venga. I em va sortir la primera cançó, que de fet està en el primer disco.
0: Va ser qüestió d'arribar aquí, tenir més temps, no?, també, però bé, també t'endús la guitarra, entenc.
1: Sí.
0: Sí, que alguna cosa hi havia.
1: No, era totalment el meu hobby, i a mi m'encantava, però sí que no ho veia gens com una professió possible o res a explorar molt, saps?, com a una cosa gens ambiciosa.
0: Doncs com ha canviat el conte, no, Maria? Sí. Perquè portes 4 àlbums publicats, cadascun té més repercussió que l'anterior. Com estàs vivint el, li direm, èxit?
1: Bueno,
0: t'està anant molt bé.
1: M'està anant bé, sí, estic contenta. Pues molt bé. És com que estic molt contenta i superagraïda de poder-me dedicar a això, de tenir un equip que me cuida molt, que entén molt tot el que vull fer, però sí que és vera que ha canviat completament, no?, el paradigma d'abans, ara és una feina, com en totes les lletres, i això té coses bones, perquè és una feina absolutament de privilegiada i és una feina que, si t'agrada això, és meravellosa, però no deixa de ser una feina, no?, i a vegades dius, hòstia, doncs ara he de fer cançons i no en tinc ganes, saps? M'he de posar a composar i jo què sé, no estic inspirada, no tinc ganes de fer això. Bueno, és com que el que feia és com una cosa que era una necessitat com a visceral, quasi. Ara passa a ser una obligació i això a vegades com que te bloqueja una mica.
0: Però el dia que no tens ganes, compons igual? O aquell dia dius, mira, és que no em surt?
1: Depèn. Si estic molt creuada, no ho faig perquè és contraproduent. Si estic dins el procés creatiu d'un disc i tinc un dia que, bueno, no tinc moltes ganes, però tinc un deadline, pues,
0: potser... El deadline ho marca absolutament tot. En quin moment vas veure que la cosa tenia prou musculatura com per dir antropologia, que és la carrera que estudiaves, gràcies per ser-hi, però et deixo.
1: És que no va ser... No tenia gaire musculatura, va ser totalment llançar-me a la piscina, saps? Vull dir, jo vaig deixar la carrera quan no havia tret el primer disco. Vull dir, va ser... M'estic dins el procés de lo que és fer un disco, anant cada dia a Camp Pau en aquell moment a gravar això, a fer això. No, vull dir, que no anava a classe, saps? I era com, bueno, pues, vaig a provar-ho, saps? Vaig a... Almenys, si no, pues deixaré la carrera en més tan mai un any i després hi tornaré. I me va anar bé i me vaig poder dedicar a això tot d'una que va sortir el disco, vaig començar a tenir concerts i va començar a ser la meva font d'ingressos única, o sigui que vaig tenir una sortada.
0: A quin curs ho vas deixar?
1: A tercer.
0: Bé, bueno, si algun dia ho vols tornar a agafar.
1: Ja no sé si caduquen aquests crèdits, ja.
0: Això ja. T'ha servit d'alguna cosa els teus estudis i aprenentatges d'antropologia per la música?
1: Jo crec que m'ha servit en general per la vida, segurament indirectament també a la música, perquè m'ha fet com me va obrir molt la mirada. Jo me'n recordo el primer any de flipar una mica amb tot el que m'explicaven, jo venint d'un poble del centre de Mallorca, bueno, vull dir que la gent és molt tancada en segon quins àmbits, i de sobte pues, mirava el món d'una altra manera i d'una manera molt empàtica, com molt observadora, fixant-me molt amb el comportament de la gent.
0: Que és que l'antropologia és el que estudia, no? El comportament humà.
1: Una mica, sí. I sóc una persona que m'agrada molt això, com fixar-me, analitzar una mica la penya, saps? M'agrada bastant.
0: La farguera, li diuen, també.
1: Sí, bueno.
0: Que en aquests gairebé 7-8 anys a la música, Maria, has anat aconseguint fites que suposo que mai t'havies imaginat, com, per exemple, col·laborar amb el músic Miquel Serra, que està sonant ara mateix de fons, amb la cançó Fasones. Què et passa amb aquest tema, que et té totalment embadalida?
1: Bueno, és que ara ja sonava i m'estava posant tristíssima.
0: O sigui, tristíssima, eh? Et posa trista. Per què?
1: Bueno, escolta-la, o sigui, de moment ja és una cançó trista, és una cançó molt emotiva. I, a més, és del germà d'en Miquel Serra, d'en Joan Serra, que se va morir fa bastant d'anys. I és una cançó que vaig descobrir a través del documental de Miquel Serra, que explica una mica la història de la seva família, d'ell, que és una miqueta tràgica, tot plegat. I clar, i aquesta cançó sona allà a dins, i a mi cada vegada que l'escolta me rebenta per de dins. És com que vaig connectar molt des del principi, i la trob com a... Uf! Horrible, és que mira, ja no la puc escoltar més.
0: Doncs em sap molt de greu, Maria, però l'hem d'escoltar. Escoltarem ara mateix un fragment de Fasones de Miquel Serra, que ara ens deies que és una cançó que va escriure el seu germà, el Joan Serra, i és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria de la música Maria Jaume. Ets...

0: coneixes la intrahistòria d'aquesta cançó?
1: Bueno, és que això concretament és un vídeo gravat per Joan Serra. Vull dir, és un casset, ho va gravar en casset, i que se nota que és com una espècie de demo, no? Quasi, quasi, en el final un tarareja, rotllo improvisat. I no sé gaire més realment de on ve o per què la va escriure, però és que me sembla preciosa també, no? La lletra me sembla molt ben trobada, com molt senzilla, però això com a molt desgarradora.
0: Que el Miquel Serra és enginyer tècnic agrícola.
1: Sí, és que és un bon personatge, Miquel.
0: Que tu el coneixes.
1: Sí, sí.
0: I què?
1: Bueno, a mi m'acabo molt bé, però sí que és una persona ben curiosa, no? Vull dir, és això, i és molt apassionat per la seva feina, diguéssim, però és un amant de la música amb tots els seus aspectes i de l'art. Vull dir, també li agrada molt això, l'art, la pintura, i bueno, és una persona això que crec que és molt sensible, té aquesta capacitat d'apreciar com a molt l'art i les coses fetes des de l'emoció, crec jo.
0: Que tot això, tens la sensació que tots els músics que sou de ses illes, no? Digueu Miquel Serra, Maria Jaume, Antònia Font, podem seguir, Maria del Mar Bonet, a tots us foten en un sac, que és música balear, i allà esteu tots, independentment del tipus de música que feu, de l'època que formeu part.
1: Jo crec que tens la sensació que els últims anys ja no és tant així. Oh, vull tenir la sensació. És veritat que abans, o quan vaig començar, sí que era molt així, de clar, perquè tu i això, Antònia Font, de Sous, de tal... I sí que és veritat que uns quants compartim alguna cosa, no? I compartim, jo crec, bueno, és que el fet de viure allà mateix, de tenir el mateix paisatge, les mateixes tradicions, evidentment, pues t'impregna d'una manera, no? I te fa escriure el millor amb uns referents similars. Però avui en dia, sobretot ara mateix, s'ha fet tan gran la cosa.
0: L'espectre és molt ampli.
1: Clar, que jo crec que, joder, tenim un Fades, tenim un Júlia Colom, una Maria Hein, jo... Vull dir que crec que ja és tan divers que ja no fan tant això de música balear, perquè és que no sé ni què seria la música balear, no?
0: Bueno, és posant el mateix sac tothom que hagi nascut allà. Que, per cert, veig que això, que portes 8 anys aquí a Barcelona i la parla, la conserves molt bé.
1: No te creguis,
0: Sí, quan vas al poble et diuen, mira, se t'està posant accent de Barcelona.
1: Sí, sí, sí. Sí, és que jo ho noti tot, que...
0: Sí?
1: Paraules també... Sí, com en vez de dir un poc, dic una mica, saps? Vull dir, tonteries d'aquestes que perquè m'entenguin més ràpid i tal, he anat canviant. Sí, sí, sí, jo crec que si sents una entrevista del meu primer disco, flipes una mica.
0: Però tu parles en el teu dia a dia?
1: Sí, 100%, sí, sí, sí. Vull dir, els mallorquins tenim aquesta cosa de que feim bastant de gueto, a més, aquí a Barcelona. O sigui que això tinc molt de... El meu entorn és bastant mallorquí. També n'hi ha molt de catalans, però... Sí que, més que perdut, se m'ha com suavitzat, crec que se't sent.
0: Bueno, tu dius gueto i encara ho podríem afilar més, perquè la teva parella és mallorquina, que és el Lluís Cabot, que és el productor del disc. Mm. També crec que és coideòleg, no? També...
1: Sí, sí, sí.
0: Que l'heu fet entre els dos.
1: És coescritor, diguéssim. Sí, sí.
0: Això és un tamasso, Perquè com és això de fer un disc a casa?
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Què dir-te, no? No, té coses bones, evidentment. I té coses horribles, perquè és molt difícil separar la feina de la vida personal i quan estàs fent feina, quan no, quan atures, no? Quan dius, vale, són les 9 del vespre, igual duim tot el dia amb això, igual ja basta, no? Anem a sopar i a mirar algo per distreure'm-nos. Mm. Però de vegades això, que pues t'aixeques, berenes, i és que nosaltres ho tenim literalment a l'habitació de vora els dormitoris, saps? I és com... És molt còmode, és com... A mi m'encanta realment perquè com a que me puc deixar anar molt, i també amb en Lluís, evidentment, tenim una confiança que seria molt difícil en qualcú altre com arribar a aquests nivells de ser que puc dir qualsevol cosa i s'entendrà, no? Però a vegades la confiança fa fàstic, no? O sigui que és com una balança constant de, vinga, anar fent equilibris.
0: Però el disc Santo Domingo Forever, que a més és un disc conceptual, mm-hmm, que és un moviment molt valent en aquests temps de singles en el que vivim, neix d'això, de converses a casa quotidianes?
1: Sí, va néixer d'una conversa a la cuina, de fet.
0: Ah, d'una conversa a la cuina.
1: Sí. Que és que la cuina sempre hi ha les millors converses, crec jo. És que, a veure, i quan vas a una festa a una casa, a on hi ha sempre...
0: On hi ha la xitxa,
1: on hi ha la xitxa a la cuina, clar. I, bueno, estaven xerrant, no sé, com de fent balanç una mica de sang, de com tot el que m'ho havia passat aquell últim any, que hi havia hagut com a alts i baixos importants, i d'això, de perdre amics, però de trobar gent que de sobte connectes molt, i clar, estàvem fent una radiografia tan bèstia de tot que varen dir, hòstia, això sembla quan ets a la plaça del teu poble i hi ha tothom, no? Secs, el novio d'ara, la família, secs amiga que en sa que ja no te xerres, que sí. I, varen, i com que estàvem menjant en procés de fer disco, però no tenien concepte ni gaire cosa, i clar, de sobte se mos va il·luminar tot i varen dir, hòstia, és que és això, no? No m'he xerrat d'això, de el poble, de les festes, de lo que són les festes quan te retrobes amb la gent i tota aquesta història, i aquí se mos va omplir tot.
0: Que tot això, en el teu llapis de memòria no hem trobat cap cançó de Sousa, eh?
1: Bueno, a veure...
0: Bueno, ja. Per si, no sé si has consensuat aquesta llista a casa, però si n'ha Lluís membre dels de Sousa en pau descansin.
1: Sí, no. És que és molt difícil, també t'ho diré, vull cançons, n'hi ha moltes que s'han quedat fora.
0: Sí, però la de Lluís Cabot no n'hi ha cap, Maria.
1: Bueno, ja s'entén, no?, que està allà ficat.
0: No hem trobat els de Sousa, el llapis de memòria de la Maria Jaume, en canvi els que no hi podien faltar són els Antònia Font, amb tot els motors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Encara no m'ho crec i ja torno.

0: Totes motors d'Antònia Font sonant al llapis de memòria de la música Maria Jaume, que aquesta és una cançó publicada l'any 2001, quan tu, Maria, doncs, no aixecaves un pan de terra, sí, tenies sí. 2-3 anyets. Podem afirmar que t'has criat amb els Antònia Font?
1: 100%. Sí, sí, a mi m'han adoctrinat completament amb la música d'Antònia Font.
0: Sí, això sonava a casa.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha vídeos d'això que no mals un pan d'en terra, com ballant i cantant a fondo tot aquest... Bueno, inclús a Rússia, que és...
0: Que és aquest disc.
1: Sí, sí, sí. Tot, de pe a pa, vull dir, m'encantava, sí, sí.
0: I de tot el seu amplíssim repertori, per què t'has quedat amb totes motors?
1: Bueno, és que és això. És que sempre que em fan... Ok, de triar una cançó d'Antònia Font, ho pas fatal, perquè, clar, n'hi ha moltíssimes, i, a més, cada una o cada disc el relaciona amb un moment diferent de la meva vida, no? Però aquesta, concretament, me recorda un moment com molt dolç, perquè a tercera primària, crec que era, tenia un professor, bueno, un mestre que era increïble, molt avançat en el seu temps, que era de música, no? I mos feia seure tots així en rotlana, en terra, mos feia tancar els ulls i mos deia: ara heu d'escoltar la lletra d'aquesta cançó. A gent, vull dir...
0: Sí, sí, a nins molt petits, de 8-9 anys.
1: Sí. I jo me'n record molt d'escoltar aquesta cançó, a més de riure en el moment de mos sexuàvem, perquè, clar, mos miràvem tots en plan...
0: Mos gastronomíem, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens menjàvem, no? Entenc que és mos gastronomia.
1: Clar, que nosaltres no devíem entendre gaire cosa, però... Però sempre, vull dir, me va quedar molt marcada aquesta... aquests moments d'escoltar música i d'escoltar les lletres amb en Joan Toni, que era el meu mestre, perquè crec que va començar com un camí de que jo, pues, comencés a veure la música des d'un altre lloc, no? Des d'una altra perspectiva.
0: De fet, podríem parlar del significat d'aquesta cançó de Totes Motors, perquè descriu una mica un amor tòxic, que diem avui en dia, no? Perquè ens estimàvem, però ens destrossàvem la vida,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí, sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Que pels que no coneguem el teu poble, Lloret de Vistalegre, com ens l'hem d'imaginar?
1: Uf, pues no ho sé.
0: Aquí estem a teva infància, vull dir, estem allà, no?
1: Clar, és que a més és diferent ara, una miqueta
0: sí?
1: diferent ara que abans.
0: No reconeixes en el Lloret de Vistalegre actual el de
1: la
0: teva infància?
1: Sí, sí, sí, tampoc ha canviat tant.
0: Ah,
1: però sí que és vera que encara era més petit, encara era menys, no? I, per exemple, en altres érem tan pocs a classe que mos ficaven primer i segon junts, tercer i quart, cinquè i sisè, no? Vull dir, era aquest tipus de poble de molt poca gent per any... és un poble que jo crec que és això, que és molt comunitari i t'ajuda molt i quan ho necessites, però també és molt xafarder, com tots els pobles petits. I, però és com molt... Bueno, és una mica postaleta de l'interior de Mallorca. Jo el trobo guapíssim i és això, però és un poble d'interior, no? Com així, ben rústic.
0: Rural.
1: Sí, rural.
0: Que la festa major... continua intacta des de que tu eres petita? O sigui, allò sí que ho reconeixes?
1: No,
0: tampoc.
1: No, hi ha coses que s'han perdut i me fan molta ràbia, perquè...
0: Però els dimonis no, això ha quedat clar,
1: no,
0: que els dimonis,
1: els dimonis
0: ja us esbatussaven a vosaltres i segueixen esbatussant els xavals avui dia.
1: Jo trobo que s'han tornat una mica softies, saps?
0: Home, clar, ja m'ho podia imaginar.
1: Clar.
0: Que els nens ja no reben com abans, no?
1: No
0: hi ha traus, no hi ha hematomes com els d'abans.
1: Fa una mica de ràbia. És que ara som una mica més grans i dèiem, bueno, si això és una tonteria...
0: Venga, nen, deixa de plorar.
1: Clar, vinga.
0: Quan jo era nen, la que em feia.
1: Sí, però sí que hi ha coses, ho xerràvem aquest estiu, que s'han perdut i eren... Bueno, clar, és que eren una mica perilloses, però, per exemple, fèiem una cosa que era... amb cotxes així de carreres, com a destartalats, una mica...
0: Val.
1: Hi havia un tros de terra, de rostoll, que com que feien una espècie de circuit i se posaven com a 10 metats del poble amb cascos de moto a dins cotxes sense vidres, com així tunejats perquè no fos tan extremadament perillós, i feien carreres allà, tots a lo loco, saps? I clar, això és una cosa...
0: Clar, quan va morir el vuitè van dir, potser ho deixem de fer,
1: però
0: no?
1: Però mai va passar res. És curiós, i ho parlava, de que no hi havia ni ambulància preparada ni res, i mai va passar res, saps? Jo crec que... Bueno, Sí, igual no seria bueno, la idea d'ara, no?
0: Però... Sí, perquè no passés mai res, van decidir que potser ja estaria bé, no?, de posar els 10 matats, que sí, dius tu, dins sí, de cotxes sense vidres, que la festa major actual està lliure de guiris? Lloret de Vistalegre està lliure de turisme?
1: Som del poble, de fet va sortir aquest estiu com un estudi on posava quant de guiris hi havia o quant de vivendes estaven ja comprades per guiris per poble, i Lloret, de moment, no vull dir molt alt, però era el poble menys, amb menys
0: bé,
1: guiris de Mallorca. O sigui, sí que és veritat que el nucli del poble ho està notant poc, de moment, però el que està passant és que tot el que és fora vida, no?, com els entorns de Lloret i les parts on hi ha les cases, on aquí serien les masies, clar, tot això ho estan comprant com si no hi hagués demà, perquè és el que està pujant de preu, és el que ells fan que pugi de preu, i sí que s'estan com instal·lant bastant a fora vida, en el camp, no? És qüestió de temps que arribin en el centre, perquè ara ja els és igual si hi ha la mà a prop o no. Vull dir, ells el que volen és tenir una casa allà i poden anar estiuetjar quan els hi surt.
0: Ho dius amb certa resignació.
1: Hombre, que evidentment, perquè això fa que els mallorquins no mos poden permetre després un habitatge allà, no? Vull dir, està passant el mateix per tot aquí, més que mai, no? Aquests dies estem... molt tensionats amb aquest tema, amb molt de motiu, crec jo. I en gran part és per això, és perquè ve, sobretot a Mallorca, ve gent de fora amb un poder adquisitiu multiplicat per 10 que els mallorquins, i evidentment pues, se van venent les cases a milionades.
0: Déu-n'hi-do, i malgrat això, com deies, vius en... o sigui, el teu poble és el menys turistificat de tota Mallorca.
1: Sí, de moment... És com el poble que té menys vivendes com adquirides per guiris.
0: Doncs això ho hem de celebrar sí, sí, amb una mica de Mallorca Verbena Tour de Maria Jaume.

0: Maria, et poses irònica, amb aquesta cançó. Sí. Si escoltem la lletra, sembla molt divertida i tal, però vas explicant un drama, molta gràcia, però que anem perdent el territori, no?
1: Sí, sí, sí, és com... Bueno, ja en el disc anterior, amb Nostàlgia, sí que vaig xerrar molt d'això, i també no volia com continuar xerrant exactament del mateix, no? Perquè sí que era que és una problemàtica que continua formant part del nostre dia a dia i de les nostres converses, però també volia lligar com amb el concepte del disc, no? Amb aquesta cosa de saber ben i de passar-ho bé, i també hi ha una mica de motòxic, no? Per allà, que sempre està bé posar-ne una mica. Però 100% sempre m'agrada com fer aquesta cuca de d'ullet a la crítica.
0: Es viu diferent la festa major quan vius allà que no quan vius, per exemple, a Barcelona, com és el teu cas, i vas de visita o de vacances?
1: Sí, jo crec que m'ha canviat bastant. És que també quan estava allà, clar, era més jove, no? Vull dir, i quan ets adolescent, això, sí, una mica de 8 anys, tal, fas una mica de el verbena tour, no? Vull dir, jo em recordo que cada cap de setmana pues, vas a totes les verbenes del poble, del pla i tal. I ara ho visc amb més calma, perquè tampoc... Bueno, que tampoc puc, no? Perquè en l'estiu és quan tinc més feina i tampoc puc estar...
0: T'escapes quan
1: cada
0: pots,
1: dia
0: no?
1: Allà, no? Sí. Però de vegades això és com que no canvia, perquè a mi m'agrada bastant aquesta cosa de que jo enguany vaig poder anar a les festes de Lloret i saber ben és exactament igual que fa 5-10 anys, crec jo. I això té una cosa guai que, bueno, pues tornes a un lloc on estàs segur i saps, és com bastant... Sé que no s'anirà... No passarà més que això, no? Que ja suficient passa en aquelles verbenes, perquè...
0: Bueno, a més hi ha com una mena de bula papal, no?, en aquestes festes major de poble, que és que potser aquella amb el que tens rancúnies o... Això, per festa major ho oblidem. Som tots, estem tots... Són festes, no? I després ja ho reprendrem quan toqui.
1: Sí, 100%. És que a mi me fa molta gràcia perquè... És això, no?, que te deixes una mica de les tonteries a un costat, o és que a vegades no saps ni per què estaves enfadat amb qualcú, no?, és perquè un familiar teu estava enfadat amb un altre familiar d'aquesta altra persona i després tu i amb aquesta persona ja no vols saludar i dius, per favor, deixar-nos de tonteries, no?, anem a fer un cubata i a celebrar-ho i ja està.
0: L'arribada de la festa major. Que abans comentàvem, Maria, tu... Quan en principi no pensaves que et dedicaries a la música, quan tu eres petita i et deia, Maria, tu de gran, de què vols treballar? Què deies?
1: És que crec que vaig passar per moltes etapes.
0: És d'aquestes, era ETT, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. És que no típic, no ho sé, crec que...
0: Veterinària, actriu,
1: sí,
0: escriptora,
1: peluquera, també, tal... I després, quan vaig començar a fer gran, no ho sé. És que no ho tenia gent clar, per això me vaig ficar antropologia, no? Perquè no en tenia ni idea del que volia fer i era una carrera que pareixia com a... Bueno, que almenys pues, aprendria coses interessants, no?
0: A casa què es dediquen?
1: Pues ma mare té una tenda de teles, així, a Lloret. I mon pare era...
0: De teles.
1: De teles, en plan, per fer cortines, per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, no de televisions, de teles,
1: teles,
0: de teixit.
1: Teixit, exacte.
0: Perdona, un magatzem.
1: El que seria un magatzem textil. I mon pare era vestidor, que és pues, la feina que feien la gent que anava en els pagesos, els hi comprava pues, les ovelles o el que sigui, no, els porcs, i després ho venien als restaurants. O sigui que absolutament res a veure.
0: Res a veure, però tot i això, tu quan eres petita, la Maria Jaume ja feia les seves performances artístiques, com per exemple, cantava tres veus al Nada Esto Fue Un Error.

0: riu perquè li dic que estem esperant, aviam si sona la Julieta o la Paulina. Aquí les tenim, mira.
1: Ara.
0: Si vols cantar, endavant,
1: no.

0: Al llapis de memòria de la Maria Jaume també hem trobat a Coti, acompanyat de la Julieta Venegas i la Paulina Rubio, en la cançó Nada de esto fue un error, que és un tema que ho va petar moltíssim quan es va publicar l'any 2005. A tu transporta aquella època concreta, 2005, tu tens què? 7, 8 anys?
1: Sí. Me fan més gran del que som, home.
0: Ets molt madura, llavors jo ja... Quines imatges et passen pel cap amb el Nada de esto fue un error?
1: És que m'encanta aquest tema encara ara. Vull dir, jo crec que va ser... És que era una època com molt guapa del pop així, no? El pop espanyol i tal. Estava com a època dorada, crec jo. I vull dir que també hi havia Amaral, L'Oreja, no? Com... I era com de les meves primeres aproximacions a la cançó pop, que és el que m'ha acabat encantant i el que he volgut acabar fent, no? I record molt, pues això, el que és de... M'agradava molt performar ja en aquella època i m'agradava molt imitar, saps? I jo recordo això, posar 700 de na Paulina Rubio, posar 700 de na Julieta Venegas...
0: Si te la feies tota tu la cançó, eh?
1: Sí, no necessitava ningú més. I ser d'en Coti, evidentment, també... Sí, com que sempre m'ha agradat imitar, saps? També m'agradava molt imitar a Shakira, saps?
0: Home, clar, si ho vols fer...
1: No, endavant. Ja he perdut la pràctica.
0: Ara ja l'has deixat. Tu estaries d'acord amb aquell tòpic que diu poble petit, infern gran?
1: Infern gran?
0: Sí.
1: No ho he sentit, això.
0: No, poble pequeño, inferno grande.
1: No, a Mallorca deim poble petit, gent curta.
0: Uf,
1: que és molt
0: sou
1: pitjor.
0: Molt durs. No, en el sentit que en un poble petit, doncs, ho parlàvem abans, no?, que... Et sents una mica vigilat, a la mínima que facis una cosa que se'n va una mica de mare,
1: sí.
0: Doncs ja se't queda una etiqueta.
1: Jo me vaig sentir així uns quants anys, sobretot des de l'adolescència, tenia moltes ganes de partir, per això vaig venir a Barcelona també, perquè tenia ganes de veure món, bueno, de viure un lloc que fos pues, molt més obert, que la gent no me conegués. No?
0: Fossis anònima.
1: Sí, com aquest anonimat, a mi m'encanta realment aquest anonimat. Aquesta cosa de... O després tots que no, saps, anar a un aeroport i que ningú sàpiga ben bé, com que tothom està al lo seu, no? I és un lloc, un no lloc, no? Com que me sent còmode amb aquests llocs, però després necessit anar a casa i estar com supersegura, també. I clar, Lloret, pues, això és extremadament, tothom te coneix, tothom sap el que vas fer fa 2 anys, el que vas fer fa un dia i mig, i clar, quan ets adolescent, això t'asfixia una mica, no? Perquè és que jo me'n recordo que tenia una veïnada que jo tenia un nòvio i per sort ma mare ho sabia perquè jo sempre he tingut molta confiança en ma mare. Però que tenia una llibreta apuntada quan a sa moto
0: no.
1: Venia... Claro. Quan a Lluïsa, a l'estal, ha aparcat una moto davant que teva i se n'ha anat a les tantes nats. Clar, vull dir, imagina't que jo m'hagués volgut amagar. Era una locura.
0: I no has anat a passar factures amb aquesta veïna?
1: Bueno, no, és que ja no.
0: No
1: és viva, pobreta bueno. Meva.
0: Però era... Quina periodista d'investigació,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, era la típica de... Pues, que mirava per darrere la finestra, saps?
0: Des que no hi vius, en el poble, el valores més?
1: 100%. És que m'ha ajudat molt en això de... Bueno, que en aquell moment va anar molt bé anar a un altre lloc perquè estava agobiada, no? Però ara també, joder, l'enyor molt més, he sabut veure coses que en aquell moment no sabia apreciar, no? Com aquesta cosa de xarxa, de comunitat, de tenir la família a prop, saps? De realment

0: És que, clar, és una cosa de... Surs en el carrer i vas a casa de teva tia i li demanes tal i de sobte estàs mitja hora xerrant i fas una mica de teràpia, saps? I després te'n vas. I això aquí no ho tenc tan besti, no? Com a nivell familiar. I sí que ho enyoro una mica. Tant això com el paisatge que, clar, no pots aquí sortir a fer una volta i estar enmig de morres, no?
1: Estan els teus plans a mig, llarg plaç, tornar a casa?
0: Pues no ho sé, és una cosa que sí, que cada vegada veig més que segurament tornaré a Mallorca qualque dia, però no sé si tornaré a Lloret o no, saps? És el meu gran dubte de moment.
1: Si tens prou clar que tard o d'hora tornes a l'illa,
0: sí.
1: El que no saps és si és concretament a Lloret o molt a prop, no entenc.
0: No ho sé,
1: no ho saps, no,
0: és que no ho sé, és que jo crec que primer hauré de fer potser un pot de transició, saps, d'anar a Palma i després potser anar a un poble a Lloret. És que també és difícil d'imaginar perquè jo també estaré, la meva vida sempre estarà molt lligada aquí, no? Vull dir, si tot surt bé i me segueix dedicant en això, hauré d'estar venint aquí molt sovint, jo crec que igual a èpoques inclús viure aquí perquè... no sé, quan estigui fent promo d'un disc o el que sigui, és com que has d'estar aquí 100%. O sigui que, no ho sé, dependrà molt de com el que m'ha de parir futur d'aquí uns quants anys.
1: Saps? Anirem veient, però ara ha arribat, estem a punt d'acabar, però encara ens queda temps per la teva cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs, o no t'agradi, o li tinguis mania, o et porti mals records... És una cançó que va patar molt durant el confinament. Primer l'escoltem i ara ens expliques perquè l'has inclòs. Així que soni Vida de Rico, de Camilo.

0: Està passant malament la Maria fent uf, uf, així que no, no et faré passar per aquesta penitència. Què et passa amb Vida de Rico, de Camilo?
1: És que és bastant inexplicable. Vull dir, després l'entenc... Puc entendre... O sigui, evidentment entenc que ho hagi rebentat, eh? Però és que és aquest personatge en general, també, que me fa com a... Me fa molt de cringe. És una cosa com inexplicable, no? Que el detec mania, tio.
0: Sí, és una mania irracional, mania. Absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, mem... D'aquest bigotet, primer de tot, jo li tallaria d'una... Hòsties.
0: Li tallaria des del bigotet d'una hòstia, eh?
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí, ja ho he dit.
0: Ja ho has dit.
1: No, no, però...
0: Però tenim fòbies i fílies, sí, eh, aquí.
1: Però veus aquesta part instrumental... Bueno, és com que ho trobo molt, molt barat, ho saps? Com, no sé, no està fet per jo. Però entenc perfectament que funcioni i que li agradi a aquesta gent.
0: I parlant de coses que no t'agraden, avui s'han convocat eleccions generals.
1: Ja ho he vist, sí.
0: Com veus el futur de tot plegat?
1: Jo és que m'acosta ser optimista en aquest àmbit. No ho sé, jo espero que se'n va esquidar alguna cosa. Sincerament, ho trobo una mica arriscat, perquè crec que... perquè estem en un moment on, bueno, com tots ja sabem, l'extrema dreta està en plena auge i desitgen totes les meves forces que no acabin en el poder, perquè crec que és una possibilitat ben alta, però no ho sé, o sigui, crec que almenys sí que tinc una esperança en que crec que el poble últimament s'està organitzant molt bé i que hi ha més gent de la que mos pensàvem que del nostre bàndol, crec, o del bàndol del poble, no?, de la gent, perquè tampoc és que sigui... Hi ha gent de totes les ideologies ja en el carrer avui en dia, lluitant per això, per temes tan universals com tenir una casa, no?, tenir dret a tenir una casa.
0: Què veus tu, eh? La gent
1: capritxosa,
0: eh, la gent?
1: No, vull dir... Mare de Déu. O sigui que... No ho sé, espero... Suposo que s'ha de tenir una mica d'esperança.
0: Els
1: no,
0: que canteu en català, segons com, acabareu fent-ho en garitos clandestins, perquè estarà prohibit.
1: Hòstia, no, espero que no arribem en aquests extrems, però estem repetint una mica la història, o sigui que...
0: Esperança, també música, que ajuda molt. Entenc que el 2028 tindrem un disc de la Maria Jaume, perquè aquí ens has acostumat a una sèrie. N'has tret el 2020, el 2022, el 24 i el 26.
1: Ja, això
0: el 28 veurà. Volem un nou disc.
1: Ja veurem, de moment no...
0: De moment tanquem la gira d'aquest.
1: Exacte.
0: A la Sala Apolo, divendres 27
1: de novembre.
0: Teniu les entrades, doncs, a qualsevol lloc. Sí, poseu Maria Jaume a Sala Apolo i allà les teniu. Queden poques, cuidao. I ara sí, amb què tanquem el teu llapis de memòria, Maria? Tenim Ojitos Lindos, de Bad Bunny i Bomba Estéreo, i tenim I Don't Want to Get Over You, de Magnetic Fields. En què vols que tanquem?
1: Uf, merda. És com triant de papa i de mama. No me tocam Ojitos Lindos, una mica,
0: sí,
1: més anem
0: a l'alegria, claro. Doncs acabarem amb Bad Bunny.
1: Temazo.
0: Maria Jaume, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Que bé, moltes gràcies, igual.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero i Willy Arnal a la tècnica, i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia
3: bon
2: Carons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: Tu estàs passant molt bé per Sitges aquests dies.
3: Oh.
2: I et sentia amb la Marina.
3: Mira.
2: Feia una mica d'enveja, eh?
3: Sí, bueno, però no pateixis perquè dissabte que ve hi anirem.
2: Ara, això és el que volia sentir. Això ho arreglarem.
3: Ho arreglarem.
2: Abans, ens queda molta teca i una pregunta que tu quines hores de fer aquesta pregunta?
3: Aviam ja si no arribem a Sitges.
2: Ja em perdonaràs. Bueno, també és molt terrorífica aquesta, eh? Què faries si et quedés una hora i mitja de vida?
3: Em vols dir alguna cosa? No?
2: Sí, et vull dir que tenim algú que hi ha pensat perquè ha elaborat un espectacle, un monòleg que es va estrenar, deu fer cosa de 14-15 anys a la temporada alta i ara ha tornat als escenaris. Qui és aquesta persona?
3: Ai, ai.
2: Forastera, ja. Ell. Quim Masferrer, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: I ara deia que jo l'havia vista, aquesta obra, quan es va estrenar, i no me'n recordava mai més, perquè clar, un veu molt de teatre. No que no estigués bé, l'estrena, però clar...
4: Ara ens hem fet 15 anys, ens hem fet més grans, més vells...
3: Savis, també.
4: Més savis, sí.
3: Hem de dir coses d'aquestes.
4: Sí, però també perdem una mica la memòria. Vull dir, clar, tot va sumant una miqueta.
2: Tot va sumant. Com ha estat aquesta tornada, Quim? I per què has triat a temps per tornar als escenaris, tot i que, bueno, vas fent coses, amb alguna gent...
4: De fet, l'origen d'aquest espectacle era donar-li voltes sobre el temps, el pas del temps. És a dir, què fem amb el nostre temps, si aprofitem el temps, si el perdem... Que, de fet, és un tema ancestral, eh? És a dir, no, això ja... Sempre hem volgut aturar el temps, no ens volem fer vells, no ens volem fer grans... Aquesta cosa, doncs, va ser la font que va fer aquest espectacle, aquesta comèdia. I ara, que ha passat temps, que han passat 15 anys, dic, a veure com ha aguantat el temps aquest espectacle que es diu Temps.
2: Ja.
4: I me'l vaig rellegir i dic, hòstia, té una vigència brutal, això.
2: És molt bo, això, eh?
4: I em van entrar... estaves molt lúcid com vas escriure això. Dic, hòstia, on ha anat aquella lucidesa? I realment, per mi és un dels espectacles que a mi m'ha marcat més, com a autor, però també com a intèrpret. I jo, que cada vegada vull ser més amo del meu temps, jo crec que és un tema d'edat, però cada vegada intento invertir el temps, que és la cosa més preuada que tenim, amb coses que m'omplin, vaig dir, ostres, per què no hi tornes a fer-la? I deixant de costat de si comercialment aniria bé, no aniria bé, si era un bon moment, si fa una reposició ara... I vaig pensar, la meva equip de treball, els vaig dir... Tios, deixeu-me estar. Jo sóc amo del meu temps i vull tornar a fer temps. I sort que l'he fet, perquè realment hi ha molta gent com tu que torna a venir a veure l'espectacle i que em comenten això, que amb humor es pot parlar de la mort i que el pas del temps és una cosa que segurament, si en fóssim més conscients, intentaríem invertir-lo en coses que ens interessen.
2: Clar, Clàudia, no t'he acabat de fer la pregunta. Bueno, sí, te l'he feta, però no me l'has respost, no?
3: De què faríem?
4: És que és molt difícil, aquesta pregunta.
3: Però, i a tu t'ha canviat la resposta entre aquest temps?
2: Em va donant una diferent. Cada vegada que un periodista li pregunta, que t'ha fet moltes entrevistes ara, te vas inventar coses noves, no? Però és que és molt difícil.
4: Bueno, és que és molt complicat.
3: Però potser amb el temps, tornem-hi, que ha passat, et remou a coses diferents?
4: Sí, com a persona, precisament, per mi, ara el temps està en el centre, amb com inverteixo el temps, està en el centre de les meves accions. Cosa que fa 15 anys no, eh? És a dir, fa 15 anys... Ostres, jo recordo que tenia unes ambicions professionals i vull fer això i vull fer allò i dos dies sense fer res estava perdent el temps i ara dos dies sense fer res penso que els estic guanyant el temps. Imagineu-vos com ha canviat, eh?
2: Però eres molt addicte a la feina?
4: Molt addicte, bueno, ambiciós, amb moltes ganes de fer coses, que això està molt bé, però que a vegades em costava dir que no. I ara, mira que és fàcil dir que no. Fan una proposta i dius, no ho veig.
2: Home, no és tan fàcil, eh?
4: Però amb el pas del temps, a mesura que et fas gran, n'aprens,
2: sí.
4: Eh? Perquè te n'adones que... Ostres, que el que és realment important de la vida a vegades ho deixem arraconat pel que diran, per exemple. Quantes coses fem pel que diran?
2: I has dit no i després te n'has empenedit d'haver dit no?
4: No, jo...
2: O quan prens la decisió,
4: sí,
2: pres està...
4: Jo sóc d'aquests.
2: Sí.
4: Sí. Jo, quan prenc una decisió, ja està. I sempre a tirar endavant. I, per tant, aquesta pregunta, que és el motor de l'espectacle, què faria si creixi 90 minuts de vida...
2: Que és el que li passa al personatge.
4: Que és el que li passa al personatge. Sí. Crec que a títol personal, ara que li fes la pregunta amb ella, crec que és molt complicat.
2: Si no, la resposta
4: encara. No, és que és molt complicada,
3: bueno,
4: aquesta pregunta.
3: Però, en el fons, aviam, però és el que dèiem al principi,
2: jo
3: és molt universal.
2: Jo em quedaria paralitzat, garrativat, tieso.
4: Sí.
2: I, sí, I m'entraria una depre de cavall, jo crec. Sí.
4: No tens temps que t'entri una depre.
3: Ara t'anava a dir, jo crec que al revés. A mi em vindria com un impuls de vitalitat, diria, sí? I de reuniria allò, família, no amics, de nois, va, veniu, o sigui, veniu a convidar,
2: a la festa,
3: per favor.
2: Vine a la
3: festa. I a riure un rato, sí.
4: Sí, però clar,
3: i però... Home, mentre ploro, però a llantos, suposo que també, però... Sí. Hosti, nois, no sé.
4: Però és que és molt complicat, perquè,
3: no
4: per exemple, riure un rato, hi haurien ganes, predisposició a riure, és molt difícil. Si no t'hi trobes, que espero que cap de nosaltres ens hi trobem, ni tampoc ningú dels nostres oients ens hi trobem.
2: Tothom ens trobarem en el pas final,
4: sí,
2: en l'últim capítol, però clar,
4: no amb aquesta tessitura de 90 minuts.
2: Que et posin el cronòmetre allà al costat.
4: Però el teatre, una vegada més el teatre, la comèdia, et permet posar-te a jugar, aquest verb tan sensacional, que és jugar. Nosaltres ens dediquem a jugar des dels escenaris o davant d'un foli, et permet posar-te en la pell d'algú que es troba en aquest context. Mm. Això que és tan difícil de respondre, aquesta pregunta, que sembla fàcil, eh? Però és tan difícil de respondre a títol personal, perquè si no t'hi trobes és molt complicat, gràcies al teatre ho pots fer-ho. Nosaltres... I això és el que vaig fer.
2: Anem a veure les possibles respostes que tindria aquesta pregunta plantejades en l'espectacle d'en Quim Masferrer, temps que ha tornat, això, un fotimer d'anys després, al Teatre Borràs de Barcelona.
5: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. There's a man going
6: round taking names. Sí, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps. I disappear into the potter's ground. Climax 35, por el culo de la Inco. There will be a golden ladder reaching down. When the man
2: comes around. Bé, doncs a temps figura que el públic ha anat a veure el personatge de l'obra per acompanyar-lo en aquesta última hora i mitja de vida que dura l'espectacle, i ell ens xerra, ens va donant les gràcies per haver vingut, s'adreça tota l'estona a la platea...
3: I sembla que alguns espectadors, ho dèiem abans, confonen personatge amb actor perquè et diuen coses a mitja funció... Allò, sí? Et llencen un t'estimo, et llencen...
4: Ah,
3: i tu
4: maco,
3: vas entomant,
4: no?
3: Home, molt. Però clar, és que no... Vull dir, què t'han arribat a dir?
4: És que, de tot... És que, clar, interpel·les directament a l'espectador. És a dir, aquest personatge està, en aquest cas, està en el Teatre Borràs, a dalt de l'escenari, i és un personatge que li queda una hora i mitja de vida, i això és molt present durant tota la funció. La gent que l'ha vingut a veure, li hem fet una visita, hi ha moments de molts silencis, hi ha moments molt incòmodes, sobretot a l'arrencada de l'espectacle, en el que ell anuncia el que li acaben de dir, que li queden 90 minuts de vida, i això desorienta, de manera intencionada per part meva, a l'espectador. És a dir, perquè m'agradava molt, el teatre permet fer aquestes coses. Uns 20 minuts primers de gairebé d'incomoditat, en el que, mica en mica, doncs apareix el joc i apareixen les coses que jo, gràcies al teatre, crec que faria si em creixin 90 minuts de vida. N'hem sentit algunes. Criticar. IBEX 35, per el culo te la inco. Ho critica tot. Dius, és que si em queden 90 minuts de vida, ja no em poden multar ni condemnar. És a dir, per tant, aprofitem per dir-ne unes quantes, aprofitem per fer crítica.
2: Ara hi anirem a cap allà, però per tancar aquest capítol, clar, jo també et deia ara fora d'antena, clar, tu l'has estrenat que encara no feies el foraster a la tele.
4: No feia el foraster, no era pare.
2: No eres pare.
4: Ui, han canviat moltes coses,
2: clar.
4: En 15 anys.
2: No, però a nivell de popularitat, per exemple, no? Que a mi, quan et vaig anar a veure ara al Borràs, em feia l'efecte que la gent no tenia gaire clar si anava a veure un espectacle o un monòleg d'en Quim Masferrer o el foraster... que està en una cadira de rodes, no? I la gent estava com... I per això te deia coses i t'increpava en el bon sentit de la paraula. Clar, jo pensava, hòstia, això sortirà, mare. A Quim, com no agafi les regnes de tot plegat, se li menjaran els públics, no?
4: Però que maco que és el teatre.
2: No t'ha passat mai, ni has tingut por d'això?
4: No, per què?
2: No, al
4: contrari. Clar, passa una cosa, i és que amb el foraster, o amb el meu espectacle Bona Gent, que portem 525 funcions, l'han vist 450.000 espectadors, imagina't, que és un espectacle d'improvisació, de show, de comunicador, on el públic és el protagonista. Clar, de cop i volta tu tornes amb una proposta que és molt teatral, i hi ha molta gent que em ve a veure precisament per veure-me fer altres coses que no siguin el foraster o que no sigui el Bona Gent. I això és molt interessant. Però també genera situacions, com la que acabes de dir, no? Gent que diuen, ostres, a mi, jo veure en Quim en aquest context de que s'està morint, a mi em va fer mal, saps? Perquè, hòstia, jo veig aquell tio que és tan vital fent el foraster i que és un temerari, que s'apunta tot i que es tira del toix d'un pont i que fa parapent acrobàtic, de cop i volta anem a l'essència de tot de la vida, que és que... No, no, perquè el foraster només morirà. Tots ens morirem. Mm. Que això és precisament, per mi, una de les claus d'aquest espectacle, que ens interpel·la tant. Tots els que vinguin al Teatre Borràs es moriran. Tots. Els que no vinguin, també.
2: I a lo millor algun d'aquests espectadors ha sigut l'últim espectacle que haurà vist.
4: Oh, pot ser. Pot ser que sigui així. Clar, la vida, clar. És que clar... la mort, que és el que dona sentit a la vida, per això, per mi aquest espectacle és una comèdia, és una comèdia en la que rius molt, moltíssim, però té la part tràgica, que és la doble cara de la vida, la tragèdia i la comèdia. I a nivell personal meu, aprofitant que em sento cada vegada més amo del meu temps, a mi em venia de gust també aquesta part més actoral, és a dir, acostumat a aquesta part de showman i de comunicador, del bona gent, tornar a l'essència, perquè és un caramelet fer temps, per un actor. És a dir, passes per... gairebé tota sí, la paleta sí, de colors, sí, sí. Sí. Des del mim, teatre gestual, faig coreografies, faig dansa, hi ha text, hi ha poesia, hi ha plor, és que canto, és a dir...
2: Com deia el musical, el paral·lel que té de tot, doncs en Quim Mas Ferrer que té de tot. Escolta, i el públic el ve a veure de lluny, també.
3: D'Andorra es comenta?
2: I a sobre no van poder entrar a veure-lo de teatre perquè va seguir el dissabte les pluges sí, i de les alertes.
4: No, però ha vingut ja a veure gent des d'Itàlia, per exemple.
2: Ah,
4: sí, va venir un noi...
2: Expressament, no cal.
4: Sí, sí, sí, expressament. Sí, sí. Un noi italià que va venir sol, perquè es va posar en contacte amb la meva productora, diu, mira, sóc molt fan d'en Quim, entenc una mica català, només una mica, no recordo els motius pels quals l'entenc, si va tenir una parella catalana, no entenc, i va venir expressament a veure'm, i va venir a veure temps, que mira, li vam dir, no veuràs l'espectacle Bona Gent, que és el que potser estàs acostumat més a veure, seguir per Instagram, o és igual. I clar, això és fantàstic. Clar, jo quan vaig començar amb aquesta feina, em diguessin que em vindrà a veure gent expressament des d'Itàlia, per exemple, aquí a Barcelona, dius, això és una passada. L'èxit, per mi, del que faig, és això. És que et passin coses com aquesta.
2: Mm. I això ho diu un noi de poble.
4: Sí.
2: Noi de poble.
4: Oh, i tant. Però què vol dir un noi de poble?
2: Ah, jo, el millor del món. Per mi, eh?
4: Em fa gràcia, perquè ostres, des d'un poble petit com Sant Feliu de Buixalleu, es pot
2: que també surt a l'espectacle, per cert,
4: sí.
2: Moltes guinyos i referències.
4: Sí, sempre. Però vull dir que des d'on no s'hi cou el teatre, que seria Barcelona, que seria Girona, abans hem parlat de temporada alta, que necessaris que són aquests festivals, i sí que és cert, i aquí tenim l'aparador més gran de teatre de tot el país, però que hi ha produccions que venen des d'un poble petit de només 700 habitants, com Sant Feliu de Buixalleu.
2: Allà teniu la productora, Guerrilla.
4: Exacte, sí. Protona tenim Arbúcies, que és el poble
2: Arbúcies,
4: al costat.
2: Això.
4: Però sí, visca comarques i tant.
2: 2012 a l'estrena, han passat això, molts anys, i clar, el que dèiem, el país ha canviat molt.
3: I tant, bueno, en aquell moment teníem un país tocat per les retallades, aquí seguim, encara, arrossegant mil crisis. Una d'elles, la de l'habitatge, per exemple.
4: Sí.
3: Tu, Quim, com veus ara el panorama?
4: Uf! Mira, parlant de pobles...
2: La vaga general anunciada...
3: Per 11 de novembre.
4: Sí. Ostres, del que surten a l'espectacle Temps... que s'ha hagut d'actualitzar alguna coseta, però no massa, eh?
3: No massa, eh?
4: No.
3: N'hem hagut de tocar...
4: No. Problemes de l'habitatge fa 15 anys
2: els teníem. És que els cabrons hi són sempre allà, eh? Sí. Vull dir, ja els tenim
4: detectats, Rodalies, que estava més fotut fa 15 anys o ara? Rodalies? Jo crec que està igual. És a dir...
3: Mira, l'alcaldessa de Sitges va dir que encara estava pitjor.
4: Segur?
3: Que fa 30 o 40 anys, com a titular.
4: Segur. Vaja. Segur. El que sí que ara se'ns ha afegit coses que fa 15 anys no les teníem presents per res del món. Tenim una intel·ligència artificial que ens està entrat aquí com un huracà, directament. Però, ostres, el problemàtic amb els fons voltors i tot això ja traia el nas. I de fet, en l'espectacle hi ha un moment que és molt catàrtic, que és de l'espectacle és una barreja d'humor i de moment i de tristesa, però hi ha un moment de crítica desenfrenada.
2: Por el culo te la inco.
4: Que jo crec que és igual, el Tribunal Constitucional...
2: Però saps que jo pensava, Quim, que són tants aquests cabrons que poder et faltava temps, justament a temps, per dir-los de tot. Vull dir que aquí has hagut de triar, també.
4: El personatge ho diu, i els que m'he deixat.
2: I els que t'has deixat.
4: I els que m'he deixat, sí.
2: Tenim la banca, tenim les grans
4: que
2: corporacions...
4: Que poderós que és l'humor, per això. És a dir, a través de l'humor, com pots arribar a explicar, criticar, i és una arma infal·lible, l'humor. I aquí és on sempre jo m'he recolzat amb els grans referents que precisament les deien molt clares en el sentit de la crítica, no? El gran estimat Pepe Rubianes, per exemple, que anar rient te les anava fotent per un costat i per l'altre.
2: Que deia el trabajo
4: sí, dignifica el trabajo. És igual, però ens anem als Monty Python, ens anem a... És a dir, hòstia, l'humor és un bàlsam que et permet, és una vareta que et permet criticar les coses i que entrin precisament i arribin molt més bé a l'espectador. I l'espectacle Temps té això, té
2: però,
4: molt d'humor.
2: Però també és ingenu, no?, pensar que el teatre canvia coses. No sé si algun espectador ha sortit amb ganes de cremar-ho tot i fer la revolució, o també pot contribuir d'alguna manera a canviar coses.
4: A mi, en el meu cas, el teatre a mi m'ha canviat en moltes coses. I em consta que l'espectacle Temps, que no és el seu objectiu canviar ningú, jo sóc autor i faig espectacles d'entreteniment perquè la gent s'ho passi bé, aprofito l'escenari, ja que em ve a veure gent per dir coses d'autoria, coses que em venen de gust dir, però tampoc no tinc l'ambició de canviar res. El que sí que hi ha, i això m'agrada molt, i és espectadors i espectadors que em diuen que la postfunció de Temps és molt interessant. Un cop has vist l'espectacle, si hi ha una parella que se'n van a sopar, o un grup d'amics, que parlen molt de l'espectacle. Mm-hmm. Tu què faries si creixin 90 minuts de vida? Hòstia, aquesta cosa de que el temps... Aquest moment que estem visquent ara... nosaltres tres aquí, compartit amb un verb que a mi m'encanta, que és el verb compartir amb tota l'audiència, és un temps que no viurem mai més. Mm-hmm. Mai més tindrem aquest temps. És molt fort, això.
2: Sí, sí.
4: Jo no me'n sé venir que... Ara parlava de que no hi ha d'Itàlia, que m'ha vingut a veure, però... És a dir, avui tinc doble funció, una altra vegada, dissabte, a la tarda i a la nit. Hi haurà una gentada que vindran a compartir amb mi un temps de la seva vida que mai més el tornaran a tenir. Mm-hmm. És fantàstic que decideixin... Molts que venen de comarques, de pobles, que vol dir que han de pagar pàrquings a l'AP7, que està fet una merda...
2: Han d'arribar, primer.
4: Han d'arribar. Després d'haver de sopar alguna coseta, han de comprar una entrada... Hòstia, és un esforç, no només de temps, sinó també econòmic. Això és brutal. Jo, és que, torno una altra vegada, no me'n sé venir que em passin aquestes coses, no?
2: Quim Mas Ferrer ho deia re fa una estona. Hi ha de tot en aquest espectacle, també moments per la llagrimeta.
5: Em bujo...

0: mangi la victòria.
1: Coneixia la versió en català de la Maria d'Arma del Mar Bonet, que després en parlarem, per cert, amb en Jordi Bianchotto, que demà actua 51 anys després a l'Olímpia de París, Maria del Mar Bonet.
2: Mira, veus?
1: Torna al lloc dels fets.
2: Sí, sí.
1: Però clar, ens has descobert aquesta versió en francès d'en Roger Mas.
2: Sí.
1: És una, que fa posar la pell de gallina.
2: Sí. Mira, dins d'aquest joc de dir què faria si quedessin 90 minuts de vida, dic, ostres, potser no sé, potser m'agradaria escoltar la meva cançó. No ho sé. No sé si... És molt complicat, però... I dic, ostres, doncs fes-ho. I vaig descobrir aquesta versió de Roger Mas amb la Copa Sant Jordi, que a mi personalment em va... Ja coneixia de la de Bàrbara, l'original, però que em va agradar molt. I quina feina tan guai que tens que pots posar les coses que tu vols i la música que tu vols, no? I vaig decidir posar aquesta, la meva cançó.
1: Aquesta també és una pregunta per fer-se, no? Quina última cançó posaries?
3: Ostres. Tu la tens clara? Seria Party de Troye Sivan? Oh.
1: No, segurament jo crec que seria, perquè em costa molt això de la música, l'última que m'hagués impactat, no? Perquè jo tampoc... Bueno, sí, tothom és nostàlgic i tal, però segurament l'última que tingués present, no? I que m'hagués remogut o m'hagués fet...
2: Clar, a mi és el que em va passar amb aquesta.
1: No ho sé.
2: Aquesta, dic, ostres, és trista, potser voldria escoltar una cosa més alegre, no ho sé, no en tinc ni idea, però jo quan vaig sentir aquesta versió d'en Roger Mas, que a mi m'agrada molt, aquesta veu, i que és molt poètica, i més que va acompanyada, abans he dit que faig dansa, va acompanyada d'una coreografia...
1: Això t'ho hem de preguntar.
3: Amb una cadira de rodes...
2: Amb una cadira de rodes...
3: Quants assajos?
2: Molts assajos, sí.
1: Quantes
2: sí.
1: caigudes, quantes patacades, o no? Això
2: bueno,
1: controlat.
2: Alguna cadira ha baixat de l'escenari, alguna vegada...
1: Ué, ha anat a parar algun cap d'algun espectador?
2: No, no, assajant.
1: Assajant,
2: no.
1: val.
2: Ara la tenim molt dominada, la tenim molt per mà. Però sí, doncs, veus, també és una cosa que jo no havia fet mai, doncs muntar una coreografia a través de la teva cançó, i més una cançó com aquesta, que és un dels moments de poesia que té l'espectacle, també, sí.
1: També parla amb Déu,
2: sí.
1: Aquest personatge. Mm-hmm. És una pregunta que no s'acostuma a fer habitualment.
3: Si ets creient, per exemple. Mm.
2: No, jo no sóc creient. Jo vaig ser d'escolanet 10 anys. És a dir, al meu poble, a Sant Feliu de Buixalleu. Sí. I de fet, clar, això és molt complicat, però podria ser... Jo, perquè, clar, jo no vinc de família d'actors, d'actrius, no tenia una iaia que fos o cantant, no? I moltes vegades a casa, d'on li ven aquest nen la vena, aquesta artística de voler ser actor? I, clar, no en tinc ni idea, no ho sé d'on ve. Però jo, de petitonet, amb 4 anyets, em van apuntar a fer d'escolar a la parròquia. I, de fet, allò és una gran obra de teatre. És a dir, jo recordo el vestuari, és a dir, poses la sotana, la posada en escena, el Ciri Pasqual... El moment de les lectures, el ritual de posem-nos drets. És a dir, que la litúrgia va canviant depèn de l'època de l'any. Ara ve Nadal, ara ve Setmana Santa, ara ve Divendres Sant, ara neix Jesús, la mort de Jesús... Clar, tot això... jo me recordo que, de molt petit, impregnat per aquesta escena, per aquest ritual. Jo estava a l'escenari de l'altar, al costat del protagonista, que era el mossèn. Jo era un actor secundari, però a mi el mossèn em deixava portar el botafumeiro, i quan feies així amb la mà i escampaves el fum, tota l'església s'aixecava. És a dir, un poder de...
3: I, tu disfrutaves la performance d'allà.
2: Però a més vaig tenir un mossèn, que era mossèn Emili, que encara és viu, mossèn Emili, que era un mossèn que jo crec que una miqueta avançat al seu temps, perquè permetia coses, sacrilegis, com els de... En el sermó, els ferigresos podien intervenir. Tu podies aixecar la mà i dir, perdoni, mossèn, jo sobre això que ha dit no hi estic d'acord.
1: Ah, sí? I generava, rotllo assemblea?
2: Sí, un debat. Generava com una mena de debat. En aquella època hi havia la Clave, la famosa...
1: Sí, José Luis Balvin,
2: la
1: tots
2: Clave,
1: fumant.
2: Tots fumant, pel·lícula i després debat de pel·lícula. Doncs la missa de diumenge es comentava la pel·lícula de la Clave. I jo era molt petit i flipava. Perquè la Clave...
1: És boníssim.
2: Sí, sí. I dic, ostres, vés a saber si els meus orígens a voler-me dedicar a això venen d'allà. I ara, la pregunta teva, si sóc creient, no. Jo crec amb tu. I amb Màxim, crec amb les persones. Jo crec que... I llavors, en aquest espectacle hi va haver un moment que dic, ostres, potser en aquest moment, en el moment quan s'acosta l'hora de temença, l'hora de la mort, ostres, potser m'agradaria parlar amb Déu, no? Fes-ho, Quim, fes-ho. Escriu un text i parla amb Déu. I a Déu li faig preguntes...
1: Bueno, és que a Déu se li han de cantar les 40, Déu.
2: Sí, i li dic, hi ha coses que crec que no les esteu fent bé, Déu nostre Senyor. Ah. És a dir, com pot ser que...
1: S'estan buidant aquestes parròquies, no?, sí. Que dèiem ara, vull dir que...
2: Però fins i tot coses que no s'entenen, no? Com Com, per què us emporteu nens innocents i deixeu que arribin a vells cabronassos dels més grossos, yeah, que és una part del text de, sí, sí, de l'espectacle Temps?
1: Escolta, anem acabant. Bueno, Temps el tindreu fins al 18 d'octubre.
2: Fins al 18 d'octubre, sí.
1: Al Teatre Borràs, i després continua girant, eh? Però hi ha una data aquí marcada en el calendari, que és el 15 de novembre. Mm. Et rostiran com un pollastre, eh?
2: El 15 de
3: novembre. El Festival Hilària.
2: Ah, sí, sí. Sí, sí. Veus? Sóc amo del meu temps. Dic, vaig a que em rosteixin.
3: Ganes.
2: Clar que sí.
1: Ganes. Bueno, això del roast, jo no n'he vist mai cap.
3: Són tot de còmics, no?, que s'ajunten, allò, em sembla que ho lideren Manel Vidal,
2: sí, sí,
3: i que és, bueno, una mena d'intercanvi, de batalla, entre aviam qui les diu més grosses a l'altre.
1: Però sobre, en aquest cas, la persona, sí, la teva carrera, la... no?
2: És, o sigui,
1: com els haters de les xarxes, per entendre's, però en directe.
2: Escenari, escenari. Jo hi ha una cosa, i per això quan m'ho van proposar, els vaig dir que sí de seguida, que és per mi una de les coses més interessants i que intento aconseguir, no sé si sempre s'aconsegueix, que és enriure'ns-en de nosaltres mateixos. Que aquesta per mi és la base per o sigui, almenys en el meu cas, fins i tot m'agrada valorar a vegades molt les persones per la capacitat que tenen d'enriure-se'n de si mateixes. I llavors, poder-nos enriure de la meva, del meu personatge, de la meva feina, ho vaig trobar interessantíssim.
1: Però on creus que arribaran els cops, diguem-ne?
2: Hòstia, jo crec per terra, mar i aire.
1: Perquè tu en tens de haters a les xarxes? Per quan surts al Foraster o...
2: Tothom,
1: sí.
2: Tothom. Però sí que...
1: Què et diuen? Què t'han dit?
2: No, és que jo no...
1: Passes?
2: Jo penso... No, és que no... És que hi entro molt poc a xarxes, molt.
1: Però no t'arriba res.
2: Parlem de temps. Si parlem de temps, passo de perdre temps amb les xarxes, de veritat, eh? Però sí que és cert que m'han dit des de comunicació de TV3 que el programa El Foraster és els que té més bons comentaris amb tant per cent de tota la graella.
1: Ah, mira.
2: Però, evidentment, clar que n'hi ha. És que si no fos així...
3: No salva ningú.
2: No, però és que està bé.
1: Foraster que torna ja, també.
2: El 9.
1: Et jubilaràs fent El Foraster TV3, ai, Quim Mas Ferrer?
2: No sé quant temps
1: porteu
2: em queda.
1: Ja 12,
2: no
1: 13?
2: Portem a 13 anys.
1: Això és una mica ja camí de rècord,
2: sí,
1: no?
2: És molt de temps.
1: O què? Com ho veus, això, tio?
2: Ho veig com... com un regal extraordinari, que mira, la vida a vegades se t'alinia i et presenten... Soc de poble, m'encanta conèixer gent, m'encanten els pobles, m'agrada el teatre, em proposen un programa de televisió en el que jo faig teatre. És que si me... fa 13 anys em donen un foli en blanc i escriu el programa que t'agradaria fer, però el que tu vulguis, eh? I no pensis econòmicament, fot el que vulguis. No hagués escrit res millor.
1: 900 i pico de pobles, no hi ha, a Catalunya?
2: En portem 135.
1: Oh, encara hi ha
3: marxa. Queda camp per córrer.
1: O si no, començareu ja amb els d'Anglaterra, perquè m'han dit que fins i tot hi ha forasters allà,
2: sí,
1: Allende los Mares. Vull dir que el format s'està exportant.
2: Sí, sí, s'està fent a Itàlia, El Foraster, i crec que França també el volien tirar endavant. Espanya es va intentar amb El Paisano...
1: El Jorge Sanz, no? El feia o què?
2: No, Jorge Sanz és el que va fer la gira.
1: Perdona,
2: de l'espectacle Temps.
1: M'he confós, sí, és veritat. Qui va fer El Temps.
2: Sí. Per Espanya, El Paisano el van fer 5 presentadors.
1: Sí. Doncs el que dèiem, fins al 18 d'octubre al Borràs, Temps, amb en Quim, i a la tele, doncs, a partir de ja, amb més Foraster.
2: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.
2: A vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Gràcies pel vostre temps.
1: A tu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
5: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
6: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
7: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
6: Quins finals.
2: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
8: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
9: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
10: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
9: Entradesauditori.cat.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Seguim el Tot és Comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Fa una cara de jet lag, aquest senyor que tinc aquí al costat.
12: D'un lloc a l'altre.
11: Com estàs, Jordi Benxoto?
13: Hola, bon dia.
11: Recent aterrat de Frankfurt, ara el tenim aquí a Barcelona, però és que en poques hores agafes un vol per anar a...
13: A una ciutat que es diu París, que on actua una cantant nostrada molt apreciada, que es diu Maria del Mar Bonet.
11: Home, i no és un concert qualsevol, eh?
13: És un concert amb molta història, molta càrrega de política, fins i tot històrica, emocional. Són els 50 anys de la seva primera vegada a l'Olímpia de París i que ara torna a l'Olímpia aquest diumenge.
11: Abans, Clàudia, ja tenim flamants nous guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura. No fa ni 24 hores.
7: No, va ser ahir al matí. El Consell Nacional de Cultura i de les Arts va atorgar el que és el màxim reconeixement cultural del país en un acte a l'Auditori Pau Casals del Vendrell. Aquest any han passat de ser 5 a 7 premis que distingeixen noms destacats de la cultura catalana per la seva trajectòria i projecció.
11: I la primera en recollir-lo va ser la cantant Sílvia Pérez Cruz.
14: Un moment molt individualista. Llavors recordar que junts es mouen moltes més coses. Cuidem la cultura i que així la cultura ens cuidarà a nosaltres.
7: També el va rebre l'escriptor Pol Guasch amb un dels discursos més contundents contra polítics i Fons Voltor.
15: Els enemics no són ni les persones migrants, ni els llogaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
11: I això ho dèiem el president Illa, la consellera de Cultura davant... L'actor Oriol Pla, que va de reconeixement en reconeixement després d'haver obtingut el Premi Nacional de Teatre, bé, el premi que atorga el Ministeri de Cultura del Govern espanyol, doncs també ha obtingut el Nacional de Cultura Català i deia...
16: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places on ja no podem tocar la guitarra, als ateneus populars, als teatres, a les biblioteques, a tota aquesta cultura de base que és la que ens nutreix i és la que ens empenta cap endavant i cap amunt.
7: I també la dramaturga Victòria Spumberg, que torna ara al Teatre Nacional amb la tercera fuga.
17: I a tots els desterrats, exiliats, emigrats, expulsats, refugiats, marginats, visca Catalunya impura.
11: Hem dit que eren 7 aquest any, 7 magnífics. Hi havia també Cabo San Roque, l'editorial Hande, Hande Editorial, que publica autors de la Catalunya diversa, racialitzada, i el director d'escena d'òpera, bàsicament un dels fundadors de la mitiquíssima Fura dels Baus, Àlex Uller. Com estàs, Àlex? Bon dia i felicitats.
12: Moltes gràcies. Bé, home, content.
11: Va ser l'últim en sortir després de sentir a tots els teus companys amb aquells discursos potents. Què anaves pensant mentre els anaves escoltant?
12: Bueno, pensava que jo, que era el més veterà de tots, no? Bueno, que els hi toca a ells, no? És la seva generació els que tenen que trencar mollos, no? I la veritat és que amb molts d'ells els conec molt bé, a més, inclús he treballat amb aquest projecte que faig per gent jove com a porta d'entrada al món de l'òpera. Doncs, aquest any passat el Paul Watts em va fer un llibret, fa 2 anys l'Oriol Pla me'n va dirigir un altre. Doncs molta il·lusió compartir-ho, bueno, amb les noves generacions.
11: La gent de la cultura que ha de ser sempre la pedra en la sabata del poderós, imagino, no? I també anar més enllà, arriscar la transgressió, per exemple, que va sortir en diverses vegades i que ha marcat el teu rumb professional ja des de molt d'hora, amb la Fura dels Baus.
12: Sí, sens dubte. Bueno, ahir moltes coses de les que sentia quan l'Oriol deia, bueno, hem de reivindicar, no?, les places, sí, els carrers... Bueno, aquí va néixer la Fura, no? I a més, després de 40 anys d'infranquisme, imagina't. És a dir, ens va tocar a nosaltres en aquell moment, doncs, obrir portes, no? I en aquest sentit, doncs, a mi em feia gràcia, doncs, amb aquests parlaments de tots, m'hi sentia molt identificat, tot i que, en el meu cas, en una altra època, no? Però, bueno, la Fura som fills del postfranquisme i en aquell moment ens va tocar a nosaltres, doncs, això, no? Obrir una recent arribada democràcia, no?, en la que tornaven els ajuntaments democràtics, les festes als carrers... Doncs, bueno, i sí, jo crec que la Fura... som un exemple, diguem-ne, d'aquella època dels grups de teatre independent que vam trencar mollos, que vam arriscar, que vam transgredir, i ara, pues, per això et dic, ahir els sentia i pensava, bueno, que ara els hi toca a ells.
11: Clar,
12: no?
11: clar.
7: I ahir ho deies també, però per quan el reconeixement a la Fura? Va una mica tard, tot plegat?
12: Jo crec que sí, la veritat, perquè vull dir, crec que ha estat una de les companyies amb més repercussió a nivell internacional. Home, després de fer la peça central de la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona, d'anar per mig teatre del món, tant amb òpera com amb teatre forero, i que encara no s'hagi donat aquest reconeixement, home, jo crec que ja és hora. Ens el va donar el Ministeri de Cultura l'any 93, i doncs aquí ja... Però bueno, jo crec que és una mica, a vegades el nostre país és així, no?, que en aquest cas a vegades costa, diguem-ne, fins que no triomfes a fora, cosa que la Fura ja va fer en el seu moment, però sembla que costa que et reconeguin la feina, no?
11: I també recordaves els teus orígens, no? Allò, qui li anava a dir, qui li hagués dit al noi que va començar amb les titelles, que acabaria estrenant...
12: Bueno, perquè la meva formació és a l'Institut del Teatre,
11: sí,
12: no? Amb això, amb les titelles i el teatre d'objectes. Llavors, doncs, bueno, clar, que després... d'haver estudiat això, doncs acabis fent òpera, no?, o facis les olimpiades, o inclús hem fet cine, teatre de texta... Bueno, doncs per mi, lògicament, sempre... Bueno, veig la meva trajectòria com la capacitat d'anar-te reinventant constantment. I pensar que la creativitat no l'has d'enmarcar solament en un únic llenguatge. Bueno, la Fura ha estat un grup multidisciplinar, no?, de sempre. Hi ha la procedència de tots, veníem de la música, de la pantomima, de la dansa, del teatre... Per això poder... Jo m'he trobat tan bé amb l'òpera, no?
11: Doncs això, de les titelles, estrenar desenes de produccions en els principals teatres d'òpera i no pares, i també m'agradaria acabar amb... N'has fet referència abans, eh? La idea de llegat, que també va sobrevolar i l'acte d'aquests Premis Nacionals de Cultura, i de fer més fàcil el camí, els que vindran. Segurament als anys 70, com que tot estava per fer... teníeu més oportunitats, també, no?, que els joves que avui s'hi volen dedicar.
12: Sens dubte, sens dubte. I jo, amb això que deia a l'Oriol ahir, no?, de tornar amb el teatre a les places, i jo pensava, mare meva, ara estaria prohibit els espectacles de la Fura.
11: Home.
12: Hi ha tantes normatives. Sí, sí, no els podríem fer.
11: No
12: els podríem fer amb totes les normatives que hi ha. Seria impossible, no? Però sí, jo, per exemple, clar, aquests últims 6 anys que he estat com a artista resident al Gran Teatre del Liceu, un dels projectes que, junt amb Design Hub i el Liceu, hem tirat endavant és aquest projecte Òpera, no?, que és, d'alguna manera, bueno, doncs treballar amb gent de totes les escoles de disseny de Barcelona, amb compositors, cantants, directors d'escena, dramaturgs, gent que no hagi fet mai òpera, donar-los aquesta possibilitat, aquesta porta oberta al món de l'òpera, no? I aquí, doncs, m'hi sento... Bueno, és una manera de retornar tot allò que se m'ha donat a mi, no? Aquestes oportunitats que vaig tindre jo, doncs ara jo, des de la meva posició, poder-les donar a molta altra gent, no?
11: Àlex Oller, premi, un dels 7 Premis Nacionals de Cultura 2026. Gràcies, una abraçada.
12: Gràcies a vosaltres.

0: opera Jordi en gastes o...?
1: No gaire.
0: No gaire, eh?
1: Opera rock. Tommy dels Who i coses
2: Tommy,
1: així.
2: Sí, sí.
0: El que dèiem abans, avui amb en Jordi Bianchotto, aquí al Tot és Comèdia, trepitjarem un territori mític, la sala de concerts Olímpia de París.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Perquè ella torna al lloc dels fets. Jordi.
1: Ella, efectivament, sí. L'Olimpia, el teatre parisenc icònic pel món de la música.
0: Poder més per la nostra música que per la seva, o què?
1: També per la seva,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: sí. Perquè hem fixat que el 2012 Madonna va fer una actuació a l'Olimpia. És a dir, allà ha actuat molta gent del món del pop, del rock. És una sala oberta a tothom, no? Jo allà he vist a Rufus Wainwright, per exemple, el Brian Wilson dels Beach Boys... I bé, és veritat que durant una època era el temple pels cantautors, sobretot des de que Raimon hi va anar l'any 66.
0: Sí, va ser el primer.
1: El primer, sí. De tota aquesta, diguem-ne, nissaga catalana, també cal parlar, evidentment, de Paco Ibáñez. El 69 va fer un disc que va ser mític, que, de fet, en aquells temps no es va publicar a Espanya, al principi va circular com a còpia d'una editorial, d'una discogràfica francesa, i després va venir Lluís Llach, Quico Pi de la Serra, i Maria del Mar Bonet i Ovidi Montllor, que van gravar discos allà. Maria del Mar i Ovidi va ser el mateix dia, de fet.
0: Van actuar junts o un darrere de l'altre?
1: Un darrere l'altre.
0: Sí. En sessions matinals.
1: Que... Exacte, feien matiner, que això es feia, es veu, en aquelles èpoques, el 75, i van actuar un darrere l'altre. Ovidi Montllor, que anava amb el Toti Soler, i la Maria del Mar, que anava amb el seu grup, i hi havia el Josep Maria Verdagí entre ells, i els germans Moraleda, que després van anar amb el Serrat, sí. En fi, sí.
0: Això va ser el 27 d'abril de 1975.
1: Exacte, sí.
0: Encara que... li faltaven quatre dies.
1: Clar, clar, clar.
0: A en Paquito.
1: Exactament.
0: Per deixar aquest món.
1: Faltaven uns mesos, sí. Però bé, ella sempre diu que ja s'albirava el canvi, no? Perquè un any abans hi havia hagut la revolució dels clavells a Portugal, i semblava que allò ja marcava una tendència. Se sabia que allò que en deien el fet biològic, no? La mort de Franco, no trigaria molt, no? I així va ser.
0: O sigui, ara que dius la revolució dels clavells, que crec que allà va estrenar o va... tocar de les primeres vegades d'abril.
1: Exacte. A l'Olimpia va estrenar una cançó que es diu Abril i que està inspirada per la Revolució dels Clavells i per José Afonso, l'autor de la cançó Grándola Pila Morena, que va ser l'himne de la Revolució dels Clavells.
0: La podem escoltar?
1: Sí.

0: Clar, jo m'estic posant a la pell d'un senyor o una senyora de París que se'n va al concert aquest i sent la Maria del Mar i sent el català en aquella època, en aquell context. Jo suposo que hi havia també molta militància com a públic, vull dir, anem a fer costat a aquesta gent, no?
1: Clar, també pensem que en aquella època hi havia catalans.
0: Perquè, clar, no crec que la difusió dels discos catalans a França fos... No crec que sonessin a les ràdios d'allà...
1: Sí, era què? Força diferent que ara, però vaja, sí, hi havia comunitat catalana que vivia allà, exiliats... Però també es va crear un públic una mica, també, per la nova cançó. I Lluís Llach, per exemple, va estar molts anys també actuant a França i la francofonia formava part del seu món, i hi havia un cert públic també cultivat, intel·lectual, no? I una mica també progressista, segurament, no? Amb unes tendències polítiques determinades, no? Que va estar atent a aquests concerts.
0: Lluís Llach va fer el bandoler, crec, allà en directe?
1: Lluís Llach, sí, bé, està en el disc en directe de l'Olímpia de Lluís Llach.
2: El bandoler.
0: Mica'l.

0: Li hauríeu d'haver vist la cara de Clàudia. És molt, molt versàtil, en Lluís Jacob, és molt, molt versàtil. Però sobretot ho deies abans, hi ha un disc que tothom associa amb l'Olímpia, jo crec, que fins i tot va inspirar una obra de teatre de la Carlota Subirós, que va estrenar el llibre no fa gaire, és en Paco Ibáñez.
1: Sí, sí, és un disc totalment mític. I és un d'aquests discos també on el públic també és molt important. En aquests discos ho era molt important, es nota la vibració de la sala, no? L'eufòria, els parlaments emocionats, amb aquell francès una mica... No? El Paco segurament era dels que el parlava millor, perquè va estar molts anys vivint, vivint a França. Eh? Fins als 90 que es va desplaçar a Barcelona i ens el van quedar a Catalunya. Però sí, eren unes gravacions amb molta càrrega emocional i política.
0: Sí, i amb una... I amb una vigència sorprenent, eh? Escolteu el galopar.
2: Hasta enterrarlos en el mar.

0: l'altre, jo, pell absolutament de pollastre.
1: No, no, l'energia amb què rasca les cordes, sí, no? Sí, sí. I bé, el text d'Alberti, en aquest cas, en fi, impressionant. Molt bé.
0: Doncs una sala... Com és l'Olímpia, per cert? Sempre m'he preguntat, no?
1: S'ha de dir que no és un teatre d'aquests que diguis icònic, allò, no? De, ni modernista, ni cap cosa d'aquestes.
0: No. O sigui, no és bonic. No,
1: bueno, té la seva aura perquè sabem que és l'Olímpia, no? I és bastant fosc, té un aire més de cinema que de teatre clàssic, diguem-ne, no?
0: I els esperits de quins artistes corren per allà durant tot el segle XX?
1: És una sala que es va inaugurar a finals del segle XIX, 1893, i per allà, bueno, tots els grans de la chanson, no? De la cançó d'autor francesa, Jules Cricot, Bàrbara, Brassens, Leo Ferrer, Brel, tots aquests van passar per allà, no? Però també els Beatles, també els Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, o sigui, en els seus primers temps, clar, anys 60, primers 70...
0: I Madonna, que deies abans.
1: Exacte.
2: I Julio Iglesias.
1: I Julio Iglesias, també una vegada també va fer un concert. És que hi ha artistes que ja estan molt amunt que a vegades trien un lloc d'aquests icònics, no? I saben que això ens agrada també als periodistes, o li agrada a tothom, no? A l'Olímpia, no? Va allà, no? I és com un senyal de prestigi.
0: Hòstia. O sigui, hem posat Paco Ibáñez i al costat Julio Iglesias, eh?
1: Sí, ja és provocador, eh?
0: Són dues forces gravitacionals, aquí.
1: Jo crec que el Paco discreparia, del nostre sentit de l'humor.
0: Sí, i tornant a Maria del Mar Bonet... Jo no sé si cal situar-la. També és provocador, això, eh? Però bé, ella està plenament en actiu, no fa gaire ens acompanyava aquí presentant el seu últim disc.
1: Exacte. L'aigua no cansa, sí, perquè, clar, ella l'any passat va reeditar l'Olímpia, perquè va fer una reedició molt, molt bonica, a més, en CD, amb vinil, amb tons daurats, amb tot el registre polit...
0: Sense discursos.
1: Sense discursos,
2: perquè
1: va dir, a mi em va dir que eren horrorosos.

0: aquesta gent concretament no estava en el disc original.
1: Sí, un dels seus himnes.
0: I de fet, clar, en d'ençà els darrers 10-15 anys és una cançó que s'ha convertit en la més famosa, ja en diferència. Abans no ho era tant, no? Però amb el temps, clar, s'ha adoptat a manifestacions, amb causes actuals... Però, perdona, però a més a més de la reedició, a més aquest any ha tret un disc nou.
1: D'això sí. Volia parlar, perquè estem sentint una de les cançons de l'àlbum nou, Saigonó, està dedicada a les víctimes de l'Ada de València, però també parla dels feminicidis.
0: Sí, parla dels polítics incompetents o una cosa així, sí. I també de les dones que moren i tal. La veritat és que la Maria del Mar se l'identifica molt, Maria del Mar Bonet, perdoneu-me la familiaritat, se l'identifica molt amb la cançó política, i hi ha una part de la seva obra que té a veure amb això, però la major part de la seva obra no és tan política, és més poètica. Parla de sentiments, parla de moltes coses, no? Però és veritat que també n'hi ha algunes que sí, d'aquest disc nou, la política per excel·lència és aquesta, Saigonó es titula.
1: I la influència d'ella en molts artistes ara joves, eh?
0: Exacte, en els darrers temps, sense ella haver-ho proposat, plantejat gaire o provocat o causat, han anat apareixent veus que la reivindiquen, que la citen, que canten temes d'ella, a Mallorca, Maria Hein...
1: Maria Hein, va, a l'anar.

0: crec que el punt d'inflexió és Manel, no?
1: Manel, exacte, van agafar una part de l'Anà i la van ficar dintre de la seva cançó Per la bona gent, això el 2019 ja.
0: Ens va explotar el cap a molts, vull dir, va ser
1: molt trencador.
0: A mi em va tocar.
1: Clar, perquè la cançó té una textura molt electrònica, està lluny del llenguatge de Maria del Mar Bonet i allà de cop apareix la seva veu amb molta força, no?, i dona sentit al relat de la cançó, no?
0: No, i que queda molt bé allà.
1: Tenia
0: també el seu punt de risc
1: que
0: i quedava
1: una obra
0: perfectament ensemblat.
2: I amb ella li va agradar? Tu n'has parlat?
1: Sí, tant que en vam parlar. Sí. I al principi tot això del sample a ella li agafava una mica lluny perquè no forma part del seu món, però de fet jo vaig tenir converses amb ella per parlar de tot això del sample, el que és, que també és una forma de creativitat i que dona lloc a una obra nova que ve de la cultura del hip-hop, del rap, etc. I bé, no? Tot va anar bé.
0: Ho acaba abraçant, ella.
1: Sí, després ella també ha vist que gràcies a aquesta adaptació, per dir-ne així, la cançó va arribar a un públic també refrescat, no? Més jove d'aquests últims anys.
0: Doncs això, demà estaràs a París per seguir aquest concert tan especial, el retorn a l'Olímpia 51 anys després. Però escolta, suposo que aprofitaràs el viatge, no? Que vaig veure que en un dels concerts va tenir una patacada, pobra. Sí, es va entrebancar, va caure, però res. Bueno, clar, tothom, ai, com hagi tingut una altra recaiguda de l'oceu. No, es va aixecar i va continuar i va poder acabar el recital. Que està sent tot un èxit, per cert, eh?
1: Sí, no, clar, és que això és la veritat. Clar, aquí, com a Espanya, s'està parlant molt de Shakira a Madrid, que són 12-13 al final, són concerts. Sí. Bé, doncs un equivalent a França és Celine Dion a París, que està fent 16 concerts a un lloc de 30.000 persones i en farà 10 més l'any que ve, una residència única a Europa.
0: Uau.
1: És el seu retorn èpic als escenaris després d'una malaltia rara que ha tingut i que la continua tenint, de fet.
0: Una mica un miracle, que hagi pogut tornar a aquell nivell vocal.
1: Sí.
0: No les tenia totes.
1: Ja va fer aquella actuació als Jocs Olímpics de París fa un parell d'anys, allò va ser una mica l'avís, no?, del que podia venir i allà està, no? I bé, la veritat és que jo no, és una figura que mai l'he seguit molt de prop, vaig a dir, musicalment, artísticament, la Celine Dion.
0: Com l'opera, Jordi? No passa res.
1: Els periodistes i crítics musicals, això del FOMO també ens arriba, i jo ara mateix no tinc previst anar-hi, però m'agradaria ser-hi i veure aquest fenomen de Celine Dion.
0: Sí, jo també.
1: I a més in situ, no? En el lloc...
0: Passa que em sembla que poques entrades, si no cap.
1: Ha estat totalment sold out.
0: Que sí?
1: Sí. Va.
0: Jordi Benxedo, doncs, bon voyage.
1: Merci beaucoup.
0: Que vagi bé el viatge. Doncs ho deixem aquí, demà més Tot és comèdia, com dissabtes i diumenges, d'una a dues.
2: Sí,
0: ja ho sabeu, Cadena Ser, Ser Catalunya, es podeu recuperar la nostra aplicació de la Cadena Ser i el web. Fins demà, Clàudia.
2: Ens veiem.
0: Al control, Lluís Colomer, que vagi molt bé. Us deixem amb l'hora 14. Deixem alegria. Adéu.

0: vivir que son dos días.
1: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
2: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Es que les anècdotes que explica el Tigre Creixell sobre vestidors, sobre com parlava i tota la pesca, són certes.
4: Això t'ho puc assegurar jo, no? Si vol comentar el primer dia la foto que va posar ell només entrar al vestuari, en panys menors, va pujar una foto a l'entrada en panys menors i tal, al vestuari...
3: D'ell mateix.
5: Impactant, va ser l'entrada de Creixell.
3: Sí, va penjar una foto seva despullat al vestidor.
4: Això mateix, això mateix. Jo penso, entre jugadors ho parlàvem, jo penso que tenia una mica de Photoshop, però...
6: Quin missatge volia traslladar amb aquesta foto?
7: Això és que hi havia
3: més gros seré.
2: Què t'hi jugues amb Psique Rodríguez i Lluís Flaquer? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
7: Entesos de papers?
1: Totes les vides tenen música i lletra.
8: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó d'acomiad maca, però és una cançó d'acomiad i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
6: És duríssima, la cançó.
8: És duríssima, perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona. Per molt que entenguis que la vida és així, no te la traurà mai ningú.
9: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Si tu no estàs aquí.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: tenis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
1: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
3: Bon dia, diumenge 11 d'octubre, diumenge de temperatures força agradables. Núria Saró, bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Avui repetirem les temperatures màximes d'ahir. Valors que tindrem durant les hores centrals del dia entre els 21 i 26 graus. Una jornada que comença amb temperatures una mica més altes que les d'ahir. I pel que fa al cel, és aquí on trobarem les novetats avui. Núvols que aniran guanyant terreny d'oest a est, de tipus mitjà i alt, que deixaran en algun moment fins i tot el cel força enterbolit. Ara mateix els termòmetres van des dels 9 graus a Girona i a Lleida, 14 a Tarragona i 17 a Barcelona.
3: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Grasa s'ha acomiadat aquesta nit per sempre del seu públic després de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que han vist més de 200.000 persones. El grup d'Osona ha igualat així el rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir 4 vegades el mateix recinte. En l'últim concert no hi ha hagut sorpreses, els de Josep Montero han cantat les mateixes cançons en el mateix ordre i han fet pràcticament els mateixos discursos que la resta de nits anteriors. A la darrera tampoc hi han faltat èxits com Elefant. Estimo. Èxits que han servit per acomiadar 14 anys de música en català. Avui és un dia clau per Esquerra Republicana. Aquesta tarda acaba el termini per presentar avals i candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre i a hores d'ara Gabriel Rufián manté el silenci mentre els comuns el pressionen perquè s'assumi a Front Ampli.
5: Nosaltres estem convençuts que farem una gran llista.
6: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim. Ara bé, si ell està pensant que té sentit formar part d'un front ampli, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi. Nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
3: Són Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, i Gerardo Pizzarello dels Comuns. Laura Pons, bon dia.
7: Hola, què tal? Bon dia.
3: Com estan ara mateix les negociacions? Què passarà amb Rufián?
7: Doncs Rufián de moment manté el silenci, però fonts properes a Junqueras asseguren a la SER que són optimistes, que la negociació està encarrilada i creuen que s'arribarà a bon port. Veuen el got mig ple i pensen que Rufián acabarà sent el candidat dels republicans. Això és el que diuen des de la direcció. L'entorn de Rufián demana paciència i no dona pistes del que acabarà decidint el portaveu d'Esquerra a Madrid. Té com a màxim avui a les 6 de la tarda per decidir-se. El que estan negociant són les condicions que ha posat Rufián sobre la taula, tenir més poder de decisió dins del partit i tenir un equip i una llista de la seva confiança.
3: Negociació en marxa, doncs, després de saber que els republicans i EH Bildu han reeditat la coalició del Senat de cara a les eleccions.
7: Sí, es repeteix la fórmula del 2023. Els dos partits aposten per acumular forces per combatre, diuen, el bloc reaccionari. Això, per tant, es pot llegir com una aproximació del que demana Gabriel Rufián, que és unir les esquerres, en aquest cas, al Senat. Però és el que ja s'havia fet en les passades eleccions.
3: La CUP, per la seva banda, ha decidit no presentar-se a les eleccions generals. Tot i això, l'última paraula la tindrà la militància que ha començat a votar avui a primera hora i podrà fer-ho fins demà a les 12 del migdia. Publicitat i tornem.
8: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu

0: decidir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Radio Barcelona. Cadena SER.
2: Todo cambia muy rápido. Lo que hoy necesitas, mañana puede ser distinto. Por eso, Northgate Renting Flexible es la forma más inteligente de tener un vehículo. Sin permanencia, sin entrada y con todo incluido. Así de fácil. Coches, furgonetas, eléctricos para empresas y particulares, por meses y sin ataduras. Entra en northgate.es y descubre el auténtico Renting Flexible.
3: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
3: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
4: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es. Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
5: Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
6: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
5: Ilenia Alesi de Eurofin.

0: vivir que son dos días.
1: Radio Barcelona. Cadena Ser.
2: Radio Barcelona Cadena Ser presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
3: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
4: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
5: Tot fent la vella Helena.
4: Des de la Seu de Gràcia entrevistarem la jove companyia que han tornat a muntar el primer gran èxit del lliure al teatre que enguany celebra mig segle. A l'excursió i acampada també s'apuntarà el crític Oriol Puigtauler. I a més, farem arribar l'hivern abans d'hora amb la Biblioteca Popular de Marta Cava i una tria poc convencional de literatura nòrdica.
1: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia,

0: A vivir que son dos días.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Barcelona 96.9 FM, Cadena SER.
3: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
4: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
5: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Get i Jugues. Presenta Sique Rodríguez.
6: Empata el Barça, empata.
5: I narra Albert Bermúdez.
6: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
7: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Get i Jugues Barça, amb Sique Rodríguez.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
9: Quina sort tenir-te a prop.
10: Cadena SER i SER Catalunya. Quina sort.

0: Es la una mediodía en Canarias. Gabriel Rufián encabezará finalmente la lista de Esquerra Republicana en el Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. Cierra la puerta a encabezar el Frente Amplio, a pesar de la insistencia del espacio de Izquierda Alternativa para que se uniera. Radio Barcelona, Laura Pons.
1: Sí, ya es oficial. Después de prácticamente una semana de negociaciones en silencio, Esquerra Republicana ha hecho público que su portavoz en Madrid repetirá como candidato de los republicanos. Gabriel Rufián será el líder de Esquerra. Sin embargo, no ha trascendido aún la letra pequeña de la negociación. ¿Qué ha conseguido Rufián de lo que pedía? Que es gente de su confianza en la lista y en el equipo técnico de Esquerra en Madrid, además de tener más poder de decisión dentro del partido.
0: Pedro Sánchez continúa con actos de precampaña este domingo. Acaba de defender las medidas progresistas de su gobierno frente al retroceso que encarna, dice el PP, con su rechazo a todos los avances sociales que ha planteado. Sánchez ha vuelto a ensalzar la lucha frente a las derechas para que el acceso a una vivienda digna se blinde. Ha sido en un acto en Ponferrada, en la comarca leonesa del Bierzo, tradicional feudo socialista, donde está Fernando Tascón. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Acaba de terminar su intervención. Ha habido un recuerdo para Mari Carmen, a quien considera un símbolo, para señalar que ante la audiencia que los españoles merecen una vivienda digna. Pero el obstáculo lo ponen las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP. Eso le lleva a recordar al Partido Popular que son oposición, pero también gobierno. Lo escuchamos.
3: Yo le recuerdo al Partido Popular que es oposición en el Parlamento, pero también es gobierno en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas que tienen competencias para impulsar políticas de vivienda y que presumen de no hacer nada, ni en el Parlamento, ni en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Pues yo voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país.
2: También ha pedido movilización del voto progresista para evitar un gobierno de PP y Vox. En cuanto a la ley de nietos, ha reclamado al Supremo que permita votar a los beneficiarios. Se está prohibiendo el voto a los nietos de los exiliados y permitiendo votar a los nietos de los franquistas, ha dicho.
0: Desde el PP, la portavoz de campaña, Esther Muñoz, mantiene el argumentario de su formación. Cargan nuevamente contra Sánchez por sus presuntos casos de corrupción dentro de su gobierno y de la vivienda, poquísimas referencias a soluciones reales para atajar la crisis habitacional. Belu Jiménez.
4: Sí, en declaraciones a los medios, también en León, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha vuelto a hacer apología de la cultura del esfuerzo, algo por lo que dicen el PP peleará en estas elecciones, haciendo mención por primera vez, aunque de manera muy escueta, en este fin de semana de precampaña electoral a la vivienda.
5: No estamos condenados a que la gente no pueda alquilar una casa, no pueda comprar una vivienda, no pueda cambiar de coche. Ayer el presidente Feijóo decía que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena. La izquierda se revolvía ayer y nos decía que cómo pedíamos sacrificio a la gente. Claro, la izquierda no sabe lo que es el sacrificio.
4: Yo a pesar de ello, no ha mencionado ninguna medida clara por parte del PP y ha cargado contra el gobierno de Sánchez por los desahucios, a pesar de haber votado no el propio Partido Popular al decreto que proponía su paralización hasta 2030. Y ha dicho además la portavoz que en este 29 de noviembre los españoles tienen la oportunidad de decidir entre el partido de las saunas, las cloacas y las joyas o si quieren al partido que quiere apostar por la reconstrucción nacional y el futuro.
0: El Papa León XIV acaba de anunciar que se someterá a una operación para extirparle un nódulo en el pulmón. Lo hará en los próximos días, sin precisar cuándo. Roma, Joan Solés.
6: Di recente, durante alcuni controlli,
7: en controles recientes, ha explicado el pontífice, los médicos le han hallado un nódulo pulmonar en una fase inicial y muy localizado. Por ello, ha añadido León XIV, en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica, casi con toda probabilidad en el Hospital Gemelli de Roma, a un mes precisamente del inicio de su viaje a Argentina, Uruguay y Perú. El Papa, en el rezo del Ángelus a mediodía, ha terminado agradeciendo la cercanía de los fieles.
6: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Y nos quedan los deportes. Eloy Sánchez, muy buenas.
8: Muy buenas. En menos de una hora continúa la octava jornada de Liga y lo hará con un Elche-Betis donde los ilicitanos se juegan salir de la zona de descenso. Un poco después, a las 4:15, la Real Sociedad y el Deportivo se juegan entrar en Europa, mientras que a las 6:30 el Betis buscará lo mismo frente a los Osasuna. A las 9:30 Racing-Valencia y también en menos de una hora comienza la carrera de Fórmula 1 con Fernando Alonso desde el pit lane y Carlos Sainz 13º. Todo en carrusel a partir de las 2.
0: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER, más información dentro de una hora ya en tiempo de Hora 14 con Almudena Lopesino.
9: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: a la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge a tothom. Avui que molts de vosaltres aprofiteu el dia per fer excursions, i més encara que estem al mig del pont, nosaltres també ens han vingut ganes. Aquesta setmana hem anat al Lliure de Gràcia, que han ocupat literalment els del col·lectiu Miserable. La jove companyia, liderada pel dramaturg i director Miquel Masfiol, i no de Fiol, com ara sentireu que li vaig dient jo tota l'estona, i ja em perdonarà, doncs el col·lectiu Miserable han fet un homenatge als fundadors del Lliure, el teatre que celebra aquest 2026, com sabeu, els seus 50 anys de vida. I com ho han fet? Han recuperat una de les obres més emblemàtiques, l'opereta d'Offenbach, La vella Helena, que el Lliure va muntar l'any 1979. Però, és clar, ells ho han fet a la seva manera.
12: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com La vella Helena l'any 1979. Els fundadors del Teatre Lliure.
13: Tinc esperit lliure!
11: Clàudia Arcarons, ja som al carrer... Aquest carrer sempre... El carrer Montseny, Montseny, Carrer Montseny, Teatre Lliure. 50 anys, en parlarem molt aquesta temporada, el teatre... El Tot és Comèdia, del Teatre Lliure i d'aquest gran aniversari. Però aquí estem amb uns que han estat no sé quants dies ocupant aquesta cooperativa, antiga cooperativa La Lleialtat. Tu portes el compte o no?
14: De les nits que han passat aquí, acampats, s'han un 39 alguns. Alguns.
11: Dius.
14: Hi ha algú que s'ha saltat una mica el compromís.
11: No sé si han tingut guest stars allò convidats en aquestes nits que han estat d'ocupació, per exemple, Oriol Postauler. Hola, què tal?
15: Hola, quina coincidència, hola, què tal?
11: Crític,
15: no
11: sé, m'encantaria que m'atropellessin, no? Però ens faríem virals, eh?
15: Sí, no m'han convidat a dormir a mi, no?
11: Si haguessis apuntat o què?
15: Jo ja tinc una edat, eh? Jo estic molt ben conservat, però ja tinc una edat, no tinc els 50, però quasi... Sí, ja no, ja ho he fet, això, ja ho he fet, estades de teatre, colònies, etc.
11: El que proposa el col·lectiu Miserable és un joc de miralls en el temps, perquè ells fan, es basen, diguem, en el gran èxit teatral del Lliure. Recordem la gran Imma Colomer, Juanjo Puig Corbet, la Montse Alcañiz,
15: l'Omar, i també el Tot fent La vella Helena, que és recrear aquell mític muntatge, molt recordat. I també jo crec que el més interessant és que és parlar del mite del Teatre Lliure, aquell mite que tots pintaven i cosien i col·laboraven i que, segons qui ho explica, canvia una mica.
11: És que el teatre abans sí que era teatre, no? Que diuen alguns.
15: Abans tot era millor, el que diuen els nostàlgics, tot era millor.
11: Què anava a dir? Quan jo sortia de veure el teatre, vaig intentar fer l'exercici de veure el barri de Gràcia de fa 50 anys. Com devia ser aquest carrer? Evidentment, no hi havia locals de bubble tea, evidentment, no hi havia llibreries ultraespecialitzades en idiomes, ni els expats, ni els expats, ni els branys, ni res de tot plegat, no? I, a més, una Barcelona que queda molt ben reflectit a l'obra, que és la de la llibertat. No en feia res, que havia mort en Franco, i això era una festa.
15: I era un barri de veritat, que hi havia colmados i fruiteries i peixateries i associacions i veïnes. Jo, cada cop que vinc a Gràcia, flipo que cada cop sento més anglès, però d'anglès d'expats que viuen.
11: Venint amb bici ara cap aquí.
15: Jo vinc al Born, que també...
11: He esquivat tres persones i estaven parlant en anglès, tots tres.
15: Ja sents anglès.
11: Clàudia, fem els honors, no?
14: Per favor, Carme Milán, com està?
16: Què tal? Molt bé, molt contenta que hi estigueu aquí.
14: A casa vostra, ja, ben bé, no?
16: Ben bé que sí. Tot el mes de setembre ha sigut casa nostra. Ara veureu el piset.
11: Lluís Oliver, com estàs?
17: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé, molt bé, molt bé.
11: Això de que heu ocupat és cert? O sigui, heu estat aquí dormint o és una mica per justificar aquí el text del Miquel Mas de Fiol?
17: És totalment cert. Ens han donat les claus al Teatre Lliure, literal. Sí. Teníem les claus d'aquí i des que vam entrar al teatre, vam plantar aquí les tendes, els matalassos.
11: Podem entrar i podem veure-les, no? Mentre conversem. Vinga, va.
17: Però sí, aquí al hall, vam acampar al hall, vam decidir que aquí per molestar menys, perquè l'escenari assagem, els camerinos tenim també coses... Bueno, teníem tot el muntatge i tal, llavors aquí el hall, que és molt ampli, pues, un llit d'un al costat de l'altre i aquí vam dormir.
16: Era la zona de dormir com si fos un hostel. I les vidreres de la porta les vam cobrir amb cartrons, com veieu per aquí, sí, i així sí. No era una instal·lació artística de mireu com dormen els actors, sinó...
17: Doncs, i la llum no entrava al matí.
16: I la llum no entrava. Sí, sí. Era un lloc, un espai així de més recollit.
11: Molt bé. I qui ha fet els escrits d'aquí fora? Perquè hi ha així uns grafitis molt divertits, no? Aquí, el que més gràcia va fer d'aquí sí que són baricons, no com els actors de l'herència. I similars.
17: És que l'herència hi ha molt poc maricó, no passa res. Però bueno,
16: sí, no passa res.
17: Pues, qui va ser això? El Jordi Cornudella, segurament, la Mel, el Gerard... Un matí, perquè clar, els matins els tenien lliures i assajàvem a les tardes, llavors hi havia gent que pues, donava classes, hi ha gent que té fills, com és el meu cas, llavors marxàvem a casa, i al matins pues, la gent que quedava aquí pues, aprofitava o per fer el dinar, o per anar a comprar, o per tapar les finestres, o per assajar música, la Núria amb el violí.
11: Bé, Julio Manrique venia a posar ordre de tant en tant, o el director del Teatre Lliure?
17: No.
11: Ui, aquest no s'hi ha estirat.
17: No, el van convidar a fer una cervesa. Va arribar a venir al final. És que estava liat amb el de Butó, com es diu? Bubetoya.
11: Que està dirigint que ha tornat a muntar.
17: Exacte.
11: Sí.
17: Però el que podem dir del Juli és que Llibertat Absoluta ens ha dit a tot que sí, que això també vam flipar des del primer moment. I no només el Juli, sinó tota la gent del Lliure, estem encantats i vam superint.
11: Com ho veus, Oriol? Han sigut lliures de dir tot el que han volgut sobre la família del Teatre Lliure, que també va d'això l'obra?
18: Jo crec que sí, i m'agrada. I també diu molt a favor del Lliure que contractin i vagin a buscar una companyia perquè facin el que vulgui, i es nota, i que també la companyia critiqui els fundadors del Lliure, crec que el mite del Lliure, aquest mite fundacional que sembla, no?, una història gravada en pedra, i també que em fan sempre, és a criticar el sistema teatral actual amb noms i cognoms, amb teatres, institucions, i trobo que està molt bé aquest esperit lliure del Teatre Lliure traslladar-lo a una companyia d'ara.
11: Reaccions a aquests tars de les dianes que aneu llançant, que bueno, que no és d'ara, perquè és una cosa que ja ha sortit en altres espectacles vostres,
16: sí,
11: no?
16: Sí, bueno, és un segell molt col·lectiu miserable, i a més el Miquel no li fa por, vull dir que té aquesta cosa autèntica, no? És el seu segell, i les reaccions han sigut diverses, però en realitat jo crec que la gent reacciona amb una certa sorpresa, no? No sé qui ens ho deia el primer dia, el dia de l'estrena, que, ostres, quina enveja poder parlar amb la boca plena d'aquestes coses i no tenir por de sortir escaldats vosaltres, no? Però al final ens estem rient de nosaltres mateixos, també. També ens critiquem a nosaltres.
14: El Petit Príncep, no?
16: Clar, el Petit Príncep...
11: Per què el Petit Príncep, Carme?
16: No, home, bueno, perquè al final és un reflex de la nostra vida real, encara que sigui
11: tu
16: teatre.
11: Tu ets el Petit
16: jo
11: Príncep.
16: Jo sóc el Petit Príncep.
11: Home, diem-ho ja.
16: Sí, ja no ens amaguem. Que vingui ho sabrà.
11: Ara per Nadal toca també una altra tongada.
16: Sisena temporada per mi, 13a temporada per la Perla, l'Àngel, el Manu.
11: Sí. Doncs escolta, entrem?
16: Entrem.
11: Passeu. De les pistes en farem fum. Ara hem d'anar molt al tanto perquè hem de pujar les escales. Aquest teatre ha patit una reforma preciosa perquè ara ens trobem... Això no tenien pas, l'any 79.
16: No.
11: Aquestes...
16: Com... Les gotes...
11: Oriol, ajuda'm, què serien? Gotes de sang,
18: llàgrimes.
11: Això? Llàgrimes de sang?
18: Llàgrimes de sang dels fundadors del Lliure. La Marta Bernal, a l'Òpera Terral, deia que era com una escala menstruant, perquè està menstruant, la que vas pujant. Que
11: meravellós, meravellós.
17: Estan justificats, però, també.
16: Sí.
11: No, digues.
16: Pot ser sang, no sabem.
11: Cadascú pot interpretar, vos diu.
17: Llàgrimes de vi, també deien.
16: Sí.
17: Jo em quedo que és trist i bonic a la vegada, però és un jo crec que és un homenatge al Fabià Puigserver. La sida, l'enfermetat, sí. La sang que va de la capa baix. Bueno, no sé. A mi m'agrada aquest homenatge.
16: Sí, però també el vermell, no?, del sacrifici.
17: Però bueno, sí, la suor, les llàgrimes,
16: sí.
17: No?
11: Ara que deies el Fabià Puigserver, una de les coses més emocionants d'aquesta proposta, clar, és que el Lliure també és una història d'absències dels fundadors, dels actors de la companyia que ja no hi són, de Fabià Puigserver, com per exemple la Anna Lizaran.
14: L'heu tingut molt present, en Gerard Franch, sobretot, podríem dir.
16: Molt.
17: Present.
16: A més, ella deien que era una gamberra i molta gent ens ha dit que li hagués agradat molt aquest espectacle perquè ella tenia ganes també de fer el gamberro sobre l'escenari.
11: No vaig entendre allò de la nevera? Era una nevera que havia d'anar a comprar o què?
17: En un dels primers assajos vam convidar en part de l'elenc de la Bella Helena. Va venir a la sala d'assaig la Montse Alcanyil, l'Imma Colomer, el Blai Llopis, el Guillem...
16: Jordi Graells.
17: Entre d'altres, Toni Sevilla. Sevilla, molts. Llavors ens van explicar moltes coses, d'anècdotes, el muntatge, de més, i entre d'elles coses de la Lizarán li van preguntar. I entre d'elles ens deien que quan hi havia moments de tensió entre ells, entre la companyia, l'Anna sortia i deia, per què no anem a comprar una nevera? Llavors era una cosa molt típica sí. d'ella. Llavors
16: com vam... dient, anem a refredar l'ambient una Exacte. Micatona.
17: Sí. Llavors el Gerard, en un moment de l'obra, per qui no hagi vingut, doncs tots són frases de la Lizarán.
19: Enyoradíssima Lizarán, Oriol Puigtauler?
18: Molt, molt. I també, mira, ja que estem aquí al Llibre de Gràcia, i ja que la sala de Montjuïc, que es diu Sala Fabià Puigcerver, fa temps, ara s'ha perdut una mica, però hi havia una sèrie de gent del sector, i penso en dramaturgs, penso en la Cristina Clemente, que reclamaven que el Llibre de Gràcia es digués Sala Anna Lizarán. Mm. I que també seria molt bonic la Sala Anna Lizarán, la Sala Fabià Puigcerver, i almenys també tenir un record, no? Perquè és allò que els actors, les actrius, quan no hi són, fins que algú el recorda, encara viuen, però el dia que hi ha ningú el recordi, no? I jo trobo que seria molt bonic aquí analitzaran, no?
14: I els que sí que l'han pogut veure, què us n'han dit? I sobretot, heu pogut parlar, heu pogut fer una mica de debat del que plantegeu aquí a l'obra sobre el teatre, com està ara, d'on venim, això, qualsevol passat fou millor... Tot això, heu tingut converses amb l'Imma Colomer, amb la Montse...
16: L'Imma, per exemple, va sortir fascinada a l'estrena, li va dir que eren meravellosament irrespectuosos i que, bueno, i que calen fer coses així i cal també expressar la veu del present, no? Que és aquesta generació que està fent teatre ara, en aquest cas pues, gent com nosaltres, i que es vagin renovant les idees, però també fent una certa reflexió sobre com eren les coses abans. De fet, ahir va haver-hi un col·loqui, jo no hi vaig ser, però crec que es van parlar molt d'això.
19: Titulars principals del col·loqui, Lluís? Va quedar, idees a retenir?
17: Va quedar molta gent, no, vam parlar molt de la nostra situació, de com hem arribat fins aquí, vam posar molt en valor de que realment la companyia com a tal, és que portem 5 anys, el Miquel i jo vam començar amb Càndid fa 5 anys, ell i jo amb una cadira a l'Institut del Teatre, i amb 5 anys estem al Llibre obrint temporada de Gràcia, vull dir que no és fàcil on hem arribat. Llavors jo crec que se va posar molt en valor. Crec que hi ha molta gent que ens està descobrint també, crec que està venint molt públic abonat, molt públic d'aquest públic del Llibre, que potser venia a veure la Bella Helena i de cop i volta diu, ostres, què és això, què fan, no? En positiu, llavors crec que és una manera d'educar el públic també, que és superinteressant. I la gent que va quedar fascinada, moltes enhorabones, s'ho van passar molt bé, van riure molt. És un homenatge al Llibre i és un homenatge a l'ofici i al teatre. Llavors, com que aquesta gent que ve s'estima tant també el teatre, jo crec que surten molt contents.
18: I també hi ha una cosa que està molt bé del muntatge, que hi ha una pantalla, que hi ha moments que es projecten fragments en concret del muntatge històric, i veus això, Juanjo Puigcorber saltant i fent el mico, o veure l'Isaran i el xiste que feia que no hi arribava la nota i tal.
19: M'encantava.
18: O sentia, vaig emocionar molt amb el final que se sent la Imma Colomer dient al carrer. És molt emocionant,
16: molt
18: no? A més, perquè la Imma Colomer jo crec que encara no està prou reivindicada.
19: Creus?
18: Crec que no està prou reivindicada com a la importància de fundadora del Llibre i la Montse i gent que potser va marxar, tal... Que, bueno, aquesta història, aquesta casa també hi havia egos, també hi havia baralles, també hi havia coses, que no tot és flors i violes. I una altra cosa voldria dir que m'agrada molt l'homenatge final que feu també amb un vídeo que apareix de companyies d'ara, joves, Parking Shakespeare, no sé, vària gent que surt, que és com, bueno, també...
16: Molt fàcil, surt
18: exacte,
16: també...
18: Exacte. Sí. Vull dir, aquella generació dels 70s, lliures, també està ple de gent avui en dia que lluita per estrenar, per fer, per trobar bolos... I això a mi m'agrada molt.
14: I ara que deies això de flors i violes, també és això, sense por, parleu de figures com Lluís Pasqual i aquestes, aquests temes que han quedat com apartats, que sembla que no se n'hagin de parlar, i ho planteu a l'escenari, vull dir, hem de poder discutir sobre això, sobre aquestes cancel·lacions, forma part de la història del Llibre, no? Vull dir, amb aquests 50 anys d'aniversari havia de ser d'alguna manera el que va passar?
16: Clar, ensenyar les ombres i les llums i en clau d'humor i que la intenció no és ofendre ningú ni molt menys, sinó, bueno, explicar totes les cares que té una institució com aquesta.
17: Mm. Sí, sí. És el que fem una
19: mica. És que a última hora va arribar Judit Martín.
14: Clar, és que no ens ho esperàvem.
19: És que no ens ho esperàvem.
17: Que tot semblava que potser passava
14: allò.
17: I una altra vegada i... Jo crec que és explicar-ho a vegades, jo crec que socialment com a societat ho fem, però al teatre hi ha molt d'això de, no diguis això perquè...
19: No, és que som un país petit també,
17: sí,
19: no?
17: Un país petit i no vull molestar i vull quedar bé i vull que no s'enfadin i... Però ja ho dic, ja ho deia la trilogia i moltes de les crítiques jo les dic com a, no com a crítica, sinó com a veritat, és a dir, que hi ha actors que repeteixen contínuament a les sales grans i repeteixen lliuretenes i s'ha de dir, sí. no és una crítica, és una realitat, el que passa que no es diu i nosaltres ho diem.
16: Clar, i això la fa una obra honesta, perquè sí, no amaguem les coses, no?, que han passat al llarg de la història del llibre.
19: Aquests que surten i repeteixen són les de les sèries o...
20: Per exemple?
14: Laia Manzanares, sí, sí, sí. Mencionada sempre aquí.
17: Sí, sí, i també gent...
19: Entre molts altres,
17: Sí, des de la trilogia i encara ara, jo, personalment, jo sempre reivindico que hi ha manca d'oportunitats, sobretot als sèries lliures. Ara, a veure el Josep Maria Meses, què planteja el TNC, que sembla que... Bueno.
19: Després ens explica l'Oriol. No sé si ens ho pots avançar ja, un titular, va.
18: Ui, molt bones intencions, i el patrimoni, el català, i la companyia del Teatre Nacional de Catalunya, i aviam, però bueno, clar, avui ha sigut com una primera...
16: Espurneta,
18: i aviam què ens farà.
19: Perquè és pertinent preguntar qui ho va tenir més fàcil, la generació del llibre dels anys 70 o la vostra, per exemple? Gent nascuda als 90...
17: Això és una cosa que vam parlar molt quan vam venir, i al final jo crec que és tan difícil comparar perquè en aquell moment tot estava per fer.
16: Totalment.
17: Venien d'una dictadura, venien d'un moment de molta repressió, de falta de llibertat. Llavors jo moltes vegades he fet l'exercici de col·locar-me allà i era com, clar, evidentment que van fer allò i van viure el teatre, i van ocupar el teatre, i van... És que tot estava per fer. Llavors, clar, ara és una mica el que hem fet, és trobar amb les contradiccions, doncs jo tinc un fill, jo tinc feina, jo tinc altres coses, perquè hem de pagar el lloguer, perquè el lloguer està molt car, perquè... Vull dir que era part del procés de creació el no poder arribar a fer la vella Helena, que és el que passa, finalment, no?
19: Mm-hmm. Jo vull aprofitar que estem a la sala, on passa tot, perquè ens descriviu una mica aquesta meravella. Endavant.
17: De la Mireia Cintas, escenògrafa, juntament amb l'Uri Prat, bueno, i la Júlia, i la Eli, i el Pablo, no m'ho deixa res,
16: el Marc Algora,
17: de vídeo...
16: El Davo Marín.
17: El Davo Marín, però és que és molt, molt cracs. Però la Mireia i l'Uri van fer una cosa que a mi em sembla preciosa, que és que antigament aquest teatre tenia tres balcons a tres bandes i aquella paret d'allà no hi havia balcó.
19: Llavors, la del fons de tot.
17: La del fons de tot. Llavors el Fabià Puigcerver, per fer el muntatge de la Vella Helena, com que volia públic a quatre bandes i el fossat al centre, va fer ell el quart balcó, la quarta balconada. Llavors la Mireia Cintas i l'Uri Prat han volgut tornar a fer el quart balcó que el Fabià va muntar pel muntatge de la Vella Helena. I jo crec que això em sembla... Bueno, a mi em sembla molt bonic. Sí. I recuperar la porta...
16: Que està allà
17: dalt, que a tots els muntatges de la sala de Gràcia està tapada, tapiada, per tornar a utilitzar i fer un balcó allà dalt.
18: Això a mi és el que m'agrada del llibre de Gràcia i també el de Montjuïc, que això demostra lo geni que era el Fabià, que mira que anem venint i venim i venim i que encara ens sorprèn la sala, no? I que és com això, veure com...
19: Les possibilitats que té.
18: I com llavors la sala sembla més gran i el dia de l'estrena aquí pensava, si sembla molt més gran aquesta sala. O ara també l'Òpera de Terrals, que s'acaba avui diumenge, fan com un homenatge i hi ha la paret que tanca la platea, que és com la paret dissenyada pel Fabià, vull dir que segueix encara inspirant, no?, tota aquesta genialitat.
19: Fabià.
14: I el cub, què? És el de debò? És l'original o això ens l'heu colat?
19: Això ens l'ha colat en Miquel Fasdiol. O estem ara fent un spoiler de com una catedral, no?
14: Ho diguin ells.
19: Sí, però bé, en qualsevol cas, això ens porta a parlar de que realment s'ho feien tot, ells.
16: Cosien, no? Pintaven, sí, carregaven trossos de fusta per després tallar, no sé què. Vull dir que sí, era tot realment una feina molt, molt col·lectiva. I aquest cub, doncs, si no és el del Fabià, s'assembla moltíssim.
19: Però, existeix encara l'escenografia, el vestuari original de l'obra?
16: El vestuari, sí. La Montse, que és una persona que continua a la casa des de fa molt de temps.
17: S'estressa.
16: Sí. Ens va ensenyar part del vestuari original de la Vella Helena, que està, bueno, conservat com si fos una mica...
19: Una relíquia.
16: Sí. Peça de museu, i vam veure uns quants cas dels reis de Grècia, algun vestit
17: de l'Elisaran,
16: sí, les plomes de l'Imma, sí, algunes coses es conserven, però, clar, se mira però no se toca.
19: Sí. Diuen que tots els teatres tenen el seu fantasma o la seva, diguem, energia especial, no sé, estan acampats tants dies aquí i fent una obra que mira constantment al passat. Ah, heu sentit cosetes?
17: Això, la Carme és molt espiritual. Jo crec que...
16: Jo soc molt mística. És veritat que, nosaltres hem dormit aquí moltes nits i no ens enganyarem, l'energia està carregada.
1: La Júlia de vestuari us pot explicar alguna, us podria explicar alguna anècdota d'algun dia que ella ha estat molt de temps a Sala Miralls, cosint i revisant vestuari, i alguna porta se li va obert amablement de tant en tant.
17: Mira. Hi ha gent que ho diu, hi ha gent que ho diu. De fet, era el lloc on el Fabià cosia,
1: sí,
17: que hi havia un mirall.
1: La Sala Miralls és un lloc carregat, sí, energètic.
17: La Sala Miralls és la sala contigua, perquè per la gent que ara...
19: Sí, sí, ara t'ho volia preguntar.
17: És la sala que està contigua a l'escenari, que és on els actors es preparen, i és les entrades i sortides. Quan sortim anem a Sala Miralls, que si voleu passar, podem passar. Però sí, hi ha tot el vestuari.
19: Home, podem, sí. I em diuen que amb això hauríem d'anar acabant, perquè...
17: Bueno, es comenten. Té
19: feina aquesta gent, no?
1: Crec que sí. Hem de fer una funció, crec.
19: Exacte. Doncs... Com, és com un carnaval etern, no?
1: Sí.
17: Clar, que hi ha tot el vestuari, tot està primera, les perruques, les plomes, les titelles xineses,
19: vestuari,
17: la ouija, tot, tot, tot. I llavors sí, aquí és... També és molt divertit veure la funció des d'aquí, he de dir. Hauríem de fer sí, una activitat per... Bueno,
14: un rècord.
17: Sí, sí, no?
14: Molt bé.
19: Oriol, últimes paraules abans de la seva secció, sobretot fent la vella Helena, el col·lectiu...
21: Doncs no, que aviam que la gent del lliure pintava, cosia, carregava i descarregava la furgoneta, que és el que fan totes les companyies quan comencen a fer teatre. Per tant, això s'ha de dir, s'ha de dir. I una altra cosa, que el lliure no va venir del no-res. Abans del lliure, als anys 50, 60, hi havia teatre independent, teatre polític, vull dir que no va aparèixer el no-res, hi havia gent que va picar molta pedra. Però bueno, celebrem els 50 anys del lliure.
19: Doncs Carme Vilani i Lluís Oliver, gràcies.
1: A vosaltres.
19: Molta merda.
14: Molta merda.
17: Vosaltres convidem a la gent a venir a veure que queda una setmaneta.
1: Fins
17: que s'ho passaran molt bé, que gaudiran molt, que riuran molt. I benvinguts i benvingudes.
19: Hi ha música en directe i canten,
1: música,
19: aquesta gent.
17: Sí, és que és molt complet, és un espectacle...
1: Té de tot. Llagrimeta també.
17: Sí, sí, sí.
19: Doncs gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres.
19: Oriol, ens quedem amb tu.
21: Sí.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane.
6: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Des de la ens hem instal·lat a la cafeteria del Teatre Lliure de Gràcia, on Oriol Puig Tauler ha passat grans nits.
7: Sí, passa que ja no s'hi pot ni fumar, ni beure whisky, no com abans. Ni
6: sortir al balcó. Ni,
7: que abans que... podíem sortir al balcó fumant, i això deixen ja, perquè els veïns es queixen, tu.
6: L'Oriol em sembla que finalment ha tingut un tet-a-tet amb Josep Maria Mestres aquesta setmana. Bueno,
7: sí.
6: Tu i la resta de periodistes
7: divendres,
6: culturals.
7: Divendres al matí ens va citar, sí.
6: El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, tenim moltes ganes de saber quin una ha pensat.
8: Comencem per en Mestres o anem primer pel cabell?
6: A tu t'ha agradat.
7: Aviam, m'ha agradat.
9: Saps quina pudor fa la mort?
10: També sé què és perdre. Et penses que a mi m'agradava el teu pare?
11: Sé com són els homes i ell no és l'excepció. Com es pot ser tan infeliç en un lloc tan bonic?
6: El cabell de Josep Maria Miró, per cert, que acaba d'estrenar El cos més bonic a l'Off Broadway de Nova York.
7: A Nova York, poca broma. Que aviam, és una de les estrenes més que el Josep Maria Miró li fan pel món. És dels nostres autors dramaturgs més traduïts i estrenats al món ara mateix. Vull dir que... Però sí, el tenim ara mateix a Nova York, no està mal.
6: Què hem de saber del cabell?
7: Jo el cabell crec que és un dels textos més ambiciosos que hem vist en bastant temps al Teatre Nacional, i ambiciós amb el bon sentit del terme, perquè, a part que és un muntatge amb 8 intèrprets a la sala petita, però amb 8 que dius, hòstia, déu-n'hi-do, i amb unes actrius d'un nivell estratosfèric, el Miró, com a dramaturg, ha sigut ambiciós. Perquè ha sigut ambiciós perquè en el programa demà ja veus que ell cita a Guimarà, a Víctor Català, Santiago Rossinyol, cita el seu mestre, Benet i Jornet, i jo crec que ha fet un text que és el que hauria de fer el Teatre Nacional de Catalunya, que és fer textos contemporanis o clàssics però que dialoguin amb nosaltres, pobres catalans, amb la nostra tradició, la nostra llengua, tot. I el que ha fet el Miró és fer un gran text sobre una casa, una masia, una casa pairal, i les dones, sobretot les dones i generacions de dones que hi han viscut, no? Les ties àvies, les tietes solteres, les tietes, les mares, i un sol home, que en aquest cas en escena és el Marc Tarrida, que fa una mica el símbol d'aquest del cadell, el que seria l'hereu. Abans les famílies catalanes anaven tenint filles, però fins que no naixia el fill, malament. I també és explicar la història de Catalunya, poca broma, a través d'una casa i d'una família.
6: És a dir, que això s'extén, diguem, en el temps. Ocupa,
7: sí,
6: un arc temporal,
7: sí,
6: important.
7: Ocupa,
6: no?,
7: diverses generacions, el text va endavant, va endarrere, el Marc Tarrida, que té el nom de ell, és simplement ell, és una mica el narrador, però també interpreta dos o tres papers, i llavors les dones d'aquesta casa, d'aquesta família, no tenen noms, totes tenen sobrenoms. L'estranya, la recollida, la garça, la cadernera, perquè és aquesta cosa gairebé mítica d'una mitologia pròpia catalana, que el Miró parla, està parlant de la seva pròpia família, i és molt interessant, si compreu el text que el teniu allà al TNC, en la màquina expenedora de llibres, o a les millors llibreries, perquè hi ha un pròleg i un epíleg, i entens molt el Miró, que explica que ell ve de famílies pageses rurals, tant per part de mare com de pare, com ell, a través de visitar aquestes masies, dels besavis, dels avis, va anar construint aquest text. Dic que és un homenatge a les tietes de Catalunya, però no allò que diem aquí, les tietes, que a vegades una mica així ens l'enfotem, la tieta, la figura de la tieta com una supervivent, una dona que ha patit molt, que ha sofert molt, que ha sigut molt oprimida pels homes, pels marits. També està parlant d'aquelles generacions que es moria la dona jove. El marit es casava amb la germana, és a dir, amb la cunyada, però és que ni s'ho pensava, ningú s'ho plantejava, i era pim-pam.
6: Era el que tocava.
7: Era el que tocava. Sí. La solterona que es sacrificava, o la família triava que fos la que es quedaria sola a cuidar els pares, la família. Sí. I llavors també retrata molt bé aquesta Catalunya rural, pagesa, rica, però de treballar, que només un cop a l'any per festa major hi ha una mica de respir, i on tothom està una mica sotmès. També és molt interessant que hi ha un moment que parla de la guerra, però l'obra no parla en cap moment de dates, de llocs geogràfics, parla de la guerra, i és a dir, bueno, quan s'acabi ja sabrem de quin bàndol som, no? Perquè al final és una mica, hi ha també ecos de Chekhov, no? Això de l'oncle Vania, jo amb el personatge de la tieta, la Rosa Renom, veig la Sònia, que és l'abnegada, que treballar. Ecos també, evidentment, de l'auca del senyor Esteve, aquesta cosa de primer, la botiga, és a dir, la feina, en aquest cas, la casa, i després la resta.
6: Però què ens diu Oriol Alcadell sobre els catalans d'ara?
7: Per entendre una mica d'on venim, exacte, i llavors, dins aquest repartiment, que deixem dir-ho, que hi ha, és que esclar, hi ha quatre premis Margarida Xirgo, hi ha la Mercè Arànega, la Rosa Renom, l'Àurea Márquez i la Marcia Cisteró, poca broma, a part també l'Alba Pujol. Mm. És molt interessant, per exemple, l'Alba Pujol, que és de les joves, o la jove del repartiment, acaba fent el paper d'àvia, o la Lourdes Barba, estupenda, comença fent de pubilla de 17 anys, adolescent, que la casen amb un senyor, evidentment, que li doble o li triplica l'edat, i això és molt interessant del text, del Miro, que aquestes edats també les barreja, i de vegades la jove fa de gran o la gran fa de jove. I llavors apareix la Mercè Arànega, que per mi i per molts crítics ja que ho estem dient és un dels moments de l'espectacle. Té un monòleg llarguíssim, situada en el present, diguéssim, és quan l'espectacle surt una mica d'aquest passat que no sabem ben bé d'on és, amb una sonografia com d'un salonet de casa de poble, però com d'ara, un vestuari que porta l'Arànega d'ara, i fa un monòleg que és una mena de monument a la llengua, a l'oralitat, al català, que tots, siguem de qualsevol comarca de Catalunya, coneixem aquest català viu, ple de barbarismes i de cultismes i de frases fetes, i també una mica connecta amb aquesta por, i ella també ho diu, la família, la casa, la por a l'altre, la por a la novetat, aquesta cosa tan catalana, la por, ella ho acaba dient, la tia soltera, té una cuidadora que es diu Nelly, que no sabeu ni de quin país és, perquè això que passa, les cuidadores que ens cuiden els avis, les àvies...
6: Ja ens estan ressonant més.
7: Però, exacte.
6: Ja ens ressona més.
7: No volem la gent de fora, però per cuidar les iaies i rentar els culs, sí.
6: Ara.
7: I llavors el personatge de l'Albert, al final, que és el Marc Tarrida un altre cop, que és claríssimament l'alter ego del Josep Maria Miró, que és com la nova generació que ja creix en una època com de llibertat, o que comença la llibertat, però que veu com aquesta casa, no? Aquest pes, que diu, tinc ganes de fugir, me l'estimo molt, aquest paisatge, aquesta casa, m'estimo molt aquesta terra, però tinc ganes de fugir, no? Per ganes de respirar. En fi, jo crec que és un gran muntatge, és un muntatge exigent, perquè és un muntatge fosc, la escenografia de l'Alejandro Andújar és tot en negre, és amb cubs, amb volums geomètrics, veus la taula llarga de la casa, veus, vull dir, és tot molt negre, molt fosc, però sort que hi ha l'Arànega, o per exemple el Roberto G. Alonso, que fa la incerta, que és una dona que apareix en aquesta casa, que sembla com si vingués d'un altre planeta, que li donen molta vida. Jo crec que serà i és un dels textos de la temporada al TNC i d'aquesta temporada, almenys a Barcelona.
8: I tant tu com molts dels crítics esteu d'acord amb què és ja un clàssic instantani, pràcticament.
7: Sí, sobretot pel que fa al text. I jo també això, la meva crítica del Babel, i ahir ho deia, que m'agrada veure gent ambiciosa, en el bon sentit de la paraula, i jo crec que el Josep Maria Miró, recordem-ho, que va ser un dels finalistes al concurs de la direcció del Teatre Nacional, que entén molt bé, i jo també crec que és el Teatre Nacional que ha de fer aquest tipus de textos, no? Perquè és això, no sé, la temporada passada, la mateixa sala petita, el Firmament, molt bé, però jo no sé si el Firmament ens interpel·lava com a catalans.
6: De qui, era el Firmament?
7: De la Lucy Kirkwood, que va dirigir La Gara Roda, amb la Sílvia Abril, sí. Tot de dones. Aquest text, que pots pensar, hi ha algunes semblances, no? Tot de dones, un ambient rural, però, clar, parla de nosaltres i està connectat, i a més jo crec que és això, fer les coses ultralocals, fer que siguin universals, i jo, encara que no vingui de pagès o d'una casa de Prats de Lluçanès, o sigui, reconec també com a, és el meu món, no? És el meu lèxic, és el meu ecosistema, això, aquesta llengua. I jo, de fet, el Josep Maria Mestres parlava quan va presentar les seves línies del seu projecte, que la llengua per ell serà
6: de la llengua
7: un dels pilars, un dels pilars de dir, bueno, la llengua és la cultura catalana.
6: Doncs anem, va, anem per les línies mestres del Josep Maria Mestres.
7: Que ve relligat.
6: Molt ben relligat, Oriol Puigtauler, el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. A veure si ho entès bé, això, que contractarà un equip de lingüistes per revisar el català dels textos. Mira, de les obres que es munti?
7: No ho ha... És a dir, ho ha dit, però m'ha agradat molt, perquè he dit... I ja m'estic molt d'acord. Si no és el Teatre Nacional de Catalunya que té cura per la llengua del teatre català, ja tanquem la paradeta. Anava a dir, apaga i vámonos, però no, tanquem la paradeta. Però el Mestres, que ha treballat, ha fet molta, per exemple, molta dramaturgia britànica amb el Joan Sallent, un dels grans traductors del teatre català de casa nostra, va dir aquest divendres, en aquesta trobada amb la premsa, tant les traduccions com els textos de nova creació, vull que tinguem revisors, correctors, per tenir molta cura de la llengua, perquè el Teatre Nacional ha de ser un lloc on la llengua soni bé i es digui
6: bé. Per tant, el diagnòstic és que ara se'n té poca de cura?
7: O sigui, bé, d'on ell deia, el que faci Focus o estats privats, doncs, poden fer el que vulguin, però és veritat que, mira, per exemple, parlant del Cadell, hi ha moments que l'Arana que diu barbarismes, diu castellanismes, però és que està retratant al Miró una dona, una generació, però que una obra, una comèdia d'un teatre X comercial, hi hagi uns calcs del castellà erronis, i és que no és que sigui un estil expressiu de l'autor o l'autora, és que hi ha un error. Llavors, en aquest cas, el Mestre es diu que vol tenir molta cura per la llengua, perquè bé, el Teatre Nacional és el lloc de... el teatre català i la cultura catalana.
6: Vale. Hi haurà o no hi haurà Companyia Nacional de Teatre a Catalunya?
7: Aquest és, bàsicament, el gran titular d'aquesta primera trobada del Mestres amb la premsa, que sí, que hi haurà, i de fet ja estava en el seu projecte, la Companyia del Teatre Nacional de Catalunya. No li vol dir la Companyia Jove, però sí que serà Companyia Jove perquè serà fins a 35 anys els intèrprets. Jo ja a la roda de premsa ja el vaig esmenar una mica de bon rotllo, perquè va dir serà paritària, 6 actors, 6 actrius. Jo dic, ep, ja tenim intèrprets perquè hi són, en els teatres o no binaris o trans, i ja crec que això ja neix una mica antic, dir 6 actors, 6 actrius. Ell diu, bueno, sí, però serà perquè sigui paritari, però una mica com el que va fer el Pasqual, totalment, com va fer la Companyia Lliure, que a part de fer audicions i això, que seran obertes, que ell deia, no sabem si es presentaran 100, 200 o 300 actors, hi haurà unes seleccions, primer en vídeo, que es presentin, i llavors volen fer-ho en plan formació, que siguin uns cursos, com el que va fer el Pasqual a la Companyia Lliure amb K, fer cursos de vers per fer l'Ope o el que sigui, o fer Sagarra o fer Guimarà, fer cursos de dicció catalana.
6: Haurà de tenir algun director aquesta companyia, no?
7: Aviam, aquesta companyia, per el que vam entendre divendres, cada muntatge tindrà un director independent, i el Mestres ja se li va escapar. A mi m'agradaria dirigir algun d'aquests muntatges, perquè sí que serà com la Companyia Lliure, quan no l'època de la Júlia Trullol, l'Andrea Ros, el Joan Soler, el que era fixar eren els actors, el repartiment. Evidentment, si necessitaran aquí actors més grans, els contractaran. Però sí que vol que tinguin, com a mínim, durant 2 anys, que això és important, un sou estable, un contracte en condicions, i diu que al cap de 2 anys valoraran com ha anat. El primer any fer un espectacle més de patrimoni, el segon fer un de creació, el segon any està girant el primer, i diu que això al cap de 2 temporades valorar com ha anat.
6: Tenim un parell de punts més de l'actualitat d'aquests dies. Volies fer com un petit homenatge a la gent del SAT.
7: El SAT, Sant Andreu Teatre,
6: Sant Andreu,
7: sí.
6: Teatre.
7: Un gran teatre, un gran teatre de Sant Andreu.
6: Que pensa en un col·lectiu bastant, diguem, marginat, que bueno, és el teatre familiar.
7: El teatre familiar i la dansa. Que són... Però bé, el teatre familiar no fem broma, perquè són dels que més giren pel món. Yeah. I llavors la dansa... Jo crec que el SAT és un teatre que ja de fa molts anys té una línia molt clara, també ajunta de vegades la dansa amb el familiar, i aquests dies, bueno, el dijous passat, es va celebrar el comiat de l'Òscar Rodríguez i la Montse Puga, que han estat al capdavant del SAT aquests últims 23 anys. Llavors jo he de dir que jo, a nivell personal, els millors col·loquis que he fet mai postfunció han sigut al SAT, amb coses de dansa, perquè hi ha un públic divers, variat, jove, que sempre hi ha hagut les millors intervencions. I l'altra menció ràpida que vull fer...
8: Temporada alta, que ja s'ha inaugurat.
7: Es va inaugurar la setmana passada, amb un espectacle que a alguns es va agradar gaire, però bueno, no passa res, i tornarem, anirem pujant a Girona, a Salt, a Torrella de Montgrí...
8: A veure en Màxim, també.
7: A veure en Màxim, que està a Girona, i bueno, el Festival de Tardor per Excel·lència de Catalunya.
6: I quedem.
7: Ja ens veurem.
6: Doncs Oriol Posteler, moltíssimes gràcies.
7: A tu.
6: Com sempre. I Clàudia Arcarons, doncs, bueno, ara tornem a l'estudi perquè tenim la Marta Cava.
8: Que ens esperarà.
6: Parada ja per fer-nos augmentar la pila de llibres, avui amb una selecció de literatura nòrdica.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
2: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
3: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
4: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
3: Quins finals.
1: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
5: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo.
6: No esperava una noia tan bonica.

0: Temps.
1: La 1 i 43 minuts en directe a Ser i Ser Catalunya. Ja tornem a l'estudi i amb Marta Cava obrim un nou capítol de la Biblioteca Popular. Com estàs, Marta?
2: Bé.
1: Que sempre em dius, quan coincidirem l'Oriol Puigtauler? Doncs mira, avui has coincidit, però clar, sí. un gravat i l'altre en directe. Ja em sap greu. Tu, haurem de fer mira, alguna quedada per tots.
2: Jo tinc idees de coses compartides, teatre, literatura. Sí? Algun dia ens haurem de posar.
1: Molt bé. Avui ens avancem a l'hivern, una mica.
2: Sí. Ara ja comença a venir una miqueta de gust de llegir coses així més introspectives, sí. No? De tardor, de mons freds.
1: Quan ella em va dir, no, farem alguna cosa de literatura nòrdica. Però la Marta acaba sempre hi ha un però. No us imagineu la típica novel·la negra?
2: Clar, és que estava molt associat, no? Literatura nòrdica igual a novel·la policíaca amb detectiu.
1: Que està bé,
2: Torturat per algun tema del passat o perquè és alcohòlic o per alguna... I dius, home, però hi ha moltes més coses, vull dir... I la idea és passar per diferents països, val? De Noruega, Islàndia... I me'n deixo algun... i destacar títols així, que són molt més introspectius, més realistes.
1: Ella és canadenca, però viu a Islàndia. No sé si l'Ann Carson l'has falcat a última hora, la nova Nobel de Literatura, la poetessa.
2: Mira, saps què va passar? Que vaig veure que hi ha una editorial, que és Veles i Vents, que va anunciar que trauria un assaig d'Ann Carson i va ser com, ostres, mira, serà el moment de llegir Ann Carson i després va ser quan li van donar el Nobel i dic, merda, ara quedaré com una oportunista.
1: Sí, és una avançada al seu temps, la Marta Cava. Doncs vinga, som-hi amb aquesta selecció de literatura nòrdica amb aquest pro. I és segurament el nom més difícil de dir.
2: Avui costarà, de dir noms. Demano disculpes ja d'avançada. Aquest llibre es diu Eden i l'autora és Audur Aba Olafsdottir. Editat per Club Editor i traducció de Macià Riutort. Va guanyar el Premi Llibreter de novel·la traduïda el 2025, és a dir, l'any passat. A mi em va agradar moltíssim. Ara és una autora que s'ha donat molt a conèixer per la següent novel·la que ha tret, que és Rosa Càndida, però jo segueixo destacant seu aquest, que és l'Eden. És que el tema també ens interpel·la com a catalans. La protagonista és l'Alba, que és lingüista i experta en llengües minoritàries. Ella es dedica a investigar llengües en perill d'extinció, llengües amb pocs parlants. Llavors comença explicant el periple que ha de seguir per arribar a un congrés. Els avions, els cotxes, furgonetes, autobusos, etc. I arriba un moment que diu, sí, estem aquí intentant salvar les llengües minoritàries, però ens estem carregant el planeta, perquè estem fent aquí una despesa de diòxid de carboni impressionant. Llavors, es comença a replantejar les coses i un dia troba una oferta per... Bueno, és una casa enmig de la muntanya i diu, mira, vaig a llogar-la, fa un càlcul de la petjada de carboni que ha deixat amb tots els seus viatges per anar a aquests congressos i decideix plantar una quantitat molt bèstia d'arbres per intentar compensar, no? El que passa és que en aquesta casa va de manera molt puntual i arriba un moment que entre que té un problema laboral i una cosa que li retreuen d'una errada que té i diferents coses, decideix instal·lar-se a viure allà.
1: Permanentment.
2: Sí.
1: Però allò és el cul del món, per entendre.
2: Sí. Però ella és allò que necessita un canvi. Sembla la típica novel·la d'autoajuda, però de debò que no ho és, eh? Llavors, un cop allà, doncs, decideix deixar d'investigar tant i es dedica a ensenyar islandès a la gent del poble i, sobretot, gràcies a aquestes classes d'islandès, comença una amistat amb un adolescent que és refugiat, que ve d'un país en guerra i està aprenent la llengua i entre ells es van comunicant i, bueno, teixeixen una amistat.
1: Clar.
2: Vull dir que està molt bé perquè no és allò, ja us dic, l'estereotip de persona que necessita trobar-se a si mateixa. No, ella comença per plantar arbres simplement per això, per compensar la seva petja de carboni i descobreix que es pot viure d'una manera diferent.
1: Home, i suposo que com a lector dius... Cara, quins pebrots, no?
2: Sí.
1: Tindria jo els mateixos pebrots?
2: Sí, és allò,
1: de fer aquest
2: coses,
1: canvi de vida?
2: Sí, és allò que sempre ho pensem.
1: Clar.
2: Si ho deixo tot i vaig a mirar a la muntanya i després no ho fem.
1: Doncs Eden, d'aquesta autora, Audur Aba.
2: Sí.
1: I el cognom doncs ja el buscareu vosaltres. Seguim.
3: Tres estius, tres raons, tres generals.
1: També tenen estius als països nòrdics.
2: Exacte, més curts, segurament, i els aprofiten de manera més intensa, però sí. Aquest és el llibre de l'estiu de Tove Jansson, editat per Angla, amb traducció de Montserrat Vallvé. Tove Jansson, sobretot, es coneix perquè és autora de literatura infantil, va crear uns bitxos que són trolls, que són els Moomin, que a mi en tenen boja, a mi hi ha unes quantes persones que coneixem, val? I ella es va fer famosa i coneguda en el seu moment per aquests animals que va crear durant la guerra, Segona Guerra Mundial, com una manera d'entretenir els nens, mm-hmm. però va ser tal èxit que ella mateixa els va acabar odiant, val? Ah. I diu, no vull saber res, deixem-ho en pau, i va acabar-se anant amb la seva amant a una illa remota d'Islàndia, em sembla que era. No, Finlàndia, Finlàndia.
1: Una altra que va fer canvi de vida.
2: Sí, sí, una altra que va dir, deixeu-me en pau, jo me'n vaig aquí a viure i que ningú em molesti. Val? Sobretot va fer literatura infantil, però també va fer alguna novel·la per adults, i una de les quals és El llibre de l'estiu, que bàsicament és d'aquestes novel·les que sembla que no passin res, però passen moltes coses, és molt pausada, té un ritme molt tranquil, i és una àvia i la seva neta que tenen una conversa durant l'estiu. Què passa? Que la neta és petita, és una nena petita, i acaba de perdre a la seva mare, si no m'equivoco, i bàsicament, clar, les converses són un pèl diferents, no? I entre això, aquesta relació, doncs es van trobar una miqueta, doncs, coses, converses plenes de vida, reflexions, confessions i revelacions entre totes dues, no? Que és una cosa, és molt íntim, i a la vegada es descriu molt bé el paratge, no? Unes platges, un entorn marítim, i fa que sigui una obra autènticament deliciosa.
1: I ara... No, encara no escoltarem aquest gran actor irlandès.
2: Encara no. Ja vindrà, ara, i explicaré
1: per
2: què.
1: És la gran estrella convidada avui de la Biblioteca Popular. El següent llibre es diu Estimada Helga.

0: mesos i els 21 dies que varen menjar-nos
1: el món. És l'encapçalament d'una carta.
2: No? Exacte, sí. Estimada Helga, que també costarà de dir, Bergsvein Birgisson, mira, ho he dit millor, de l'editorial Eclecta i amb traducció també del Macià Riutor, que l'hem vist abans. Val. Aquest llibre recorda moltíssim el Nosaltres en la nit del Ken Haruf, val, perquè és parla sobretot d'una relació entre dues persones que ja són adultes, però en aquest cas és una carta. Val, el protagonista, que em sembla que no coneixem el nom, si no m'equivoco, fa una carta a l'Helga. L'Helga és la seva, la dona qui sempre ha estimat, no amb la qui es va casar, sinó la que sempre ha estimat, no? I quan arriba a una edat, certa edat, ja és una persona gran i comença a veure que el seu entorn, la mort, es fa molt present, decideix asseure's a escriure una carta. Una carta adreçada a la dona que sempre ha estimat, no? Li explico una miqueta com ha anat la seva vida. També li retreu moltes coses. Van estar junts perquè van tenir una relació en clandestinitat. Després van tenir l'oportunitat d'estar junts i no van voler, per motius que després s'expliquen en el llibre, no? Però que li ve a dir que sempre l'ha estimat. Malgrat els alts i baixos, malgrat que han estat èpoques més a prop, més lluny, malgrat que ell es va casar, sempre ha estimat a ella, no? I vol passar una miqueta això, no? Vol fer una mica d'inventari, per això he ficat aquesta cançó del Pau Alabajos, d'aquesta la seva vida i tot el que ha sentit, no? I a més crida molt l'atenció perquè representa que és un pastor, que ens podem imaginar el típic pastor islandès, farèstec, diguéssim, allò ruda, de mala llet, fins i tot, i en canvi és un senyor que té molta tendresa, no? I que té sentiments per dins, i clar, és això, mira, me'l vaig llegir quan tornava en avió, en un vol molt complicat, perquè hi va haver moltes turbulències i estava enganxada al llibre de voler saber com anava, com acabava i tot plegat, no? I és preciós.
1: Li va acabar enviant la carta?
2: No puc fer spoiler. És que al final està molt bé.
1: Sempre em fa el mateix.
2: Sí, sí, sí.
1: Però sempre em fa el mateix.
2: Però és que si no t'esguerro al final, que jo no m'ho esperava.
1: Doncs ara, ho acabem d'avançar, ara és el moment... O sigui, ara hem de sentir... aneu preparant el vostre anglès. Hem de sentir l'actor Cillian Murphy...
2: Cillian. Es pronuncia Cillian, sí.
1: Val. Cillian Murphy recomanant-nos un llibre.
3: Recommended me an amazing book just recently, which I'm like halfway through, and it's a masterwork.
4: What's the book?
3: Independent People. Independent People by Haldor Laxness, the okay. Great Icelandic.
4: Oh, great.
3: Great Icelandic novel by the Nobel Prize.
1: I aquest llibre és el següent que ens proposes.
2: Poso context. Val? Això és una conversa del Ben Edwards, que és un bookstagrammer que m'agrada moltíssim, que entrevista sempre actors i sempre els hi pregunta per lectures que estan fent, que els hagi agradat, i ell també els hi regala llibres, una cosa que si pogués jo em dedicaria també a fer. Val? I en una conversa que va tenir amb l'autor Max Porter i l'actor Cillian Murphy, va preguntar per una lectura i va dir aquest llibre, que és Gente Independiente, de Haldor Laxness, val, que nosaltres podem llegir només en castellà gràcies a Trota Libros i amb traducció d'Enrique Bernárdez Sanchís, no? El Cillian Murphy explicava que, clar, li va recomanar la traductor al Max Porter i que es va agafar el llibre i en un vol d'aquests intercontinental es va fotre la meitat. Clar, el Màxim és pot veure el totxo de llibres que són gairebé... són 700 pàgines,
1: sí,
2: val?
1: Sí,
2: I va entrar, no? Clar, és un llibre molt potent perquè és això, és una saga familiar, no? Comença amb una persona i a poc a poc, clar, van passant els anys, les dècades, i vas coneixent la família, no? I a vegades tota l'herència que ens deixen, no l'herència econòmica, sinó l'herència física, psicològica, problemes, etcètera, etcètera. Bàsicament, comença... El protagonista total és el Gertrude Johnson, fatal, val? I comença, em sembla que, no sé si la dècada dels 50 o alguna cosa així, s'ha de dir que Haldor Laxness va rebre el Premi Nobel, ara que estem en setmana de Nobel, al 55, val? I llavors el que decideix aquest pagès és, clar, en comptes d'organitzar-se una cooperativa o fer alguna cosa per gestionar les terres, decideix comprar-se-les i ser l'únic propietari. És a dir, no vull que ningú m'ajudi, vull gestionar-les jo sol. Què passa? Que aquesta manera de viure independent té coses bones, però també coses dolentes. Fa que es tanqui molt també en ell mateix, però es casa, té una criatura i gràcies a la seva criatura intentarà canviar, no? Aquí sí que tenim un personatge que és totalment farèstec, que és introspectiu, d'aquests homes que els hi dic jo que són cap endins perquè no saben expressar els seus sentiments ni que els matin, vale? I clar, al final intenta demostrar que paga la pena fer els esforços possibles per ser totalment independent, vale? I a partir d'aquí, doncs, tots aquests temes d'aquestes novel·les familiars de tantes generacions, de l'amor, la mort, la família, els somnis, el conformisme, els ideals, la política, la religió, Val? És fantàstic. Surten molts personatges, a vegades és allò que dius, necessito un arbre genealògic per no perdre'm, però està superbé.
1: Ara. Avalat per Cillian Murphy.
2: Exacte, i per mi també.
1: I l'últim. O l'última. L'última novel·la que ens recomana avui Marta Cava.
2: Exacte. És Els ocells, de Tergell Besses, Club

0: un conte popular i també pot ser algun clàssic mitològic de la literatura clàssica grega, llatina, etc. Val? És tot a la vegada i a la vegada no és res.
1: Per tant, és impossible respondre la pregunta de què va.
0: Sí, bueno, són dos germans, val, que també viuen enmig del no-res, vull dir, clar, aquesta gent, tothom aquí viu enmig del no-res, bàsicament, i tenen ja 40 anys, vull dir que no són germans adolescents, per dir-ho d'una manera, viuen sols. Ell és dedicat així, ell es diu que, bueno, no està del tot al seu cap,
1: sí,
0: val?
1: Sí, té alguna... Li falta un bull.
0: Sí. Llavors, hi ha dos arbres en davant de casa seva i el germà està obsessionat que aquells dos arbres representen els dos germans. Què passa? Que hi ha un moment que hi ha un arbre que cau. Llavors, ell té el presagi d'això vol dir que ens passarà alguna cosa. El que no saben és ni aquí ni de quina manera, no? I a part d'això, comença a aparèixer un ocell, val? I clar, és com també un mal presagi, no? Comença a ser tot mal presagis, per això parlo molt que es recorda una mica a la meteorologia clàssica, no? I bàsicament és això, que és la relació que tenen ells i tot això que els envolta, aquesta cosa tètrica, no? De pensar que pot passar alguna cosa perquè has vist un ocell, perquè ha caigut l'arbre i tot plegat. I és realment preciós, eh? És dur perquè al final... la tercera part és una muntanya russa, perquè les dues primeres són com molt calmades i la tercera, clar, enfila per acabar la història i et deixa, dius, oh, un moment, frena, perquè al final realment et deixa cor presa.
1: Els ocells, si no heu estat a temps d'agafar tots els títols, noms, editorials, traduccions, ja sabeu que ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER i al web de SER Catalunya, la Biblioteca Popular, amb Marta Cava. Et diem adeu.
0: Adeu.
1: Com moltes gràcies van dir, adeu. Es van acomiadar 14 anys de vida amb aquests espectaculars històrics concerts a l'Olímpic. El control, Lluís Colomer. El cap de setmana que ve, més Tot és Comèdia. Ja sabeu, dissabte estarem al Festival de Sitges. Adéu-siau.

0: Cadena SER.
1: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
2: Per què ens cal avui desencadenar el present?
1: Atura't, pregunta't i reflexiona.
2: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
1: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: I si les properes vacances poguessis llevar-te cada dia en un lloc diferent? Descobreix noves destinacions. Gaudeix del mar i molt més a bord d'un creuer. Ara és el millor moment. Arriba el mes del creuer amb fins a 800 euros d'estalvi. Reserva ja a solocruceros.com.
4: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: Arriba a la Fundació Joan Miró, Charlotte Perriand, la llibertat de repensar el món. Descobreix la visió avantguardista d'una arquitecta i dissenyadora pionera i lliure. Visita l'exposició del 9 d'octubre al 28 de febrer a la Fundació Joan Miró de Barcelona.
7: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de novel·la. Registra't al país.cat.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
10: Hola, buenas tardes. Pedro Sánchez ha pedido al Supremo que permita votar a los nacionalizados por la ley de nietos a pocas horas de que el alto tribunal tome una decisión definitiva después de que paralizase temporalmente la norma.
11: Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar. Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo

0: que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal.
1: El presidente del gobierno desde Ponferrada, feudo socialista en el segundo mitin consecutivo de precampaña, afirma que no se puede prohibir el voto a nadie como si quieren hacer Partido Popular y Vox. Pues precisamente los populares siguen con la supuesta corrupción del PSOE. Hoy Esther Muñoz ha cargado contra Sánchez por los desahucios, aunque ellos no han propuesto soluciones.
2: El abismo moral en el que se ha instalado la izquierda de este país es absoluto. Entre no evitar los desahucios, más de 270.000 desahucios durante el gobierno de Pedro Sánchez, y ponerle un piso al amante de un ministro, es el abismo moral en el que está inmerso la izquierda de este país.
1: La portavoz de campaña del PP ha estado cerca de Sánchez en la ciudad de León. Habla de desahucios después de que su partido votara en contra de los decretos de vivienda y no recuerda a Mari Carmen, la anciana que murió esta semana en un hospital después de ser desahuciada de su casa de Madrid, con 87 años. Gabriel Rufián será candidato por Esquerra el 29 de noviembre. El partido oficializará la candidatura esta misma tarde. Lo que no han aclarado es si habrá alguna colaboración con otras fuerzas de izquierda después de que el Frente Amplio le haya tendido la mano varias veces. Barcelona, Laura Pons, buena tarde.
3: Hola, buena tarde. Sí, después de prácticamente una semana de negociaciones en silencio, Esquerra Republicana ha hecho público que su portavoz en Madrid repetirá como candidato de los republicanos. Gabriel Rufián será el líder de Esquerra. Sin embargo, no ha trascendido aún la letra pequeña de la negociación. ¿Qué ha conseguido Gabriel Rufián de lo que pedía? Que es gente de su confianza en la lista y en el equipo técnico, además de tener más poder de decisión dentro del partido. Fuentes de la dirección republicana confirman a la SER que habrá algún tipo de colaboración con Podemos, aunque de momento no quieren concretar cómo será esa colaboración.
1: A partir de las 2:30 estaremos en las acampadas de Madrid y de Bilbao.
4: Soy teleoperadora para el Banco Santander.
5: Yo tengo 23 años, soy psicóloga.
6: He venido aquí todos y cada uno de los días, soy trabajador informático.
7: He tenido exámenes.
1: Buscaremos la imagen 2 semanas después de que se iniciara esta movilización social pacífica por una vivienda digna. En Ceuta, desalojada la playa del Guano, donde malvivían unos 500 migrantes desde hace 2 meses. Se ha producido a 2 días de la visita de los Reyes a la ciudad autónoma. Miguel Ángel Mendoza.
8: La Bahía Norte se encuentra completamente sin asentamientos. Se ha producido a primera hora de la mañana con un dispositivo policial similar al de la semana pasada para el trampolín, con apoyo del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Local. Con más rapidez se ha permitido la salida separando a los inmigrantes en grupos para luego montarlos en autobuses. El destino ha sido el CATE en la frontera. Un gran número de ellos, no hay una cifra todavía oficial, han decidido marcharse a Marruecos antes de ser filiados. El desalojo ha tenido lugar sin incidentes, permitiendo que los servicios de limpieza actuaran desde muy temprano para retirar los enseres. Ahora se espera que en los próximos días sean retiradas las duchas y la carpa instalada en esa zona.
1: El Papa León XIV será operado para extirparle un nódulo pulmonar. Lo ha comunicado esta mañana el Vaticano. Roma, Joan Solés.
9: De recente, durante alcuni controlli,
10: en controles recientes, ha explicado el pontífice, los médicos le han hallado un nódulo pulmonar en una fase inicial y muy localizado. Por ello, ha añadido León XIV, en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica, casi con toda probabilidad en el Hospital Gemelli de Roma, a un mes precisamente del inicio de su viaje a Argentina, Uruguay y Perú. El Papa, en el rezo del Ángelus a mediodía, ha terminado agradeciendo la cercanía de los fieles.
9: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
1: Y todavía de la crónica internacional, a 1:30 les contaremos el ataque de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, contra el aeropuerto de Riad. Han muerto 12 personas y hay más de 300 heridos. Donald Trump no descarta retomar los bombardeos contra los iraníes.
11: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: En la redacción de informativos, la desigualdad puede afectar a la población mundial como 25 pandemias. Es una de las conclusiones que se recogen en una investigación científica que ha publicado hoy la revista The Lancet. María Ibáñez.
12: Es la advertencia de un grupo de expertos que hacen un llamamiento a los políticos. Deben tomar decisiones correctas para evitar una catástrofe. Según la prestigiosa revista británica, que publica un informe con 19 amenazas catastróficas, así las definen, la guerra nuclear y la inteligencia artificial son especialmente críticas porque tienen capacidad para extinguir a la humanidad. El cambio climático también está en la lista de estas amenazas, como la igualdad, y esto no es menor. Supone una carga sanitaria equiparable a sufrir 25 pandemias de aquí a 2100. Nuestra compañera Marina Fernández nos cuenta todo en detalle a partir de las 2:30.
1: Y nos queda, por un lado, la previsión del tiempo: sol y temperaturas agradables en casi todo el país, alguna lluvia en Canarias, y por otro lado, los titulares del deporte. Eloy Sánchez, buenas tardes.
7: Buenas, la octava jornada de Liga de este domingo ha comenzado con el Elche, que se la juega contra el Celta. Los ilicitanos están obligados a ganar para poder salir de la zona del descenso. Ahora mismo, minuto 3 de la primera parte, empate a 0. Ya a esta hora también acaba de comenzar la carrera de Fórmula 1 con Fernando Alonso, que partía desde el pit lane, y Carlos Sainz, 13º. Todo lo pueden seguir en Carrusel Deportivo.
1: Con Alberto Valles y David Nieto en el control de sonido, Adrián del Pozo en la producción. Empieza hora 14, son las 2:06, la 1:06 en Canarias. Seguimos.
11: Hora 14, Catalunya. Gemma Alegrí.
13: Bona tarda, Gabriel Rufián serà el cap de llista d'Esquerra a les eleccions generals del 29 de novembre.
14: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
13: Ho apuntava aquesta mateixa setmana el líder del partit, Oriol Junqueras, en una entrevista aquí a SER Catalunya. Després de dies de negociacions d'ofertes per part del Front Ampli, Rufián finalment encapçalarà la llista dels republicans al Congrés dels Diputats. El PSC, per la seva banda, ha oficialitzat avui que el seu candidat serà l'actual ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Un grup de mestres i professors presentarà al Departament d'Educació una guia per atendre alumnes desnonats a l'escola.
15: Igual que quan un nen doncs rep bullying o rep maltractes, voldríem que en un cas d'un procés de desnonament el Departament d'Educació també defensi el dret dels infants a l'educabilitat.
13: El col·lectiu docent 080 denuncia que s'estan deixant nens i nenes al carrer. Una setmana després dels aiguats que van afectar la zona del litoral i prelitoral català, alcaldes i alcaldesses avisen de la necessitat de preparar el territori davant d'aquests episodis.
16: En temps difícils amb el canvi climàtic ens podem trobar sobretot amb episodis molt inesperats que podem planificar, però el volum de pluja, el manteniment durant hores i sobretot la sorpresa pues marcarà, jo crec que els pròxims anys ja haurem de prendre mesures entre totes les administracions.
13: De seguida en parlem amb el director de l'Observatori del Georisc de Catalunya. Ioques Grasses ja són història. Els d'Osona s'han acomiadat aquesta nit per sempre, o almenys de moment, del seu públic amb l'últim concert a l'Estadi Olímpic. Últim concert d'Oques que va coincidir amb una nova victòria del Barça que va permetre als de Flick sumar els 24 dels 24 punts possibles.
17: Se l'afrontarà Anthony Gordon! Gol, gol, gol, gol!
13: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Lluís Colomer, el control. Escolteu l'hora 14.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14. Amb Gemma Alegrí.
13: S'ha acabat la incògnita a Esquerra Republicana. Gabriel Rufián serà el candidat dels republicans a les eleccions generals. Laura Pons, bona tarda.
18: Hola, Gemma, bona tarda.
13: Després de pràcticament una setmana de negociacions en silenci, Esquerra ha fet públic que el seu portaveu a Madrid tornarà a ser el candidat dels republicans.
18: Sí, és una decisió que es formalitza avui en una reunió de l'executiva nacional on es concretaran els detalls d'aquesta candidatura. Això és el que sabem de moment, que Rufián serà el candidat d'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. No ha transcendit, però, la lletra petita de la negociació. Què ha aconseguit Gabriel Rufián del que demanava, que és gent de la seva confiança a la llista i també a la equip tècnic, a banda de més poder de decisió dins del partit? El que ens confirmen fons d'Esquerra és que hi haurà algun tipus de col·laboració amb Podem, amb Podemos, tot i que no concreten com serà aquesta col·laboració, si és tenint membres de Podem a la llista d'Esquerra o si és col·laborant en algun acte de campanya amb Irene Montero o Ione Belarra, si Podemos finalment no suma amb el Frente Amplio. Això, Gemma, és el que sabem sí. De moment. En els propers dies tindrem més detalls d'aquesta col·laboració.
13: Per tant, Rufián número 1, repassem repassem ara, Laura, qui es presenta per Girona, Tarragona i Lleida.
18: A Girona hi haurà primària. S'enfrontaran Teresa Jordà i Edna Estrems. I entre aquests dos perfils, Rufián prefereix a Edna Estrems. Per Tarragona hi opta Norma Pujol, que és l'actual vicesecretària de la formació. I, per tant, més propera a Junqueras. I a Lleida hi ha Inés Granollers, que opta per repetir com a cap de llista al Congrés.
13: Mentrestant, els comuns, que en els últims dies havien pressionat, Rufián ho ha anat explicant perquè sumés la seva veu al Front Ampli, i avui han evitat pronunciar-se sobre aquest tema, sobre la seva figura.
18: Sí, el ministre Ernest Urtasun evita donar noms i parla d'una candidatura guanyadora.
19: Nosotros queremos aunar alrededor de una candidatura ganadora personas que crean en un modelo de sociedad más justo, más libre y masivo. Nosotros vamos a pedir el voto en esta campaña sobre todo para construir y para convencer a una mayoría de ciudadanos españoles que vale la pena seguir construyendo una sociedad más justa, más libre y más igual.
18: I fa missatge de campanya, assegura que l'objectiu d'aquestes eleccions és frenar la dreta i comparar la formació de Feijóo amb la de Abascal.
19: Que Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motosserra per aquest país i que nosaltres no permetrem que governin i que arribin mai en el govern el proper dia 20.
18: Paraules d'Ernest Urtasun aquest matí durant una visita a Sant Feliu de Llobregat.
13: Això pel que fa a l'entorn dels comuns. La CUP, en canvi, s'inclina per no presentar-se a les generals, tot i que ha sotmès la consulta a la militància.
18: Sí, la direcció de la CUP es decanta per no presentar-se. Tot i així, els cupaires volen ratificar la decisió amb una consulta entre els militants, una consulta que ha començat aquest matí a les 7 i que tenen temps per fer-ho, s'allargarà fins demà a les 12 del migdia. La Mesa Nacional considera que no es donen les condicions polítiques per presentar-se a les generals. De fet, es van presentar l'any 2023 i no van obtenir cap representació.
13: I qui sí que ha oficialitzat el seu candidat és el PSC.
18: Sí, el ministre d'Indústria i de Turisme, Jordi Hereu, serà qui encapçalarà la llista dels socialistes a Catalunya.
20: Us demano una mobilització com mai perquè Catalunya parli més clar i més alt per obtenir el que segur serà la victòria des de Catalunya per l'Espanya progressista.
18: A les passades eleccions, la cap de llista socialista va ser Meritxell Batet, que l'anterior legislatura va ocupar el càrrec de presidenta del Congrés.
13: 2:12 de la tarda. En plena crisi de l'habitatge, el col·lectiu de mestres i professors docents 080 presentarà una guia per atendre alumnes desnonats a la consellera d'Educació, Esther Niubó, en les pròximes setmanes. Un document que ja van enviar als centres educatius al març i que durant aquests mesos han anat completant, Laura Polo Delfó.
21: Els docents en defensa de l'habitatge volen presentar la guia al Departament d'Educació i també a la Fiscalia i als advocats de les famílies afectades. Un document amb mesures sobre com ajudar nens i adolescents afectats pels desnonaments que des de març han ampliat. Anna Pérez és membre de 200-080.
22: El que s'estem demanant des de 200-080 i diferents grups de docents per dret a l'habitatge és la implicació del que és l'administració educativa en tot això, que es posi al costat de l'alumnat defensant els seus drets.
21: Segons dades del Consell General del Poder Judicial, a la ciutat de Barcelona cada setmana hi ha una trentena de desnonaments. Els docents asseguren que en la meitat d'aquests hi ha menors d'edat.
22: Estem vivint en aquests moments, nosaltres coneixem més la realitat de Barcelona, però pel que coneixem és a tot arreu, és quan es produeix un desnonament no hi ha alternativa habitacional. Per tant, estem posant nens i nenes al carrer.
21: Mestres i professors aposten per garantir que aquests infants i adolescents passin el màxim d'hores possibles a l'escola, a més de contactar amb casals i biblioteques.
13: Més coses.
23: L'entrevista del cap de setmana.
13: Hora 14 i gairebé 14 minuts. Saludem Joan Manuel Vilaplana. Bona tarda.
24: Molt bona tarda.
13: Joan Manuel Vilaplana és el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Episodis d'aiguats i temporals com els que hem viscut aquests últims dies ens deixaran de sorprendre?
24: A veure, sorprendre des del punt de vista de l'impacte que aniran tenint, no, però des del punt de vista de que seran, d'alguna manera els anirem normalitzant perquè seran molt més freqüents, doncs sí, en aquest aspecte ens deixaran de sorprendre, amb la qual vol dir que tenim l'obligació d'estar preparats abans de que vinguin.
13: Què podem fer per estar preparats davant d'aquests episodis?
24: Oh, per estar preparats hem de fer fonamentalment dues tipus d'estratègies que van en paral·lel. Una és la que el govern està duent a terme des de fa anys i la fa, doncs, jo diria, amb força encert, que és crear una protecció civil, un sistema de protecció civil robust. Però després n'hi ha una altra de preventiva, d'estratègia, que s'ha de fer molt abans. És a dir, que dura temps i que aquesta ja no s'ha fet tan bé, que és que el territori, que el país estigui preparat per suportar aquestes situacions. Què vol dir això? Doncs que l'urbanisme, que les ciutats, que les infraestructures no pateixin els danys que pateixen en l'actualitat, no? I en aquest aspecte d'ordenament del territori adaptat i preparat per aquests desastres, doncs tenim molt camí per fer.
13: Els experts insisteixen, de fet, insistiu, ho deies ara, que és imprescindible ordenar millor el territori. Com s'hauria de fer aquesta ordenació i què caldria canviar respecte del model actual?
24: No és fàcil, és un tema complex. Primer el que cal fer és tenir un bon inventari de tots els elements territorials, especialment aquells més sensibles, aquells més vulnerables, que estan exposats en zones inundables. I això es té, per exemple, equipaments públics que són altament sensibles. Centres educatius, centres sanitaris, poden ser CAPs, poden ser hospitals, que aquest cop hem vist que han patit. Altres elements com residències de gent gran, que són d'alta vulnerabilitat, veure on estan situats en base a les cartografies de perillositat per inundació que té l'ACA. I a partir d'aquí s'ha de fer uns protocols, unes ordres de priorització d'actuació i veure com els hem de protegir o veure, en algun cas, si és necessari reubicar aquest edifici.
13: Hi ha territoris, és veritat que és difícil, no?, apuntar un territori concret, però sí que és veritat que hi ha territoris com el Maresme o la Costa Daurada en què el debat ja no és només com construir, sinó directament si s'ha de construir.
24: Sí. Això perquè, a més, en aquestes comarques s'hi afegeix un altre element, que és la pujada del nivell del mar i l'increment dels temporals marítims a la costa. Nosaltres, des del temporal Glòria, des de fa 6 anys, estem estudiant la problemàtica en el Maresme que té i que presenta la línia de Rodalies R1 entre Badalona i Maresme. I tenim una proposta de deconstrucció d'aquesta línia, i el govern ho sap. I bé, això vol dir no eliminar-la, vol dir deconstruir-la de la seva zona actual i traslladar-la, reconstruir-la en una zona segura. És una visió integral, integradora de conjunt, on s'ha de veure tot el territori, les característiques de tot el territori i els diferents elements causals que provoquen aquesta problemàtica i aleshores anar prenent decisions, no?
13: Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
24: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Entre els municipis més afectats aquests dies, més enllà de Granollers, hi ha Tordera i Montornès del Vallès, on el temporal va deixar 2 víctimes mortals. La primera, un home de 65 anys que va morir després del despreniment d'un mur. La segona, un altre home que va perdre la vida en un pàrquing inundat. Una setmana després del temporal, els municipis, Laura, comencen a recuperar la normalitat traient fang i demanant ajudes.
18: A Tordera continuen avaluant els danys provocats per les pluges, que han afectat principalment diverses urbanitzacions del municipi. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament treballa en la renovació del pla hidrològic. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
0: Hem de tenir el poble preparat i fer un exercici de mirada llarga per detectar totes les zones vulnerables i que aquests fets, més enllà de tot el que passi a l'entorn més de l'espai del Montnegre, tot allò que ens pugui arribar a passar d'inundacions de baixos, doncs no passi de cara als propers aiguats que han de venir.
18: I a Montornès s'ha contractat una empresa de neteja específicament per retirar el fang i altres elements dels carrers. A més, durant el cap de setmana, a les tasques de neteja s'hi sumarà un grup de voluntaris d'entitats de la ciutat. José Antonio Montero és l'alcalde en declaracions a Ser Catalunya.
2: Ajudant a les famílies, treure el fang, treure els vehicles que havien quedat atrapats, a fer neteja, treure andròmines de tot tipus.
18: Tots dos alcaldes temen que es repeteixin episodis de pluges torrencials com els del cap de setmana passat. Per això reclamen canvis estructurals en les infraestructures i equipaments dels seus municipis.
13: Avui avancem la previsió del temps. Núria Sereu, el canvi és gairebé radical entre el principi i el final de la setmana. Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Avui, un cop més, les màximes es mouran entre els 20 i 25 graus. Demà els valors seran molt similars i dimarts inclús seran més altes. Els canvis els esperem a finals de setmana, quan les temperatures baixen i podrem tindre pluges generalitzades. Avui tenim força núvols inofensius i demà la nuvositat. Sobretot la trobarem a la costa central, nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Brava i també entre les comarques de Barcelona i de Girona. Avui, l'estació meteorològica de Barcelona, del Raval, fa 20 anys. I al llarg de tots aquests anys no ha registrat cap glaçada, és a dir, temperatures per sota dels 0 graus. El dia més plujós va ser dissabte passat, amb 190,8 litres per metre quadrat. Quan va començar les dades, el 2007, no es va registrar cap nit tòrrida temperatura per sobre dels 25 graus. I aquest 2026 s'han registrat 64.
13: Gràcies, Núria. Publicitat i tornem.
4: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
5: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues. Presenta Sique Rodríguez.
6: Empata el Barça, empata.
5: I narra Albert Bermúdez.
6: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
8: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'app web de la SER.
5: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
25: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
4: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Getty Jugues. Presenta Sique Rodríguez.
2: Empata el Barça, empata.
1: I narra Albert Bermúdez.
2: Espera, que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
3: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
1: Getty Jugues Barça. Amb Sique Rodríguez.
4: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan, i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: Maria Nicolau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: En la distància et tenim avui. Què t'ha passat? T'has intentat moure, tu, aquest matí, primera hora, tu sempre ens has dit... No? Jo sóc una dona que es mou amb temps, que intento anar amb temps als llocs, però ja has vist a primera hora del matí que la cosa no pintava bé.
1: Bueno, més que primera hora, jo d'entrada he tingut pan amb el meu cotxe i he agafat el cotxe del meu company perquè el meu m'ha deixat tirada. Però sortia amb 2 hores i mitja de coll, vull dir, pensava, a veure, tranquil·litat. I tot un plegat, engego el Google Maps i veig que la C-17 és un desastre. He agafat la C-25, he agafat l'eix, he pensat estalviar tot aquell tros. I quan he arribat als túnels de Vallvidrera, després d'haver pagat peremptòriament el peatge, me n'adono que és impossible arribar, he girat mitja cua i ara us estic parlant des d'una àrea de servei.
0: Doncs, a veure, des d'allà seguiràs l'actualitat i el que anem explicant. I el que podem fer aquesta hora és tornar a treure el nas a Granollers, perquè us estem dient que hi ha un tren que ha quedat aturat. El Martí Oliver és allà amb alguns dels passatgers afectats. Martí.
2: Sí, som amb l'Iratxe. Iratxe, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Que tu avui tenies pensat, suposo, doncs, poder-te desplaçar, però no ha sigut possible.
3: No, he pogut arribar fins a el que seria Granollers Centre i un cop he arribat aquí ja no he pogut tornar.
2: Cap on anaves?
3: Anava a fer pràctiques i llavors hem vist que el panorama era el que era i dic, bueno, la majoria del bus volia tornar i quan hem parat ens ha dit que no tornava aquell bus, que anava en una altra direcció i quan hem vingut que hi havia busos parats ja ens han dit que estava tot parat, que ja no hi havia ni R2 ni busos.
2: Ara quan fa que t'esperes?
3: Més de mitja hora.
2: I heu rebut les alert aquí? Heu rebut un alert?
3: Sí, hem rebut les alertes i prou més. No ens han dit res més si continuaran, si esperen.
2: Clar, perquè deien que la gent es confina si podia a l'interior d'edificis, però suposo que vosaltres que esteu pendents de poder-vos desplaçar.
3: Aquí estem. Llavors, esperar. Hi ha gent que sí que ha marxat, que estan anant a bars i a refugiar-se, però la resta quedem aquí esperant.
2: Doncs que sigui lleu l'espera. Gràcies, Iratxe. Ja veieu, aquesta és la situació d'alguns passatgers en el llim, entre voler-se refugiar però també de poder tornar a algun lloc.
0: Clar, és que aquest és el problema quan tot això agafa, no amb la majoria de la gent dormint, sinó just en un dilluns feiner on tothom comença a reactivar-se, a més després d'un cap de setmana com el que hem tingut i de cop ens trobem això una altra vegada. És veritat que els meteoròlegs, el Carbó ens ho ha anat dient des de primera hora, Luismi també, de vigileu perquè això anirà, a més s'anirà ampliant, però vaja, tampoc hi pots fer gaire quan això t'atrapa en el transcurs del teu trajecte per anar cap a la feina o cap a on sigui. Martí, ens fas la foto d'aquestes veient ara mateix?
2: Sí, sí. La fotografia és de l'estació plena de passatgers fora de les andanes, mirant, esperant que arribi algun transport alternatiu, sobretot autobusos. Jo n'he comptat fins a 5 que estan aturats, però la gent no sap quin ha d'anar. Tampoc hi ha cap persona de referència de l'estació a qui et puguis adreçar i molta gent contemplant esperant doncs, si d'alguna manera poden continuar el seu recorregut. Clar, la majoria sí que han rebut aquest alert, no? però clar, tampoc poden anar gaire més enllà de refugiar-se dins de l'estació.
0: Martí, sí, sí. Gràcies i ens vas demanant pas a mesura que ho necessitis.
2: Fins ara,
0: perquè això és el que m'han anat explicant al llarg de tot el matí des de fa una bona estona, que és que al Vallès Oriental el govern ha decretat el confinament de tota la població, però ha agafat a tothom en dansa ja, en la dansa d'un dilluns. A Barcelona, a més, ens arriba l'última hora per part de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha activat en fase d'emergència el pla d'actuació municipal per risc d'insuficiència, drenant en previsió que hi pugui haver fortes pluges durant les properes hores. Això és d'ara mateix també. Nosaltres hem parlat fa una estona amb un enginyer de camins que ens deia és que hauríem d'anar a començar repensant les ciutats per treure asfalt i per fer superfícies que siguin més fàcils d'anar absorbint l'aigua. Una mica també un canvi urbanístic. Teníem saludada la Maria Nicolau, ens faltava saludar el Francino. Carles Francino, com estàs?
4: Hola, bon dia, escoltant-vos.
0: Mare de Déu, quin matí, tu.
4: Sí, collons. Hòstia, jo no sé si tinc temps per pensar.
0: No, segurament que no. Vull dir que ens força, òbviament, a parlar de l'actualitat que tenim ara mateix al damunt, tot el que estem vivint i veient. És que, a més, sí, tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions, ara en parlarem, però tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions en ple temporal com el que tenim ara mateix aquí, que ha obligat a suspendre, entre altres coses, l'agenda del president de la Generalitat per convocar un gabinet de crisi, una reunió dels serveis d'emergència. No sé, Francino, i ara necessito que facis d'advocat del diable. Si això, si aquest temporal l'haguéssim tingut al damunt de Madrid, haurien convocat eleccions avui?
4: Sí, home, sí. Convocar eleccions segurament sí. El que hagués tingut també molt més seguiment mediàtic a nivell general, això també és evident, però sí, tant, que hagués convocat eleccions. De tota manera, en fi, aquest home encara en una sèrie de crisis i desgràcies, que jo crec que és el rècord del món. Vull dir, no hi té res a veure, pobre.
0: Ni tant.
4: Se li poden criticar moltes coses, però és que sembla que, no sé, que tingui una mena de vareta màgica perquè al seu voltant esclatin problemes i conflictes de tota mena. No, és broma, eh? És broma. Jo crec que allò de les eleccions, després de allò de l'altre dia, va quedar molt clar. I aquesta paràlisi de tant de temps ja no es podia allargar més, i a més, a l'haver perdut una votació de caràcter tan simbòlic, no, però tan rellevant com és el tema de la vivenda, d'intentar fer algunes cosetes per intentar millorar i que ni això surti endavant, perquè ningú té voluntat de deixar que surti tampoc, doncs em sembla que no quedava més remei que sí, que convocar eleccions, avançar-les i ja veure què passa.
0: Maria, amb tu parlàvem del temporal i sobre això que dèiem d'aquest enginyer de camins que ens deia, és que toca repensar les ciutats. Tu que t'agobi això de la ciutat, què?
1: Bueno, a veure, jo he viscut molt de temps a Barcelona, 7 o 8 anys. Evidentment no ni hi vaig néixer ni hi visc ara, però hi he viscut molt de temps perquè jo soc del parer que cada etapa de la vida té el seu lloc ideal per desplegar-se en esplendor. He viscut a París, he viscut a grans ciutats, i si el món canvia, evidentment la nostra forma d'habitar el món ha de canviar. És qui s'adapta, el que sobreviu, no és pas ni el més fort ni el que és més obstinat a pensar que les solucions d'ahir poden seguir sent vàlides pel món del demà. Jo crec que ens hem d'adaptar i que adaptar-se és un sinònim d'intel·ligència i que ens hem de posar tots a pensar com ho fem. I després em passa una altra cosa. Jo tinc entrades per Oques Grasses aquest vespre i no sé què he de fer.
0: Ai, Maria!
1: No, necessito que algú ens digui les desenes de milers de persones que aquesta nit teníem previst anar a Barcelona a l'Estadi Olímpic, que ens diguin a veure què és el més sensat.
0: Mira, Maria, ens comentava el Luismi Pérez, meteoròleg d'aquesta casa també, que en principi cap al migdia tot ha de començar a mainar. És veritat que, mira, nosaltres, sempre que hi ha un gran concert d'aquests, el que fem és enviar algú de l'equip a que vagi a veure les cues que es munten, perquè sempre hi ha els més fans que se'n van cap allà i comencen a fer cua per tenir primera fila. Això, òbviament, ha desaparegut amb els ruixats d'avui. Però vaja, pel que ens deia el nostre meteoròleg, no s'ha de complicar això. Altra cosa és que sí que algunes fonts ens explicaven que havien tingut algun retard en la preparació de l'escenari com a conseqüència dels aiguats que han caigut aquest cap de setmana.
1: Mira, fixa't que una de les coses que jo pensava aquest matí pot semblar una tonteria, no? Però en realitat crec que és el començament d'una cosa més gran, i és com canviarà la nostra manera de planificar el temps, planificar els esdeveniments en un escenari de climatologia i de meteorologia variables. Sembla una tonteria, però llavors jo pensava, no? Ostres... ara, de cop, no és segur que si tu compres una entrada per un esdeveniment a l'aire lliure d'aquí 3 mesos o d'aquí 4 mesos, puguis comptar que realment es podrà fer i en quines condicions. Evidentment, amb com tenim el Vallès Oriental i la gent a la Roca i a Granollers avui, això sembla una cosa irrellevant, però potser quan les emergències i les urgències estiguin resoltes, potser sí que hauríem de posar el tema de la gestió del temps i de les previsions a sobre de la taula. A mi em sembla que s'obren una pila de temes interessants a comentar i a debatre, sí, i que són importants.
4: Alguna cosa s'hi ha canviat amb el tema de les alertes i les emergències. Jo em sembla que la tristíssima lliçó de la Dana de València ha fet, i aquest és un comentari que és un comentari molt recurrent a Catalunya durant les últimes setmanes, els últims mesos, exageren molt amb els avisos, amb les previsions i tal. És possible, però jo fins tot del parer de que més val pecar per excés que per defecte. És veritat que hi ha hagut alguna situació, no aquesta d'aquest cap de setmana, que sí que s'ha advertit i realment ha tingut té una virulència al temporal impressionant, però si és veritat que alguna vegada, bueno, com que va passar el que va passar a València i va ser tan nefast tot, doncs ara potser ens curem en salut una miqueta més del que seria desitjable, però jo personalment soc del parer de que en casos així, més val pecar per excés que per defecte.
0: Mm-hmm. Ara parlem d'Oques Grasses, ara parlem del temporal, perquè tenim l'Òscar Nin esperant-nos per parlar d'Oques Grasses, però abans, Alberto Núñez Feijóo està compareixent ara mateix.
4: Sí, sí.
5: I palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. 8 años después, los españoles no necesitan que les expliquen por qué no se pueden tomar decisiones. Necesitan un gobierno que les demuestre que sí es posible hacerlo. España no necesita 4 años más de resistencia. Necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia. Es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional. Necesitamos reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares y la igualdad de todos los españoles. Necesitamos reconstruir la convivencia frente a quienes han hecho de la división su principal herramienta política. Necesitamos reconstruir la esperanza de toda una generación que siente que no tiene oportunidades. Los jóvenes merecen otro futuro. Y sobre todo, necesitamos reconstruir algo que va más allá de la política, nuestra autoestima colectiva. Recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna, que no importa recetas que ya han destrozado otras naciones y en el que las decisiones las toman la mayoría de los españoles. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio. Quisiera compartir para finalizar lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar.
0: Doncs així és com ho veu Alberto Núñez Feijóo, això és el que està dient. Així és com ho veia Isabel Díaz Ayuso, que és curiós, però se li ha anticipat a Feijóo en la seva valoració.
6: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
0: Solo ha mentido, diu Ayuso, que encara no ha explicat per què es va comprar l'àtic. Però vaja, ens estan simplificant i molt, Carles Maria, el missatge. Hem escoltat a Pedro Sánchez amb la dicotomia aquesta entre pactar o trair, bloquejar o vèncer, extrema dreta o esperança. Ara acabem d'escoltar Feijóo dient decadència o canvi, mentida o canvi, incompetència o canvi, corrupció o canvi. I l'Òscar Puente ha fet un tuit al ministre fa una estona que diu votar con V de vivienda o con B de buitre. És la simplificació absoluta del missatge i cap a on sembla que pinta que va aquesta campanya electoral.
4: Bueno, és que els matisos no estan de moda, ni amb la política ni amb res. Vull dir, ara vivim en un món on l'estratègia i el costum més recurrent i més freqüent és aquest, o amb mi o contra mi, o blanc o negre, i ni matisos ni hòsties. I bueno, això fa tant de temps que dura, el que passa que, en fi, podem anar per parts, o podríem anar per parts a l'hora d'analitzar. Però aquest discurs que acabem d'escoltar del líder de l'oposició, ostres, algunes o bastantes de les coses que li tira encara al govern actual, i en les quals algunes segurament deu tenir raó, se les podria aplicar exactament igual al seu partit i al seu bloc polític, perquè porten molt de temps, pràcticament des del minut 0 d'aquesta, o minut 1 d'aquesta legislatura, posant pals a les rodes i no donen suport a cap mesura, a cap ni una. És a dir, això que presumeixen tant els dos grans partits que són partits d'estat i de que són necessaris acords de mirada llarga i tal, al cas del Partit Popular, de Vox ja ni en parlem, en aquesta legislatura és que no ho ha fet ni una sola vegada. És a dir que, bueno, sí, però les coses estan clarament plantejades, eh? Llavors, mira, d'aquí 50 dies anem a votar i ja està, i que surti el que vulgui la gent. Però vaja, és un plantejament tan de blanc o negre, de no acceptar absolutament res del contrari. Això que deia l'altre dia l'Iñaki, quan los contrarios se convierten en enemigos, la cosa se pone jodida, pues sí, està malament. I el país, Espanya, està així. Està amb aquesta mala hòstia, en l'ambient d'uns contra d'altres, i bueno, ja veurem com acaba, escolta'm, això. En part es resol votant. Ara, voldria recordar que en aquestes últimes setmanes alguns portaveus del Partit Popular, quan se'ls preguntava, ja fa temps que ho diuen, quan va acabar este clima de crispació? Quan hi ha un canvi de govern. És a dir, s'ha de tenir més penca.
0: És igual, escolta, nosaltres seguirem aquí apretant fins que aquest Joe Martin, no?
4: Exacte.
0: Una mica amb això que deia el Pedro Sánchez, eh? Dir, al final hi ha qui s'ha obstinat a pensar que el fet de bloquejar votacions són victòries per ell sense pensar en la resta, no? En la resta del país. Maria, tu com ho veus, com ho vius?
1: En realitat és curiós, perquè jo sempre he pensat que, bueno, tinc la sensació que això que està passant és com una gran fal·làcia ad hominem col·lectiva. És a dir, dona la sensació amb aquests blanc o negre, o estàs amb mi o estàs contra mi, o l'un o l'altre. Jo no voto persones, perquè a mi, ara diré una cosa que sembla absurda, no? Però jo no, jo el senyor Pedro Sánchez o el senyor Núñez Feijó no els conec en persona, no tinc cap interès a votar-los amb ells, no hem compartit mai una taula, és a dir, i encara que fos això, no els votaria amb ells. Es voten idees, es voten propostes, es voten projectes, pensant que aquestes idees, projectes o propostes poden fer-te la vida millor, poden tenir un sentit, poden t'interessen o t'interessen, estan d'acord amb les teves idees i valors o no hi estan d'acord. Però en tot el que hem sentit aquest matí, en tots els discursos que ens han ofert, cap d'ells ens ha dit a què estem votant, que no fossin coses desdibuixades i grans paraules que en el fons són buides, perquè no hi ha una proposta concreta amb pressupost assignat i amb un pla de desenvolupament concret que sigui mesurable i fiscalitzable. És a dir, jo soc del parer, Maria, que la política gran hauria d'assemblar-se potser més a la política petita, a la municipal, a la política de dir farem això en aquesta vorera, amb aquests fanals, i això és el que jo proposo, i l'altre proposa un fanal d'un color diferent o proposa no posar-hi fanals. Jo necessito i trobo a faltar una política propositiva que tingui moltes idees, que tingui propostes concretes, que vulgui fer coses que afectin directament a la vida de les persones a nivell petit, a nivell de dia de cada dia, perquè les nostres vides no existeixen enllà de les vides quotidianes. No hi ha una escletxa per on vagi la vida important i una realitat que no sigui tan rellevant. No, el que és rellevant és que avui estem parlant des d'una àrea de servei. Llavors, jo crec que trobo a faltar això en la política, no? Propostes. Què estem votant? Jo no voto persones, perquè això és una gran fal·làcia ad hominem i s'estudia a P3 de filosofia, no?
4: Saps en qui he pensat aquest matí, Maria?
1: Ai.
4: Amb tu.
1: Què dius ara?
4: Amb l'article que vas fer l'altre dia, de que no és el mateix una recepta que cuinar.
1: Exacte.
4: Perquè em sembla que és perfectament aplicable a això que estàs dient. Una cosa és l'argumentari, i una altra cosa, saber vestir les idees i les propostes i fer-les realitat. He pensat exactament en el teu article del dissabte al País.
1: És que sembla que no, però la cuina ens travessa de punta a punta, eh?
4: Sí.
0: En fi, Maria, que estaves pendent de què passa a Moques Grasses. Òscar Nin, historiador de l'art, crític musical, com estàs? Bon dia.
7: Molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Clar, tu no tens el mapa del temps, però vaja, com a mínim sí que...
7: No, però... Us estic escoltant i estic a Twitter veient el que està passant, per exemple, a Granollers i arreu del país, amb Rodalies i tal, i he dit bon dia per dir alguna
0: cosa. Bon dia per dir alguna cosa, sí, perquè de bon dia no en té gaire. Volíem parlar amb tu d'aquest concert d'Oques Grasses, que vaja, no tenim cap notícia que no s'hagi de celebrar, sí que és veritat que han tingut algun impediment per poder aixecar l'escenari tan ràpid com hauria, o dins dels timings que hauríem volgut, perquè tot això sempre implica una feinada ingent. gent en les hores prèvies. I, òbviament, les restriccions de mobilitat d'ahir i del cap de setmana segur que han afectat.
7: Sí, sí. Mira, jo crec que el primer que hem de dir que és que aquest comiat, aquests comiats d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, d'entrada és un èxit cultural i també de la indústria cultural d'aquest país, de debò. Mm-hmm. Perquè estem parlant de quatre nits, més de 220.000 persones, música en català, omplint un estadi olímpic com si fossin els Coldplay. I, escolta, van posar les entrades a la venda, ara en parlarem, en 20 minuts, esgotades, fins aquí tot correcte, i el que ve després és el circ de sempre, Marina.
0: Ja, què vol dir? El circ de sempre, ara què ho portes? Tu em portes només a la música o d'aquesta part?
7: No, bueno, també, bueno, és una mica aquesta comèdia de ho hem vist ara amb Oasis, ho veurem d'aquí 10 dies amb els U2, que anunciaran a gira mundial, i, escolta, estem en aquest món de la revenda que hem vist aquests dies de revendes dels tiquets per Oques Grasses. La revenda no és el mercado que se autorregula, amigo.
4: No.
7: Eh? No. És que ho dic així per... Bueno, és que és això. La revenda és parasitisme organitzat, amics.
4: Senyor.
7: Directament. Entrades que sortien a 40 o 60 euros, no vull focalitzar només en Oques Grasses, això és una reflexió global, eh? Les veiem a 1.000, a webs que es fan passar per oficials, bots que ja et treuen la cua abans de que gent de Vic o d'Hospitalet, que han estat allà des de les 7 del matí, doncs ja t'han fotut la cua. Ja.
0: Però escolta'm, m'estàs dient que s'està pagant a 1.000 euros una entrada per Oques Grasses a la venda?
7: No, Oques Grasses no. Ara entrarem amb el tema Oques Grasses. Estic parlant generalitzat, per exemple, ja. El cas d'Oasis.
4: Sí, sí. Oscar, no, i això ser... com es podria resoldre? Si és que es
7: no,
4: pot resoldre
7: això,
4: d'alguna manera.
7: Escolteu, som europeus. Estem... Això ha de fotre mà a Europa. El que no pot ser és que un tiquet per la tercera graderia de l'Estadi Olímpic per veure a Oasis costi un quart del sou mínim que es paga a aquest país.
1: No, perquè precisament una de les coses maques i que fa que jo avui vagi a veure els Oques Grasses és que, per exemple, això va ser un regal de Reis, no? I anem tota la família. Oques Grasses té la capacitat de fer-se amable tant per la meva filla de 13 anys com pel meu pare, que ja en tindrà de 77, saps? I anem tota la família, som 7 i estarem tots en una activitat que és festiva, és musical, és multitudinària, però no és agressiva per cap d'aquestes franges d'edat, diguéssim. No és un concert dels Toy Dolls o no és tampoc una cosa molt de nínxol. I Oques Grasses, jo crec que per mi... Sí, és important per molta gent precisament per aquest aspecte transgeneracional i transversal que té. I clar, és una pena que davant d'aquest panorama tan maco, que jo crec que és maco, trobis que això, que el que deia l'Òscar, no? Que se't posen els bots a davant i que ara hem d'anar a una revenda i a una mena de juegos de l'hambre de... No, home,
7: sí.
1: No, la música és una altra cosa.
7: Lo pitjor de tot d'això és que la reflexió final és que la banda i la promotora han fet el que tocava. Bueno, pues venen per canals oficials i quan pues, l'estadi ho permet o el que sigui, pues, alliberen més entrades o una remesa nova de concerts, etc. Mm. El problema no és ell. El problema és un sistema que premia directament qui acumula entrades com qui acumula pisos.
4: Sí,
7: i castiga qui vol anar
4: sí,
7: al concert.
4: Sí,
7: directament. Perdoneu, que ara estic cridant una així també una mica, m'he posat una mica... tal, però, escolta, i després també hem de fer, i hem de tocar el crostó també al públic, que paga el sobrepeu, aquest sobrepreu escandalós, sense queixar-se perquè, atenció, Cometes és l'últim. No, amics, no és l'últim. És el mateix xantatge emocional de sempre. Jo, des del 1990, que vaig comprant cada 5 anys el darrer concert dels Rolling Stones. Estem a 2026 i encara belluguen el cul pels puestos. Clar, és que ens citen a un enterro, que aquest enterro després ja té 4 enterros subsidiaris.
4: I hi ha després... una certa renúncia individual, també, amb això. Tens tota la raó.
7: Clar.
4: I també ens hem de mirar també nosaltres al mirall, perquè semblem gilipolles, a vegades.
7: Mira, és això, no ho volia dir així, però directament m'has de passar el peu. Hem de reflexionar si, i a més, tal com està el món i tal com està la societat, i el que vindrà molt en temo, és que, escolteu, jo dic així de clar, hem d'escollir o omplir el carro un mes al súper o anar a veure els oasis.
4: Sí, sí.
7: Hem arribat a aquest punt, no? Escolta, si volem que la música en directe no sigui un luxe de lo que antes era la classe mitjana amb targeta, les entrades han de ser nominatives de veritat, lo primer, i la revenda amb ànim de lucre, aquesta gent que hem vist
0: ara... Però també és veritat que llavors et deixa... Vull dir, tenint en compte l'anticipació amb la qual tu compres entrades per un concert, el fet d'haver de fer-les nominals fa que et doni poc marge als imprevistos, no? A no ser que sigui, doncs tu faries allò de cedeixo la meva entrada, com quan vas amb el DNI d'algú a dir, em deixa fer aquest tràmit, no?
7: Ja hi ha eines per fer això digitalment, fins i tot. El que no pot ser és que això no sancioni. Hem vist casos aquests dies de gent que s'havia pillat 35 entrades, però que gràcies. Hola, que ets monitor d'esplai?
0: Escolteu un moment.
7: O què faràs amb aquestes 35 entrades?
0: És que just parlant d'això, aquesta setmana, l'Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
8: Hola, què tal, Marina?
0: Em parlava de sortejos d'entrades directament en la revenda.
8: Sí, hi ha una plataforma, entenc que podem dir-ho legal, no sé si puc dir el nom o què, es diu TicketSwap, bàsicament. Allà la gent penja entrades que vol revendre, i diguem-ne que el que està fent aquesta aplicació, parlo del cas d'Oques Grasses, és que per les entrades de pista B, que són les més sol·licitades, com que hi ha tanta demanda d'una entrada i n'entren tan poques, el que fan és la posen en un sorteig, t'envien una notificació al mòbil i tens 1 minut i 30 segons per entrar aquesta notificació, entres en un sorteig i si guanyes et donen el dret a comprar aquesta entrada.
4: Sí, és que és tot tan boig. En fi.
7: Tot,
4: Marina,
7: tot el que podria dir és anticonstitucional i incorreria en delito. Això és pirata.
0: Escolta, és que us esteu superposant. És el fet de tenir-vos a tots en la distància avui amb aquests problemes amb la mobilitat.
7: Carles,
0: però vaja, el Carles el que em deia és que ha de marxar perquè té tutoria amb la nena. Així que vés-te'n, Carles, gràcies.
4: Molt bé.
0: Sàpigues que demà és quan en principi aprova els decrets, Pedro Sánchez, els decrets de l'habitatge. Ara ho ampliarem. Franzino, gràcies. I la Maria i l'Òscar Nin, m'acomiado també de vosaltres perquè hem de seguir actualitzant com tenim el temporal que ens està caient al damunt a bona part de Catalunya. Una altra vegada plou sobre mullat. Òscar Nin, Maria, Nicolau, gràcies a tots dos, estimats.
7: Gràcies
0: fins aviat.
7: A vosaltres,
1: una abraçada.
0: Adéu. Ara tornem amb actualització del temporal i novetats relacionades amb Pedro Sánchez.

0: sembla mentida.
1: Ha arribat el moment de jugar. Ha arribat el moment del sembla mentida. Ja sabeu de què va això? Tres persones, dues veritats, una mentida, amb l'objectiu de descobrir qui menteix. Tres VIPs que hem reunit aquí, fills il·lustres, veïns il·lustres de Sitges. Abans d'entrar, els hem fet un sorteig, Clàudia Arcarons, un sorteig dels de tota la vida, amb paperets. I...
2: Exacte, com amb el grup d'amics, vaja.
1: A dos posava veritat, en un posava mentida, ells han escollit, perquè és veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, presentem els concursants d'avui.
3: Només amb aquest gol... Ja hauríeu de saber qui és. Futbolista, escriptor, ara tertúlia esportiu a la Cadena Ser, a Ser Catalunya, el que t'hi jugues...
4: No la jocatzen de su, Barça.
3: Nascut a Goizueta, Navarra, l'any 63, és una de les figures més representatives del futbol espanyol i del Barça, del Dream Team. Clau en la primera Copa d'Europa, la de Wembley, 92. Té 11 germans i ha fet de Sitges la seva segona casa.
4: Bueno, estic en el meu poble.
3: I és per això que ja té mentalitat catalana.
4: Tot bé, jo no faré gratis res, eh?
3: Aquest 2026 ha presentat Mi pròxima parada. Ah, i una cosa més. Per si la història va d'això...
4: Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos.
3: No, no parla d'àrbitres.
1: José Mari Vaquero, bon dia.
5: Bon dia.
1: I gràcies per haver volgut tornar a jugar, que ja et vam tenir en el debut justament del Sembla Mentida.
5: He viatjat molt per dir veritats i mentides i de tot. No pateixis.
1: Següent concursant d'avui.
3: Actriu de teatre, televisió, cinema i humorista.
6: Hay gente, vayas al sitio que vayas, aunque no salgan los mapas. Aunque el GPS te diga, tía, no puedo más, me rindo, ni puta idea. Llegas ahí y hay gente.
3: Original d'Igualada, però amb un vincle molt fort amb la ciutat de Sitges, que la fa tornar aquí sempre que pot.
7: Y luego tengo mi gente en Sitges también. Entonces son viajes obligados quan m'escapo una miqueta.
3: I és que aquí va començar amb la cubana, on va créixer com a actriu. Més tard va participar en produccions que la van fer reconeguda a Espanya, com Volver, El Barco o Los Hombres de Paz.
8: ¿Cómo quiere que esté? Vertica de vergüenza. He tenido que pedirme un día de asuntos propios para no tener que ver la cara de mis compañeros.
3: Es considera una persona divertida, pero estricta, y si no hagués estudiat teatre, té clar a què s'hauria de dedicar.
9: Jo volia ser infermera que no posés injeccions. Hubiera sido un poco absurda. Hubiera sido un árbol de Navidad allí plantado en una esquina.
3: Tot i que ella en fa broma, la veritat és que des dels 18 anys compagina la interpretació amb voluntariats als hospitals, buscant l'equilibri entre la feina, els projectes i la vida personal.
1: Hola, Neus Sanz, com estàs?
10: Bonica, estava escoltant tot. Molt bé, gràcies per
1: bon
10: haver
1: dia.
10: Pensat. Bon dia.
1: I benvinguda, que ens queda encara una tercera concursa.
3: Actriu de teatre, televisió i cinema, avui juga a casa.
11: Soc de Sitges, la cubana va néixer a Sitges.
3: Amb 18 anys va deixar la carrera de filosofia per entrar a la cubana, on va créixer com a actriu, i des de llavors ha format part de sèries com Vent del Pla, Marlí o Amar és para siempre, demostrant que, tot i que a l'inici se la reconeixia per la comèdia musical... Ella s'atreveix amb tot.
12: Caps de setmana he de continuar els mateixos horaris perquè si no em torno boja. També tinc dret a sortir amb les amigues, no creus?
3: Fins i tot amb els idiomes.
13: Parlo amb ucraïnès, que no és rus, bagato groshei. Kolivit krilas minik tam jebulo. M'agrada molt.
3: Després de 25 anys diversificant projectes, l'any passat va tornar a la cubana per fer L'amor venia en taxi i aquest any l'hem vista al Teatre Gaudí amb la comèdia My Only Fans. I atenció, perquè ella defensa que no cal dir sempre la veritat.
14: No tot s'ha d'explicar, no tot s'ha d'exposar, perquè la mentida, la veritat pot fer molt mal. És millor viure enganyat a vegades.
3: Jugadora perfecta pel Sembla Mentida.
1: Anna Barrachina, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.